dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest dilluns es tancava a la cloenda, es feia la cloenda d'un curs del PFI-PTT i per parlar-ne de com va anar aquesta cloenda i com ha anat el curs en general amb nosaltres, Didac Ballesteros, tècnic d'educació. Molt bon dia, Didac.
1: Bon dia.
0: Va ser el dilluns,
1: el la dilluns, cloenda. El dilluns, dia 15, a les 12, estàvem aquí a la biblioteca.
0: Recordem, doncs, que era la cloenda d'aquest programa que es presenta a alumnat que no ha finalitzat l'ESO, oi?
1: Correcte. I en aquest cas, això, la premissa és no finalitzar l'ESO. Llavors, nosaltres oferim en aquest cas quatre perfils de formació professional inicial i tenim, en aquest cas, informàtica, comerç, electricitat i cuina. Llavors, aquests quatre perfils són els que oferim a 16 places a cadascun i el dilluns era la festa final una miqueta per tancar amb ganes, il·lusió i...
0: Molt bé. Per què aquests quatre de perfils? Perquè són els més demandats per les empreses d'aquí de la zona?
1: Bueno, teníem un històric que veníem de... Jo porto aquí 17 anys, teníem electricitat, teníem el tema de cuina, teníem temes de comerç i es va ampliar en el seu moment, ara ja fa uns anys, el tema informàtica. Uh-huh. Bueno, també hi ha una part que és de cuina, hostaleria, no? Tenim un Castelldefels, tens restauració, el que tu vulguis, temes d'electricitat, al final també és molt sofert. Jo me'n recordo una vegada un del professor, l'Antonio Fraile, tio, deia, diu, clar, se te rompe algo de la casa, lo vas a arreglar, sí o sí, a nivell elèctric, perquè una puerta la podria dejar, no, la deixaràs a un costat, però en canvi la llum sí que la faré, són oficis que es requereixen, no, en aquest dia a dia.
0: Amb aplicacions, evidentment, com acabes de citar, molt pràctiques. El cas és que aquests alumnes reben formació teòrica, però després jo crec que una de les coses més interessants és que fan pràctiques a l'empresa i tenen contacte amb l'entorn laboral.
1: Correcte, i això és l'experiència de vida del final del projecte. Tu has après un ofici amb nosaltres, aquesta part més pràctica, més manual que tu dius, Anna, no? I l'altra cosa ja és in situ les hores que et pertoquen, la puntualitat d'una empresa i el saber estar, el veure, no?, que realment la feina és útil. Llavors, aquesta és l'última part, que és la més interessant per ells. I després també amb la possibilitat també d'altres possibles contractes o per a posteriori. Llavors ja veuen el que és el món laboral i també la decisió de dir doncs, potser és més interessant anar un grau mig perquè encara tinc un recorregut i no potser l'esforç que requereix 8 hores cada dia el fet de treballar, no? Encara són molt joves, per potenciar també realment el tema dels estudis, que és el que també se'ls anima a ells per poder seguir estudiant.
0: Que serien els casos d'èxit, aquells joves que, tot i no haver finalitzat l'ESO i hagin entrat en aquest programa, com deies, Didac, després se n'adonen que poden continuar estudiant i que poden continuar formant-se, fins i tot, per exemple, en un dels perfils, amb el de cuina.
1: Sí, per això que és més la capacitació, no? És un curs de... No m'ha anat bé, pels motius que siguin, no hi ha cap problema, però després ells poquet a poquet vas treballant aquests conceptes d'autoestima i de més, però que al final és jo m'empodoro i puc arribar a construir coses i ho faig jo, no? I el tancar el cercle de poder acabar un curs, no? Per això aquesta cloenda per ells era com una cloenda molt, molt important, no? Inclús alguns ja vestits com si fossin, no? De més a més, no? Llavors, aquestes coses per ells també és molt important, no? D'aquest bagatge que tens, que jo no he pogut, ara sí que puc i puc seguir endavant, no?
0: Vam veure que van assistir moltes famílies, és molt important en aquests casos, en tots, no? En tots els cicles educatius, però especialment imagino que en aquests casos el suport de les famílies.
1: Sí, això és bàsic en aquest acompanyament, no? Per ells i per tots. I quan la família pot acompanyar, encara, no?, ajuda aquest concepte d'èxit de millora cap a ells, és molt important.
0: Les empreses repeteixen any rere any aconseguir noves empreses que s'incorporin al programa perquè també estaven convidades a l'acte de cloenda d'empreses.
1: Les empreses, hi ha empreses que repeteixen, altres que per altres motius, no?, a nivell de feina seu se retiren i nosaltres també hem de fer aquest bagatge, aquest treball de camp perquè també és molt important però és molt complicat, no? Perquè al final és una empresa en la que tu has d'estar aquest alumne que no el coneixes, ha d'haver aquesta relació, la confiança nostra i al final és lo complicat i també lo agraït.
0: Quan els alumnes s'instal·len en una empresa, vosaltres feu seguiment també,
1: sí,
0: evidentment, no?
1: Sí, amb les famílies, amb els alumnes i amb l'empresa, setmana a setmana ens passem per veure que tot estava, que tot està correcte. Després també hi ha una part dels alumnes que fan seguiment amb nosaltres, hi ha un programa que es diu Qubit, que tu fas una sèrie d'hores i les has d'anar registrant. Llavors és una mica l'excusa per anar veient que l'anó està content, que tot està funcionant i l'empresa t'està validant conforme ha anat i les millores de, doncs potser hauré tingut una actitud diferent, en vez d'estar recolzat que somrigui una miqueta més, no? Aquests tocs perquè acabi bé les pràctiques.
0: Molt bé. Aquest any heu participat en programes també transversals juntament amb l'àrea d'esports.
1: Sí, aquest any vam fer amb el CEM, amb l'àrea d'esports, vam organitzar tornejos d'esport, bàsquet, futbol, sala, voleibol, cúbal, al principi de curs. També vam participar en el Tour Talent, amb la Fundació Princesa Girona, també amb el tema de futbol, que vam fer una sèrie de partits de futbol a Vistalegre, Camp de Vistalegre. I per últim també amb la col·laboració, en aquest cas, de l'Institut Mediterrània, amb el grau mig d'activitats esportives, també es van organitzar també unes activitats de natura, en aquest cas pels espais de Castelldefels.
0: Molt bé, doncs ja s'ha tancat aquest curs i el setembre comença un de nou.
1: Correcte, el dia 14 comencem amb les piles carregades després d'aquest temps de vacances i amb ganes de tornar a tindre
0: a començar. Les inscripcions ja s'han obert o ja teniu el cupo finalitzat dels alumnes que començaran l'any vinent?
1: Les preinscripcions ja estan tancades, ara l'únic que és a les famílies que ja estan inscrites, que hi ha gent que tinguin plaça, han de pujar, en aquest cas a l'Institut Mediterrània, a matricular-se, a donar el sí per proper curs.
0: Doncs Didac Ballesteros, tècnic municipal d'educació, moltíssimes gràcies per acostar-nos aquestes impressions de la cloenda del tancament d'un nou curs del PFI PTT que va tenir lloc el passat dilluns a la Sala Margarida Xirgo.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé el proper curs.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
2: El que et mou cada dia ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Pues del 25 al 28 de juny arriba de nou el Festival de Màgia Castelldefels, el Castelldefels Màgic, és la tercera edició d'aquest festival que coordina l'Anaí Trèbol, ella és la directora artística i forma part de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Què tal, Anaí?
1: Hola, bon
0: Anaí,
1: dia.
0: Anaí, bon dia. Escolta, la tercera edició ja del festival.
1: Sí, molt contents que estem. Portem 3 anys i esperem quedar-nos-en ja per llarg.
0: Molt bé. Quines novetats presenta el Festival de Màgia enguany?
1: Ui, aquest any tenim de tot, Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Handre un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja adoptat, que ens va costar molt perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags.
0: Ah.
1: I es van tots cap allà, i el Handre ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Sí, fixa't,
0: ja
1: si ja ens té carinyo. Sí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque.
0: Ah.
1: Que això és meravellós, jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural. Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
0: bueno,
1: tots.
0: Bueno, Maglari, impressionant.
1: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent.
0: Però a més, és un home que combina molt bé els números de màgia, que evidentment és un professional, amb el sentit de l'espectacle, que a mi em sembla molt notori també destacar-ho.
1: Sí, no només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin. El Selvin el coneixem tots, el mític Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot. A la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa. Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres, i tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: Ni a limitació.
1: Cap ni una.
0: Escolta, les actuacions seran gratuïtes, en alguns espectacles s'haurà de pagar?
1: Tot és gratuït, menys la gala internacional que es fa al teatre el dissabte a les 5 i a les 7, a les 7 de la tarda? Sí, a les 5 i a les... Ah, tinc dubtes, T'he de mirar el calendari, ja són molts horaris que he fet aquestes setmanes. Aquestes sí que es paguen, però ja us

0: I què? Que el preu que tenen aquí a Castelldefels és un preu irrisori, que no el trobareu a cap part mal, cap altra part del món, més amb les figures que portem, i que ja tinc jo coneguts que em diuen, escolta, on puc treure jo les entrades, que això és increïble, que jo vull anar, que hi porto tota la meva família. Tot el que més és gratuït. Gairebé tot es farà al màrquet nou que faran a la platja, totes les gales de la inaugural, la de clausura i tal, i a més es farà el Margarita Xirgo.
1: El sopar sota els estels es fa a Cal Ganxo?
0: Clar, a Cal Ganxo, sí.
1: Va, per assistir a aquest sopar cal fer inscripció prèvia?
0: Sí, s'ha de fer inscripció prèvia i no, jo no ho porto molt això, em sembla que es fa també per... Si aneu, mira, això sí, faré publicitat. castelldefelsmagica.org
1: Té una web pròpia, no?
0: Ahí, té una web pròpia que tots els anys s'actualitza amb la programació tal, i allà teniu tots els links per poder-vos apuntar als tallers gratuïts, per poder-vos apuntar a Cal Ganxo o per poder agafar entrades per la gala internacional.
1: Molt bé, pel que fa als tallers es realitzen amb el suport també de l'àrea d'educació. Hi ha límit d'edat o van adreçats a unes edats determinades?
0: A veure, sí que hem posat límit d'edat per sota, vale? Als 8 anys, perquè hi ha coses que tenen una habilitat de manual, que per exemple fem unes varites i això cal unes pistoles de silicona calenta, que vulguis que no, un nen molt petit és un perill. Però nosaltres diem que com els papes poden estar al recinte, no seure a les taules, però sí, al recinte, si són més petitonets però ells s'ofereixen a ajudar, cap problema. Nosaltres estem oberts a que tothom pugui fer-ho.
1: Molt bé. Alguna cosa més a destacar del festival enguany?
0: Que vingueu.
1: Anaï.
0: Apunteu-vos, veniu, disfruteu, gaudiu. És per això, és per tota la població i és perquè ho gaudiu. I realment, per la meva part, agraïm moltíssim a turisme, a educació, a gent gran, a comerç. Ah, la gent gran, mira, ara que ho he dit. Hi ha una actuació per la gent gran al Montpou, que es fa el dissabte, si no me'n recordo jo malament, que també us podeu apuntar allà a Montpou, agafar directament entrades allà, que venen des d'Argentina, els que venen a actuar, directament des d'Argentina, venen aquí per actuar i són divertits, són família, que això també és molt maco de veure, i us ho recomano moltíssim.
1: La família unida, màgia fa unida també.
0: Home, jo vinc de família de mags, eh? O sigui, això ho tenim molt clar.
1: S'encomana ràpid. Escolta'm, hi ha un món amb com la màgia, cada vegada hi ha sorpreses, clar, cada vegada els mags i les magues doncs lluiten per fer lo impossible, no? I fer aquell número que no s'ha vist mai, el més destacat. Darrere hi ha moltes hores d'investigació, eh?
0: Hi ha moltíssimes.
1: Preparació.
0: Jo sempre dic que un dels errors més bàsics que fa tothom és pensar que el mag ve, fa la seva actuació una horeta i se'n va. I per això cobra. No, penseu que són moltíssims anys. Si sempre diem, per una actuació tipus les que fan al teatre, com a mínim són 5 anys de preparació, de buscar, de modificar, de fer, de tornar a fer, de provar-ho davant del públic, veus que no funciona, veus que... Això és com el que t'explica un acudit i de cop i volta veus que no fa ni punyetera gràcia. I això ens passa a nosaltres, fas un efecte de màgia i dius, vale, no ha funcionat, s'han quedat freds
1: igual,
0: totalment.
1: Clar, la màgia ha d'impressionar i d'emocionar també.
0: És que és una emoció, nosaltres sempre diem l'art crea emocions. El mag normalment crea l'emoció de la sorpresa. Aquesta és la nostra emoció, la que més treballem nosaltres. Però és art i, per tant, hem d'emocionar d'alguna manera, d'alguna banda. Hi ha mags que et fan molt de riure, et sorprenen i et fan riure. Hi ha altres que et sorprenen i t'acommouen. Hi ha de tot tipus, no, mags? Però això s'ha de treballar i no és fàcil. Tot aquell que ha treballat una miqueta escena, ja siguin actors, ballarins, cantants, humoristes, sigui de l'ètnia que sigui, sigui de la banda que sigui del món, i toquin el pal que toquin, saben que són molts anys, són molta experiència, pràctica, estudis, invertir en estudis, invertir en material, i al final què ens guanya a nosaltres? Els aplaudiments. Això és el nostre, veritablement, el pagament que fem, no? Per nosaltres, el poder fer i la il·lusió que veus a les cares dels altres, doncs te sents satisfet i dius, bueno, ha merescut una miqueta la pena tot això, totes aquestes hores, que fem moltes hores, eh? Són autònoms tots, eh?
1: Escolta, els mestres treballen normalment amb objectes els manipulen, però ha citat el cas d'aquest mag que actuarà Cal Ganxo, que és mentalista. És una altra cosa.
0: El mentalisme, sempre diem, a mi em fa molta gràcia, li agrada més als homes que a les dones, eh? També t'ho dic, sí.
1: I com és això?
0: Jo crec que perquè les dones ja estem molt acostumades a que ens regalin una mica l'oïda i ja, bueno, vinga, va, sí, sí, que t'ho diguis. I sí que és veritat que el mentalisme cal una mica més d'ambient, de venta, no? De tot això, però el mentalisme està en aquella frontera que com tot allò que és paranormal no està desmentit científicament, tampoc està demostrat. Però com no està desmentit, està una mica en la frontera de pot ser, no pot ser, i per això agrada molt, perquè està en aquell punt, no? L'Uri Geller, totes aquestes persones estan molt lligades dintre del món del mentalisme, i aquest senyor ho fa amb una sensibilitat, d'una forma tan maca, i també ve des d'Argentina, i també, i la veritat és que és una meravella. Jo la primera vegada que el vaig veure, dic, bueno, perquè jo no sóc molt de mentalismes, ja, aquí entre nosaltres, ara que no en sent ningú... Jo no sóc molt de mentalisme. I el vaig veure i dic, mira, ara que m'agrada el mentalisme. Això passa, a vegades. I és que m'agrada molt. M'agrada molt. La veritat és que sí. I me'l veuria i si puc m'escaparé. Però ja et dic jo que no, perquè hi ha molta programació i he d'estar a moltes bandes. I som magues, però no fem milagres, eh? Encara, o sigui...
1: No sé, les transporteu, eh?
0: No, encara no. Encara no.
1: No
0: està en estudi, eh?
1: Aquesta fórmula.
0: L'estic demanant a Antonio Díaz, dic, sisplau, Magopo, digue'm com ho fas això de transportació, perquè jo no puc.
1: Molt bé. Doncs el 25 al 28 de juny arriba una nova edició, ja és la tercera del Castelldefels Màgic, el Festival de Màgia de Castelldefels, amb tots aquests noms de relleu, amb totes aquestes propostes que ha esmentat l'Anaï Trèbol, que és la directora artística del festival des de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Que vagi molt bé. Recordem la pàgina web per a totes aquestes persones que no es vulguin perdre cap espectacle.
0: castelldefelsmagica.org,
1: simplement. I tindreu tots els horaris i tot el que cal fer per poder assistir a tot el festival. Moltíssimes gràcies, Anaï.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 20 graus a Roses, 22 al Guaire i 18 a l'Ametlla de Mar. Temperatures força altes, encara no som a l'estiu i ja estem a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'any. En temps d'àgora repassarem amb Francesc Mauri què ens espera pels propers dies. La bona notícia és que els bombers ja han donat per estabilitzat l'incendi que ahir va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra, si ha continuat treballant també tota la nit, i encara se n'estarà molt pendent en les properes hores.
1: Demà al matí, amb la pujada de les temperatures i la baixada de les humitats, estarem molt pendents, perquè és el moment més crític, de que no hi haguin represes.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat d'Emmanuel Macron.
2: This was not easy. I can tell you.
0: La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll de plats i de coberts de fons i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. It was not easy, sentíem ara en aquest document. Repassarem els 14 punts del document que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris també surt el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança. La resta de la premsa de Madrid també, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge. Aquesta nit n'ha parlat Feijó també a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio. I a partir de les 10 conversarem amb Sara Mederos, neurocientífica, que és una referent, diguéssim, de la neurociència. Parlarem amb ella de la por, de l'ansietat i de com funciona també el cervell. I a partir de les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.

Uruguayano. El músic uruguaià presenta el seu disc i la gira Taracá, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre del 2026. I parlant de música, avui també arrenca el Sonar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai, a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, al cap de cartell, el que sentim, Cabaret Voltaire.

0: Hi aniràs, Pol?
1: Té molt poca pinta.
0: Home, cabaret Voltaire. També hi ha de prodigi.
1: Ah, va, aquest sí que... Aquest...
0: Sí? Com fa una cançó coneguda de prodigi que vulguis...
1: No tinc ara la veu.
0: Ara no tens la veu.
1: No tinc la veu per fer-ho.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Aquesta nit hem sabut que els Mossos van detenir la setmana passada a Girona un home de 38 anys buscat per les autoritats alemanyes, acusat d'intent d'homicidi. Tenia una ordre internacional de detenció per haver apunyalat diverses vegades la seva exparella a Hannover. La dona va poder sobreviure, l'home havia fugit del país.
0: I a Brussel·les?
2: Tenim reunió del Consell Europeu. Comença aquesta tarda, trobada dels líders dels estats, a la qual Pedro Sánchez arriba reclamant més ambició en el futur pressupost comunitari, considera que la proposta de la Comissió es queda molt curta, i també evitar tensions comercials amb la Xina. Veurem si el president del govern espanyol aprofita aquesta trobada per valorar per primer cop la declaració de Zapatero davant del jutge.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Ahir dèiem que començava la temporada d'huracans, també els primers grans incendis. Dos focs a l'oest de Miami, a Florida, han cremat en les últimes hores més de 2.300 hectàrees. El fum ha obligat a tancar fins i tot diverses carreteres. Allà els incendis també els posen nom, el més greu de tots dos, el Querrey 2, ha calcinat més de 2.000 hectàrees.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs l'històric enfrontament amb Taiwan també arriba al Mundial de Futbol. El govern de l'illa ha criticat les suposades traves que posaria el govern xinès, que és qui té els drets de transmissió dels partits, perquè els ciutadans taiwanesos puguin seguir els partits a través d'internet.
3: Bon dia. Avui és dijous 18 de juny. Ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. Hi ha 20 graus a Torredembarra, 20 a la Pobla de Segur i 23 a l'Ametlla del Vallès. Avui farà sol aquest matí a tot arreu. 4 nuvolets es podrien arribar a formar entre la costa central i la costa brava, poca cosa. I a la tarda tan sols hi haurà algun ruixat molt puntual avui al nord de l'Alt Pirineu, entre la Vall d'Aran, al nord del Pallars i al nord de l'Alta Ribagorça. De cara a aquests pròxims dies, de moment encara demà es mantenen estables les temperatures a l'espera que dissabte ja arribem als 39 o 40 graus en alguns llocs de Ponent i diumenge els 40 graus s'assoliran a pràcticament tot el pla a Lleida.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Batallé, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
4: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Doncs això que està fet, el document declara un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
6: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'acord preveu supervisar el compliment de tots els punts.
5: Tot i això, Donald Trump reiterava ahir des de Viana, la cimera del G7, les seves amenaces a la República Islàmica i advertia que no li tremolarà el pols si hi ha incompliments.
0: Enviat especial a Viana, Jordi Baró.
7: A la cimera del G7 a Viana, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
8: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
7: La cimera del G7 de Viana passarà a la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Viana, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra posicions de Hezbollah al sud del Líban.
4: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel, on s'ha establert una zona de seguretat.
9: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
4: De moment, però, Israel ha deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també la línia vermella marcada pel règim iranià.
0: I us avança al matí de Catalunya Ràdio. La fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi de la complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
5: La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer, dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Consideren que les afirmacions de Rahola s'emmarquen en una campanya propagandística israeliana de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella Rahola en un acte públic. Martí Abril Vicario és el seu advocat i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
10: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgradeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
5: Després d'admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació preprocessal, és a dir, que encara no s'inclou en cap procediment judicial, i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos que faci les diligències oportunes.
0: Intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada que han deixat víctimes mortals als dos països.
4: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que bona part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha fet almenys dos morts i Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra la refineria de Moscou. L'alcalde de la ciutat ha informat que durant la nit s'han abatut més de 3 dotzenes de drons que es dirigien cap a la capital russa.
0: I els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal.
5: La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid.
11: L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
12: Estan amb una propagació pes pel vent de marinada que afectava la zona, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
11: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
13: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
5: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures amb previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país.
4: Una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve. L'increment de temperatura seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior. Els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
0: I a partir de 8:45 parlarem dels detalls d'aquesta onada de calor a casa nostra amb el meteoròleg de Terescat, Francesc Mauri. Les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell. Pel rescat, recordem, de Plus Ultra i per les joies del seu despatx.
5: Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència.
14: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
4: Considerem que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir.
0: I més veus, com la que sentirem ara, en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio. Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
5: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exeurodiputada socialista admet la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
15: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
5: El que més la sorprèn és que involucrés les seves filles en la suposada trama perquè diu no s'adiu amb el superpare que assegura que és. Sobre la legislatura actual, Valenciano veu impossible que pugui continuar i creu que Pedro Sánchez hauria de fer un pas al costat i convocar eleccions.
15: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
5: Valenciano s'assuma a Felipe González i altres veus que reclamen anar a les urnes.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
4: Tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que dos mesos enrere. Ho ha dit en una entrevista a El Hormiguero d'Antena 3.
16: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
4: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx.
0: I avui aquí a Catalunya el Parlament debatrà i votarà una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata, mentre que Salvador Illa manté el suport incondicional al president espanyol.
5: En plena setmana horribilis per al PSOE i coincidint amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, ahir el president de la Generalitat va respondre així a la pregunta del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que va aprofitar la sessió de control al Parlament per burxant els casos judicials que esquitxen els socialistes.
17: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
18: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
17: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
5: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, va demanar a Illa que no s'amagui més i que comparegui al Parlament per donar explicacions.
19: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
0: Més notícies quan són les 6 i 17 amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que els ocupessin pisos públics de fa 9 anys.
20: En dos dels casos d'avui, les famílies tenen menors a càrrec, segons denuncia el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions. Les famílies reclamen que s'aturin els desnonaments i es regularitzi la seva situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos per la taula d'emergència municipal i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges. Tot plegat, un episodi relacionat amb un cas de corrupció. A l'Ajuntament de Sant Adrià, un regidor va acabar sent inhabilitat per la justícia després de considerar-se aprovat que havia encarregat la vigilància dels pisos a un clan del barri.
0: Busquen si trobava alguna campanya mediàtica com la que va haver-hi amb Casa Ursola, de actors de Merlí o de... però no em consta.
20: Ara per ara no.
0: Tres desnonaments avui al barri de la Mina Sant Adrià de Besòs. I eurodiputats conservadors i d'extrema dreta professen càntics contra els immigrants per celebrar l'aprovació definitiva del nou reglament que permetrà obrir centres de deportació en països estrangers.
21: La norma va quedar ratificada ahir pel Parlament Europeu amb gairebé el 60% dels vots a favor.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
22: Adopted.
23: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Asens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
1: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
23: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh, Rafael de Ribot.
2: La decisió de mantenir els tipus entre el 3,5 i el 3,75% s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça. Per això, la majoria del comitè de la Reserva Federal preveu que el preu del diner s'encareixi abans de final d'any, tal com ha reconegut el seu president.
3: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
2: On Warsh ja ha avançat que vol marcar estil propi és a la manera de treballar de la Fed, i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
22: Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
24: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de construcció a Espanya i a Catalunya.
22: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
0: I la vaga de metges d'ahir va tenir un seguiment del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el Sindicat de Metges de Catalunya.
20: Era la 12a jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi va haver protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A Barcelona, uns 300 facultatius van denunciar que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, advertia que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
25: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
20: El col·lectiu manté a més la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral.
0: L'incident de dissabte a la línia ferroviària entre Sitges i Vilanova i la Geltrú hauria pogut causar un descarrilament, amb molts ferits, segons un sindicat de maquinistes.
21: La separació entre dos carrils va ser advertida per un conductor després d'uns treballs de manteniment que s'havien fet durant la nit.
0: Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
26: Adif confirma que els dos carrils no es van soldar durant els treballs de la nit i que les brides que van posar per subjectar les dues peces van deixar de funcionar. En canvi, Martí Fuentes, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària, diu que hi havia una separació de 2 centímetres, un fet inèdit i greu, i que les brides no es van ni arribar a posar, per la qual cosa hi va haver molt risc.
27: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. O sigui, que es fracturi un carril, que hi hagi un carril trencat i tal, és un risc, sí, però que dos carrils no estiguin units és un risc tremendo.
26: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total. Es va detectar i es va aturar tota la circulació. Des de Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a acadèmia nacional.
22: La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units defensaven així el reconeixement.
28: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
29: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
22: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP, que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i la popular Lorena Roldán.
30: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
31: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
22: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana.
20: Es tracta, sí, del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents, unes paraules per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors de centres educatius, docents i famílies per prendre el pols del sector.
6: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
20: Les trobades llargaran fins al març de l'any vinent.
0: I ara tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: La primera.
7: Avui arrenca una nova edició del Sónar. Per primera vegada el Festival de Música Electrònica es farà en un únic espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amelie Lenz.
0: La segona.
8: Avui trec a ballar els passos prohibits. Ja no sé què m'he fet perquè et fixis en mi. Avui trec a ballar els passos prohibits.
7: Avui també comença un altre festival. En aquest cas és el Clotilde Fest. Des d'avui fins al 9 de juliol, cada dijous es faran concerts al Palau Robert de Barcelona i passaran els Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, Su o Max Navarro.
0: La tercera.
9: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí.
7: I avui la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida i per això han decidit fer un concert especial amb alguns dels grups que han passat per la sala durant aquests anys, com La Pegatina, Amb Paranoia, Joan Garriga i Magit Fahem, el guitarrista habitual de Manu Chao i Keral Laoz. El concert comença a les 8 del vespre.
9: Ella és una anima lliure, bam, bam, bam, bam.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
10: Bon dia.
0: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
10: A partir de les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Xavi Pasqual, tècnic blaugrana, confia que la final sigui un espectacle.
11: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
10: També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia amb 1-0 a l'eliminatòria pels blaugrana.
0: I Robert Martínez, en Portugal, debuta al Mundial amb un empat.
10: Els portuguesos, amb una de les seleccions més potents de tot, es van empatar un amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
12: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
10: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, gana un Panamà 0, s'ha acabat fa uns minuts, Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada d'avui, República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. El Barça, que renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028, porta ja dues temporades com a primer entrenador. El Birmingham-Barça el 31 de juliol serà el primer partit de pretemporada de l'equip masculí i Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028, el Madrid que exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira, el club

que va disparar i els tres comandaments que van dirigir les càrregues contra l'escola Ramon Llull de Barcelona. No tinc gaires esperances en la justícia espanyola, menys encara si al judici hi ha un independentista i molt menys encara si els acusats són policies. Però bé, suposo que més val això que res.

0: I avui cançons on les onades tenen un paper destacat.
1: Sí, diumenge arriba una onada de calor. En parlarem aquest matí amb en Francesc Mauri. Les onades han estat font d'inspiració per molts artistes. El 24 de juny s'estrena el documental de Rocío Jurado, La Más Grande, un bon moment per recordar el seu gran èxit, Como una ola.

0: banda, Imagine Dragons va compondre aquesta delícia titulada Waves, una cançó emotiva sobre el dol, la fragilitat de la vida i l'acceptació. El seu vocalista, Dan Reynolds, la va escriure després de la tràgica pèrdua del seu millor amic per suïcidi. La lletra tracta el dolor com onades imprevisibles i la dura lliçó que el temps no s'atura. I per combatre la calor que ens espera diumenge, res millor que el ritme de Mr. Proofs al costat del productor Robin Schulz, una cançó que es va fer coneguda a tot el món gràcies a la frase que es va repetint al llarg del tema, Wave After Wave.
1: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
2: Ho confirmava el mateix Donald Trump. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: I aquí els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ja ha calcinat més de 60 hectàrees a la Segarra.
3: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament.
4: Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera. Ara en sentíem el seu alcalde, Ramon Trullols, i Ribera d'Ondara. Els efectius hi han treballat tota la nit.
1: I això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures. Més detalls a partir de 8:45 amb el meteoròleg Francesc Mauri. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
2: En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
4: En declaracions al matí, l'exdiputada i eurodiputada admet, però, la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
5: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero, por supuesto, tengo plena confianza en la justicia.
1: A l'Àgora, avui, Rebeca Torró, secretària d'organització del PSOE, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
2: En una entrevista a l'Hormiguero d'Antena 3, Feijóo obre la porta a governar amb Vox i apuntava que Junts es mou.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
1: I justament aquí, a Catalunya, el Parlament debatrà i votarà avui una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata.
4: Després que Salvador Illa defensés el govern espanyol en resposta al líder del PP, Alejandro Fernández.
7: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
1: I avui us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
2: Admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista, Martí Abril Vicario, advocat.
9: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel.
1: I previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
4: Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
1: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
2: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
10: I en aquesta època, en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta

0: de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Sí, és el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico, un Zapatero, diu aquest diari, que no convenç el jutge, però que manté el passaport, un argument, aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com La Vanguardia. A Madrid, titular informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules: el jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada: el periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
1: Avui a la Bisbal d'Empordà es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Oliana, a l'Urgell, en tenen 21, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem una calor moderada a l'espera de l'onada de calor del cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui farà calor, semblant als últims dies, a un palet menys. De fet, en molts llocs baixarà 1 o 2 graus respecte a la d'ahir, la temperatura, perquè el vent de marinada suavitzarà més la temperatura. Avui amb sol a tot arreu, només amb algun ruixat de tarda avui al nord de l'Alt Pirineu. Poca cosa. Demà encara farà una calor semblant a la d'avui i la pujada forta la notarem dissabte, diumenge i dilluns.
1: I precisament davant de la previsió que aquest cap de setmana tinguem la primera onada de calor, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
4: Bon dia, Catalunya. El país s'enfronta a la seva primera onada de calor, una fogarada de temperatures que podria allargar-se fins a finals de mes. A banda de deixar-nos baldats, de mala llet i amb l'entrecuix regalimant, aquesta cremor de l'aire ens recorda que encara som un país desenvolupat. Catalunya s'hauria d'haver creat molt més al nord, i així, a banda d'un poble liberal i assenyat com som, seríem gent molt més seriosa. El fred és un dels grans invents de la civilització i assegura pobles que fan novel·les pesades com Totxanes i òperes infumables de 6 hores. Nosaltres no cardarem mai l'ou, perquè amb aquesta merda de temps no es pot fer res de profit, només pel plantar-se davant d'un ventilador o fer aquella cosa tan ridícula de banyar-se en una piscina. Jo no crec en Déu, però si ho fes, li demanaria saltar-me aquesta mandanga de l'estiu i que demà, per favor, ja fos setembre.

0: I repassant cançons del Mundial que fem aquesta hora amb Robert Prat, continuem el repàs, avui escoltant la cançó oficial del Mundial d'Alemanya de 1974.
1: En aquest Mundial que es va fer a Alemanya Occidental, a Berlín, Werner Drexler i la seva orquestra van crear la cançó oficial, aquest tema alegre, contagiós, que fins i tot van interpretar els mateixos jugadors de la selecció. És la fanfàrria del Mundial.

0: Alemanya es va proclamar campiona del món davant els Països Baixos de Johan Cruyff 2-1 a l'Olímpic de Munic. Tot i perdre, la simpàtica selecció taronja va rebre el sobrenom de la taronja mecànica pel seu futbol espectacular. Algunes imatges d'aquell Mundial són impensables ara mateix. Alguns jugadors del Zaire fumant tranquil·lament a la banqueta durant el partit. Va ser el Mundial en què els pantalons dels jugadors van començar a tenir un número.
1: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, aquests dies estem seguint els partits del Mundial en directe de 5 a 6 i hem de dir que la Marta Viana ho viu intensament, sobretot quan marquen gol.
3: Nosaltres li posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
2: Va, que no
3: reguiquem.
2: Gol?
3: Gol.
2: Molt bé, Marta.
3: Com ha anat això?
2: Sí, és que no, molt bé, Marta. Gol de Colòmbia, molt bé.
3: Mira com li pega unes bufetades.
2: Sí, ma, jo li vam estar dient, caramba, Marta.
3: Que... No, perdó, Laura.
2: No, està molt bé, està molt bé. Jo
3: crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
2: Oh, quin ensurt, vinga. Emoció màxima als matiners de Catalunya, Ràdio Estrell.
1: I avui són festes on?
2: Arrenca la festa major de Sant Joan a Montgat, avui a les 8, pregó de festa major de Sant Joan a la plaça de la Vila, i a 8:15, tas de coca de Sant Joan, també a la plaça de la Vila.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
3: Doncs Rosalía, que ha fet el seu primer concert a Nova York, ni més ni menys que al Madison Square Garden.
4: I remember the first show that here in New York, there was like, no t'exagero, 20 people. And tonight...
3: Explica això, que no s'acaba de creure, que el primer concert el va fer davant 20 persones a Nova York i ara doncs, el fa davant 20.000 espectadors. Demana, això sí, al públic paciència perquè reconeix que el seu anglès no és el millor.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Clàudia, de Barcelona. Viu al barri del Carmel i explica que fa unes setmanes a la cantonada dels carrers Agudells i Conca de Tremp, un quadre elèctric situat a peu de carrer va petar i ha ocasionat desperfectes a la vorera.
7: És una vergonya l'estat en el que es troba la vorera del carrer Conca de Tremp a Agudells, al barri del Carmel de Barcelona. Des que va haver-hi una explosió al quadre elèctric, en aquesta cantonada hi ha un forat a la vorera que no només dificulta la mobilitat de les veïnes del barri, sinó que actualment s'està convertint en un petit abocador de porqueria i no veiem que hi hagi cap voluntat d'arreglar-ho.
6: L'Ajuntament respon que l'avaria és responsabilitat de l'empresa Elecnor. Asseguren que el districte d'Horta-Guinardó és conscient que el forat a terra dificulta l'accessibilitat a la vorera i diuen que s'ha reclamat a Elecnor que es dugui a terme la reparació de manera imminent.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
0: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els inversors mantenen l'optimisme a l'espera que demà es firmi l'acord de pau per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El preu del petroli es manté en $78 al barril de Brent i això dona optimisme als parquets asiàtics. Creix el Nikkei de Tòquio i el Kospi de Seul. Pel que fa a les borses europees... Disculpeu, nou rècord de l'IBEX 35, 19.400 punts, ha sumat un 7% en 5 sessions i també crescuda dels parquets europeus. Als Estats Units, refredament de les borses per la decisió de la Reserva Federal de mantenir intactes els tipus d'interès. Wall Street va acabar el dia amb pèrdues del voltant de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Notícia de matinada. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Iksain està firmat. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos.
13: Malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra Hezbollah al sud del Líban.
3: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on han establert una zona de seguretat. De moment, però, sí que han deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també línia vermella marcada pel règim iranià.
13: Aquí els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra.
3: Un foc que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid. Sí que va obligar a confinar, durant unes hores, els nuclis de Pallerols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera en declaracions a Catalunya Nit.
14: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
13: Tot plegat quan avui el Servei Meteorològic de Catalunya té previst activar per primera vegada aquest any?
3: Un avís per les altes temperatures, en previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país i que s'allargui com a mínim fins dimarts. L'increment de temperatures seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior, on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
13: A partir de 8:45 en parlarem amb Francesc Mauri. I el jutge del cas Zapatero adverteix, després de sentir-lo, que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell.
3: Per això manté que hi ha indicis racionals de criminalitat pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. Tot i això, sí que no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com li demanaven des de l'acusació del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Rodríguez Zapatero va negar totes les acusacions i després, en un comunicat, va demanar un vot de confiança i temps per demostrar la seva innocència. Sobre l'origen de les joies, ha dit al jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen.
13: El govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
3: Considerant que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. D'altra banda, Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, també dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia diu no demostri el contrari. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
15: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
3: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies i sobre un avançament electoral, diu que Pedro Sánchez, que descarta de ple, Feijóo s'ha mostrat més optimista, diu que 2 mesos enrere.
16: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
3: I ha afegit que ha tret pit d'haver negociat amb la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, sobre àmbits com la fiscalitat o la política d'habitatge.
13: Més notícies. Els bombers han pogut controlar l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.
3: El foc que no va fer ferits va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'Irta, Josep Usall.
17: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat estan en perfectes condicions.
3: Els bombers apunten que l'incendi va començar a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, es va propagar a dins del centre. Quan els bombers van arribar al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
13: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema.
3: 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors.
13: Mà Mar Riera.
18: Més d'un centenar de malalts d'ILA ja tenen reconegut el grau 3 plus de dependència extrema. Des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes, com explica el Matí de Catalunya Ràdio Esther Sallés, directora de la Fundació Catalana d'ILA.
19: Ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
18: Sallés valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, xifra que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenta que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats.
13: I cultura, la novel·la Sau de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
3: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
20: I en aquesta època, i en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
3: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha estat per Cop de llum de Rita Bulwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
13: El Teatre Principal de la Rambla de Barcelona preveu obrir les portes la tardor del 2028 com un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donin cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos.
3: Les obres d'intervenció volen recuperar el valor patrimonial de l'edifici mític de la ciutat de Barcelona després de 20 anys sense activitat.
13: Marta Vivas.
21: Propietat de Balenyà és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. Els arquitectes de Valle i Roig basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats en 4 espais d'exhibició. Es tracta del teatre principal amb 850 localitats, la sala Latino amb un aforament de 250 butaques, el frontó Jaialai com a espai polivalent i la cúpula Venus. De moment s'estan centrant en la rehabilitació integral de la façana i també la joia de la corona, la recuperació de la cúpula Venus. Enric Balla és l'arquitecte en cap.
22: La cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
21: Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui arrenca el Sonar. Where do we go when the night fades?
3: I per primer cop el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amélie Lenz.
13: Marc Ruiz.
23: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synth-pop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I els projectes Recircular l'Eixample Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026 que es va entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona.
3: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa que reforcen així l'activitat ciutadana i comunitària. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries que inclou les àrees de jocs.
13: I els esports, Robert Prat.
0: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8, amb transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugrana. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
13: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
1: Messi, tot i els seus 39 anys, és el principal actiu d'Argentina i segueix impressionant el camp. Potser no li donarà per guanyar el Mundial, però poden arribar lluny i de moment ja ha fet un hat-trick en el seu debut. I a l'altra banda hi tenim Cristiano Ronaldo, 41 anys i que sembla més un problema per Portugal que no pas la solució. Segurament Robert Martínez, el seleccionador portuguès, pensa que sense Cristiano podria fer jugar millor l'equip. Vistes ja totes les seleccions, sembla que França, Anglaterra i Argentina estan un punt per sobre de la resta i que Messi el tenim en condicions de lluitar-li a Mbappé, Kane i Haaland ser el màxim golejador del Mundial.
13: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
7: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
24: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 18 graus a Darnius, a l'Alt Empordà, 20 graus a Vilanova de la Sal, a la Noguera, i 22 a Castelldefels. De moment, esperem un matí assolellat. Sí que es podria formar algun núvol baix a la costa, entre la costa central i la costa brava, molt puntuals. De moment seran format a la Catalunya Nord. A la tarda sí que esperem algun ruixadet a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça, avui molt puntuals també. I les temperatures d'avui seran un palet més moderades que ahir. Per tant, les màximes quedaran entre els 32-35 graus, potser a Ponent encara arriben als 37 o 30, però en general la marinada suavitzarà una mica la temperatura més que no pas ahir. Demà divendres s'espera un temps semblant al d'avui, potser al matí amb alguns núvols més, i de cara al cap de setmana tindrem un episodi d'onada de calor que farà que diumenge les temperatures al Pla a Lleida arribin als 40 graus o més.
25: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
27: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
29: Els matins del cap de setmana, el suplement...
30: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
31: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín, naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, i em van dir endavant.
29: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
30: Ho tornaria a fer tot igual?
31: Sí.
32: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
29: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
33: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
29: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3Cat.
29: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
34: Quarta nou, obrirem l'àgora parlant de l'onada de calor que Catalunya espera a partir de diumenge amb el meteoròleg Francesc Mauri. Els termòmetres fregaran els 40 graus, sobretot en zones de l'interior del país.
23: I després repassarem les últimes novetats del cas Zapatero i entrevistarem la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró. També connectarem amb Badia del Vallès per analitzar les conseqüències de l'aprovació de la llei per eliminar l'amiant.
34: Per què sentim ansietat o por? Què passa dins el cervell quan prenem decisions? Són preguntes que plantejarem a partir de les 10 a la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neural de l'Hospital del Mar.
23: I a les 11, entrevista a Jorge Drexler, que presenta el disc i la gira Taracà, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre.
34: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
5: Ahir ens va trucar al telèfon del directe una oient indignada per la vaga de metges, que segons ella va provocar cues als CAP.
6: M'he hagut de demanar festa pel treball per portar els crios al CAP.
8: Al ¿vale? treball, eh?
6: I ha sigut arribar allà, hi havia unes coles, una gent que digo, hola, perdona, ¿esto es el CAP o es la casita de Bad Bunny?
8: Claro, que havia cua. Que,
6: como los señoritos doctores se van de vaga, pues ahí os quedáis, muertos de hambre.
5: No. Recollim la seva queixa, me l'apunto aquí en un paper,
6: hores.
5: Marta de Sant Celoni.
6: 4 hores m'ha tirat a l'ambulatori, con los crios rodellats de gent tossint, con gente con una heridita pequeñita en la punta del dedito, que desde luego, mira, la gent fa servir malament a l'ambulatori, eh? Que van pa cualquier cosa, hombre.
9: Sí, però els seus fills que tenien, Marta? Sí.
6: Pues estaban a 37 de fiebre.
9: Però si estava a 37... Això no és febre, és fabrícula.
5: Això és fabrícula. 37 de fiebre, ha anat a molestar.
6: Perdona, ja, Ricardo Estrella és mèdico.
9: Gràcies per trucar.
6: Chiripipi.
9: No, no,
6: no. Perdona, jo pago mis impuestos a aquesta emissora. I
9: ah, sí?
6: Dijo que el Manu Guix em dediqui una cançó. Que me cante Sobreviviré de Mónica Naranjo.
8: Però que no tenim el Manu Guix, home. Que no
6: Sobreviviré!
5: Cap a 12:15, més temes pendents.
13: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
10: Avui pot ser un bon dia per fer una altra de les meves recomanacions místiques. Crec que tots hauríem d'estar llegint Sor Juana Inés de la Cruz, que és una monja, poeta, filòsofa del segle XVII, que té uns escrits, ara que jo els estic rellegint, molt protofeministes, diria. Està escrivint sobre els homes, sobre les dones, sobre l'amor, sobre la passió, sobre el desamor, sobre el desig i sobre els plaers i els desencants de les relacions d'una manera molt contemporània.
13: I el segon, la Llucia Ramis.
11: Descomptes exclusius, rebaixes abans de les rebaixes. Última ocasió per aconseguir un 2x1. Clica aquí, apunta't a la darrera promoció. No et perdis aquesta oportunitat única. Tot arreu o tota hora intenten endossar-nos coses que no ens calen i per les quals ens han creat una necessitat. Però avui pot ser un bon dia per aconseguir que no ens venguin res. O com a mínim intentar-ho. No em venguis res, diu una cançó de Power Burkas. I Arrega Runa, que parla de la gentrificació, comença en dient que la demolició del mercat municipal podrien convenir que és un tema comercial. Per tant, posats a comprar, que sigui el seu disc amb la FI al davant.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui preveiem un ventet suau, moderat o tot estirada, marinada, que suavitzarà una mica la temperatura. Farà calor, però potser baixarà 1 o 2 graus la temperatura màxima. Aquest matí podrien aparèixer 4 bancs de núvols baixos entre la costa central i la costa brava, poca cosa, i a la tarda hi haurà algun ruixat al nord de l'Alt Pirineu. Tret d'això, la resta del dia serà assolellat.
0: Arriba calor de veritat, cosa que fa augmentar encara més el risc d'incendis. La bona notícia de la nit és que ha quedat estabilitzat el foc que va cremar 60 hectàrees de camps a la Segarra. Els bombers, però, hi continuen treballant. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, s'hi han quedat una vintena de dotacions durant tota la nit i en poca estona sabrem si ara al matí s'incorpora algun mitjà aeri per acabar de controlar-lo i extingir-lo. Han cremat, sobretot, camps de cereal que encara no estaven segats. Són el 90% de la superfície calcinada. El foc, recordem-ho, també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. A la feina dels bombers s'hi van sumar també molts pagesos de la zona que van treballar amb tractors per fer tallafocs.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat de Macron. This was not easy. I can tell you. La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll, com sentiu, de plats i de coberts de fons, i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. Repassarem els 14 punts d'aquest document, que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris hi apareix el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança i la resta de la premsa de Madrid, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge de l'Audiència Nacional. I aquesta nit n'ha parlat també Feijó, a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, ens visita al matí de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Futbol, resultats d'aquesta nit. Colòmbia 3, Uzbekistan 1. Ghana 1, Panamà 0. Anglaterra 4, Croàcia 2. I avui ja comencen els partits de la segona jornada de la fase de grups. Per cert, que avui també arrenca el Sónar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els caps de cartell els sentim. Cabaret Voltaire. Tot això avui que a Montmajor, al Berguedà, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Benifallet, al Baix Ebre, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Ampliem els titulars del dia abans amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
5: Bon dia.
0: 14 punts.
6: Cadascú pel seu compte, però el president dels Estats Units, Donald Trump, i l'iranià Masoud Pezeshkian ja han signat un primer document per posar fi a la guerra.
7: Està signat, deia Trump, als periodistes que l'esperaven a les portes del Palau de Versalles, on ha sopat amb Macron. La televisió iraniana també ha mostrat una foto del seu president amb el document.
8: El memoràndum declara un alto el foc permanent en tots els fronts, també al Líban, o la reobertura de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli continua baixant, ara està als 77 dòlars.
6: L'acord suposa oxigen per Teheran, ja que aixeca les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i un pla de 260.000 euros, 300.000 dòlars per la reconstrucció del país. El com es farà s'abordarà en els propers mesos.
0: Anem a Washington, Oriol Serra.
9: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 60 dies.
7: El punt 3 del memoràndum estableix que els Estats Units i l'Iran es donen 2 mesos per negociar l'acord definitiu. L'Iran es compromet a no adquirir mai ni desenvolupar armes nuclears. Pel que fa a l'actual programa nuclear, Teheran no enriquirà més urani, però tampoc es desfarà del que ja té.
8: L'acord definitiu haurà de ser validat també pel Consell de Seguretat Secretariat de Nacions Unides, tot i que el punt 2 del que s'ha signat avui estableix que tots dos països es comprometen a respectar la integritat territorial de l'altre. Trump no ha aparcat encara, però, les amenaces.
0: Enviat especial a Avian, Jordi Baró.
5: A la cimera del G7 Avian, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
10: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
5: La cimera del G7 de Vian passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
6: Com a mínim per ara, els atacs d'Israel al Líban. Ahir va haver nous bombardejos que van deixar més víctimes al sud del país, on no han arribat les bombes. En les últimes hores ha estat a Beirut, la capital del país.
0: Investigada.
7: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
0: Tot igual.
8: La declaració de Zapatero davant del jutge ha permès que les diferents parts es reafirmin en les seves tesis. El PSOE i el govern espanyol posen de relleu que no se li han imposat mesures cautelars. L'oposició, en canvi, destaca que les primeres explicacions de l'expresident espanyol no han convençut el jutge.
0: Madrid, Paula Brujats.
2: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions.
6: L'ex número 2 del PSOE, en temps de Rubalcaba, Elena Valenciano, creu que Pedro Sánchez, amb tots els fronts que té oberts i amb el Congrés bloquejat, hauria de començar a pensar en no allargar la legislatura, ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
7: Sobre Zapatero, diu Valenciano que li dona un vot de confiança fins que la justícia no demostri el contrari. Qui fa temps que també reclama eleccions és el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Segueix sense fer res per treure Sánchez, però destaca que Junts i el PNB sí que comencen a moure's. Ho ha dit l'Hormiguero.
12: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
8: A Catalunya, avui al ple del Parlament, es debat i es vota una proposta, no té cap efecte pràctic, però que demana avançar eleccions a Espanya.
0: Més fronts.
6: Avui acaba el termini perquè el jutge Peinado decideixi si retira el passaport a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. El PSOE també està pendent del Suprem perquè la primera sentència sobre l'exministre Ábalos podria arribar aviat.
0: Només 4.
7: De les 17 autonomies, més Ceuta i Melilla, aniran a les reunions bilaterals convocades per Hisenda per parlar de la reforma del finançament. Les trobades comencen avui i el PP ha complert amb l'amenaça de plantar el ministre Arcadi Espanya. Avui toca Canàries, la setmana que ve Castella, La Manxa i Astúries, i per Catalunya encara no hi ha data.
0: 3 desnonaments.
8: Previstos avui al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ordena fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
0: Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora no hi ha cap moviment policial al barri, és una calma una mica estranya. Es tracta d'un desallotjament forçós previst per les 8 a aquesta hora i, com us dic, no hi ha cap moviment policial, cosa que fa pensar que no sabem si s'acabarà produint o no aquest desnonament, que, insistim, està previst per les 8 i és un desnonament forçós. Aquí es desnonaran avui 3 famílies, dues d'elles tenen menors a càrrec i són els primers desallotjaments d'una sèrie de desnonaments que afecten una seixantena de famílies de 7 blocs del barri de la Mina. I avui tenim aquí amb nosaltres a la Marta López, que és la portaveu del sindicat de la Verneda i del Besòs. Marta, bon dia.
14: Bon dia.
13: Quins perfils hi ha?
14: Doncs mira, aquí entre les 58 famílies ens trobem amb molts perfils, però en la seva majoria hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat que no tenen una altra opció a anar.
13: I, clar, és això, hi haurà 58 famílies desnonades. L'Ajuntament ha donat alguna solució? Està previst, doncs, que els atenguin per mesa d'emergència?
14: L'Ajuntament, fins aquest any, en plan, no havia donat solució. En plan, ara els ha començat a ficar mesa d'emergència. Després de 9 anys que estan vivint aquí i que hi hauria d'haver-hi prevista alguna solució, fa molts que aquestes famílies haurien d'haver estat ja a mesa d'emergència i a aquestes altures ja no és una solució. Nosaltres creiem que s'hauria de revisar cas per cas i s'hauria de poder garantir que aquestes famílies no es queden al carrer i que hi ha una alternativa.
13: Marta, moltes gràcies. Recordem també que aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la mina, que està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys. Les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van quedar buits durant any i finalment doncs, van acabar ocupats per aquestes famílies vulnerables que avui es preveu que es comencin aquests desallotjaments avui amb tres famílies desnonades.
0: I serem avui en directe al llarg d'aquest matí. Gràcies, Lara. Fins ara.
13: Fins ara.
0: I última vaga.
6: Està a punt d'acabar el curs més conflictiu dels últims anys i avui encara hi ha vaga convocada, en aquest cas a les escoles Bressol. Convoquen la CGT, la Intersindical i altres sindicats minoritaris. Afecta tant els serveis públics com els privats.
0: Polèmica.
7: Parlant d'ensenyament, la consellera Niubó ha fitxat per al departament un regidor del PSC a Rubí, Víctor García Correas, que en un ple va qüestionar que el català, valencià o mallorquí siguin la mateixa llengua. Després es va disculpar. També han començat a córrer per les xarxes intervencions on qüestiona la immersió.
15: Yo llevo a mi hijo a P4, todos en catalán, excepto dos horas en inglés. ¿Quién asegura que se hable en castellano? Es que la lengua vehicular sea el catalán en la escuela. También podríamos hablar de este tema que no toca.
0: Antiimmigració.
8: Eurodiputats conservadors i d'extrema dreta han celebrat amb càntics l'aprovació definitiva del nou reglament que endureix la política migratòria europea, permetent, per exemple, obrir centres de deportació en països estrangers. Adopted.
16: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Asens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
17: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
16: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aprovada.
6: Una llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integren un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a aquest material cancerigen. En temps d'àgora serem a Badia del Vallès, la ciutat amb més concentració d'amiant de Catalunya.
0: Sense interrupcions. Where do we go when the night fades?
7: Així serà el Sonar que comença avui. No hi haurà pausa entre la programació de dia i de nit i per primera vegada es farà en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Sense interrupcions, en aquest cas al Sonar, que seguirà el Marc Ruiz.
18: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes La Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o, si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, comença.
19: La final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a partir de les 8, transmissió per Catalunya Ràdio. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual confia que sigui un espectacle.
20: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
19: A partir de les 8, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugrana, el Mundial empat a 1 de Robert Martínez en Portugal davant el Congo, Anglaterra 4, Croàcia 2.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
21: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
22: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
23: 150 anys movent-nos per tu.
24: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
25: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
26: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez al carat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
28: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
29: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
30: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 18 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marc amb 3 quilos 465 grams a les Masies de Voltregà i l'Edai amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
18: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Balsareny, 18 a Corbera de Llobregat i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
31: Un accident talla un carril a la C32 a Mataró, sentit Girona. Lentitud en aquest punt, direcció Barcelona. Hi ha aturades als punts habituals a aquesta hora. A la Ronda de Dalt, cua a Trinitat, sentit Llobregat. I a la Litoral, Zona Franca i Sant Adrià, sentit Besòs i Sant Adrià, direcció Llobregat.
18: Són dies de calor i més que en farà aquest cap de setmana i durant l'estiu. Si sou a Barcelona o si passareu el dia, segur que això us interessa. La ciutat tindrà 75 nous espais d'ombra aquest estiu.
32: Principalment es posaran tendals per frenar les altes temperatures a una trentena de parcs infantils, una vintena de zones de la ciutat i també una quinzena de patis d'escola. Això ho ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
33: És com si posessin un gran parasol a la ciutat, que seria l'equivalent a 2 camps de futbol.
6: La mesura té com a objectiu protegir els col·lectius més vulnerables i millorar el benestar.
33: Penseu que, segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
32: Els espais d'ombra s'ampliaran a l'estiu de l'any que ve, al Passeig Marítim de Barcelona, i d'aquí 2 anys, al Portal de l'Àngel.
18: Més notícies. Al Garraf, atenció a aquest incident. Les darreres hores hem sabut que dissabte passat la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que 2 carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment.
6: Els treballs es van fer a la nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de la fiela soldadura, un procediment que, segons Adif, està permès per la normativa.
18: A la Zona Franca de Barcelona, els treballadors votaran avui el preacord per l'ERO dels sindicats i la direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, sobre el futur de la planta.
32: El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials als 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys.
6: La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el seu lloc de feina ho faran al magatzem i a les oficines fent tasques comercials.
18: El Vallès Oriental suspès el judici als 11 xofers de Segalès acusats d'apropiar-se de gairebé 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta.
32: El judici no va arribar a començar per un problema amb les citacions i no hi ha tampoc nova data. Ho explica el 9-9.
18: I cultura. Música d'aniversari.
34: Que a mi m'agrada la rumba, és que el rasca vaig sentir.
18: Avui la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida, per això han decidit fer un concert especial amb la Pegatina, amb Paranoia, també Joan Garriga, entre altres, a les 8 del vespre. I més música.
35: Avui trec a ballar els passos prohibits.
18: Avui comença el Festival Clotilde Fest fins al 9 de juliol. Serà al Palau Robert de Barcelona. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
36: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui amb un clar protagonista, José Luis Rodríguez Zapatero. El veiem en una fotografia ben gran a totes les principals capçaleres del país, menys al periòdico. En aquest dolent, un Zapatero que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un titular similar al que fa La Vanguardia i a l'Ara insisteixen que Zapatero no ha convençut el jutge, però que l'expresident ha defensat la seva innocència. A Madrid, titular més informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i l'ABC, que ho resumeix en molt poques paraules. El jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada. El periòdico, per exemple, titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. En política exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
5: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
7: el 62.018 62018 de la sèrie 31 31.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, les banderes amb missatges sagrats. Maiol Roger, bon dia.
8: Bon dia. Anem del 1994 fins a l'actual Mundial, en el moment en què sonen els himnes. Si us heu fixat, en tots els partits les banderes reposen a la gespa mentre els jugadors canten al cercle central, excepte en dos casos, l'Aràbia Saudita-Uruguai i l'Iraq-Noruega. I per què? No hi ha una confirmació oficial, però diversos mitjans apunten que la FIFA ha canviat el protocol per respectar els missatges sagrats de les dues banderes. Allahu Akbar. A la de l'Iraq hi ha escrit Allahu Akbar, Allah és gran, i a la de l'Aràbia Saudita llegim la professora de fe de l'Islam, la Shahada. No hi ha més Déu que Allah, Mahoma és el missatger de Déu. El que expliquen aquests mitjans és que la FIFA hauria mantingut les banderes sostingudes a l'aire perquè és una ofensa que aquests missatges sagrats estiguin a terra. L'organisme no ho ha confirmat, però aquest gest diplomàtic lliga amb altres històries. Anem al Mundial de 1994. La franquícia McDonald's al Regne Unit decideix que les bosses de Happy Meal portin les banderes del Mundial dels Estats Units, el primer en què juga Aràbia. Prepara 2 milions de bosses, però es topa amb l'ambaixador del país a Londres, que protesta dient que la professió de fe acabaria les escombraries bruta i arrugada. McDonald's va acabar retirant la promoció. Anem al 2002.
9: Ele cortou pro meio, lá veio Cleverson, Rivaldo saiu, pro Ronaldinho, pé direito, bateu, gol!
8: Segons va publicar The Guardian, la FIFA tenia previst que les pilotes del Mundial de Corea hi hagués la bandera dels països participants, fins que la delegació àrab va protestar perquè els símbols sagrats no es poden xutar ni són per jugar. I l'últim conflicte diplomàtic té lloc en un prostíbul. Anem al Mundial d'Alemanya 2006. Durant aquest Mundial, un prostíbul de Colònia, que passava per ser el més gran d'Europa, va decidir fer un cartell publicitari amb les banderes del Mundial, fins que les protestes de l'Iran i l'Aràbia Saudita van obligar a tapar-les perquè no hi podia haver frases sagrades en una publicitat d'un bordell.
0: I en quants Mundials ha participat l'Aràbia Saudita?
8: En 7 i només 4 victòries. Això sí, en té una que és la sorpresa més gran de la història dels Mundials, el 2-1 contra l'Argentina de Messi al passat Mundial, que va provocar burles al jugador argentí. Una ofensa a Déu pels ateus que creuen en la religió del futbol.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia taciturn sense banyes i la resposta era motxos. Motxo és un adjectiu que té aquests dos sentits, o bé algú que està moix o bé taciturn, però també vol dir no tenir banyes, és a dir, ser inerme. Avui dijous, un Enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. De 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. 10 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Pablo Motos al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, a l'Hormiguero d'Antena 3.
13: Ahir Feijó va fer un míting a l'Hormiguero amb un Pablo Motos molt tranquil, molt complaent. Sempre se li acusa de fer-li entrevistes massatge i jo sempre solia defensar-ho dient que el seu no és un programa informatiu i, per tant, pot fer un altre tipus d'entrevista. Ara bé, si tu el convides per a que faça un míting, per a que expliqui amb detalls i sense rèplica el seu ideari polític, igual és massa cridaner i una mica vergonyós aplaudir-li tot. Com a mínim, és lleig.
0: I a la recomanació del dia, avui dia de l'orgull autista, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Nuestra Mirada.
14: Protagonitzada per actors diagnosticats amb autisme que li aporten una profunditat que no tenen altres ficcions i creada per Jason Gatims, guionista i pare d'un nen dins de l'espectre. I acompanyem tres joves amb aquest trastorn que comparteixen un pis tutelat i lluiten per guanyar autonomia i fer-se el seu espai, tant en l'entorn laboral com social i amorós. Perfecte per fugir d'estereotips, cada protagonista té les seves inquietuds, virtuts i defectes, independentment de l'autisme, i desplega una trama molt, molt tendra, sensible i amb un gran sentit de l'humor. Nuestra Mirada té 8 únics capítols a Prime Video.
15: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
16: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
17: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts seran 8:15 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
19: Bon dia, Cristiano Ronaldo.
20: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Ràdio.
21: Cada matí, Catalunya Ràdio.
19: El jugador portuguès Cristiano Ronaldo és protagonista del dia després que ahir al vespre tant ell com la seva selecció tinguessin un debut bastant galdós en el Mundial contra el Congo.
0: Sí, s'esperava veure com reaccionaria Cristiano Ronaldo després del hat-trick de...

0: ubicat a Conga, que parece un país de prova.
1: Bueno, del Congo, del Congo.
2: Sí.
0: Los jugadores de Conga tendrían que ser agradecidos porque Cristiano juega contra ellos, pero en cambio ellos marcan gol a Cristiano, son mala gente, por eso tienen un país de mierda.
2: No, no, no, no es un país de verda, el Congo. Escolta'm...
0: Oh, envidia.
2: Hi ha molta gent, Cristiano, que diu que ja no tens edat per estar jugant un Mundial, que no estàs en forma
0: Cristiano
2: ja per aquestes coses.
0: Cristiano tiene 41 años. Pero si miras mi cutis, es un cutis de un hombre joven de 18, 19 años. Toca cutis de Cristiano.
2: No, no pensa tocar res. No, no pensa tocar el cutis.
0: Este cutis es trabajo de cada día. Como Shaq y Baba Kaira Cole, leche para hidratación, hielos.
2: Molt bé. Cristiano, enhorabona, doncs, eh?
0: Mira que glúteos. Mira que glúteos. Fuertes, duros.
1: Són 8:15. Els bombers acaben d'actualitzar la situació de l'incendi de Talavera, a la Segarra. Hi ha seguit treballant 13 dotacions de bombers durant tota la nit i encara hi ha zones a l'interior del perímetre que fumegen. Confien poder-lo controlar al migdia. No està previst que s'incorporin mitjans aeris. I l'altra notícia de la nit és que els presidents dels Estats Units de l'Iran han firmat ja un primer document per posar fi a la guerra. És l'avançada de l'assignatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles. This was not easy. La presidència francesa ha compartit un vídeo del moment en què Donald Trump, mentre sopa, admet que no ha estat fàcil. Té 14 punts, inclou la fi dels atacs, l'obertura també de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I a les 9 parlarem de Zapatero, n'ha parlat aquesta nit Feijóo a l'Hormiguero.
3: Cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
1: Avui dijous, nova vaga del sector de l'ensenyament. En aquest cas, afecta les llars d'infants tant públiques com privades. I d'aquí una estona tornarem també a la mina Sant Adrià de Besòs. Per avui hi ha previstos 3 desnonaments. En 2 casos es tracta de famílies amb menors. Són els primers d'una tongada de 60 habitatges que el jutge ordena desallotjar perquè es van ocupar il·legalment fa 9 anys. I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a les 8. Transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugranes. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
1: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia.
1: Tenim més detalls de com serà la onada de calor de cap de setmana, d'aquí uns dies?
5: Sí. Començarà dissabte i arribarà al punt àlgid entre diumenge i dilluns. I, de fet, perquè ens en fem una idea, avui tenim una massa d'aire que és uns 4 graus més càlida del que és habitual en aquesta època de l'any. De cara al cap de setmana i dilluns tindrem una massa uns 9 graus per sobre del que és normal pel que fa a la temperatura. Llavors, això arribarà al cap de setmana. De moment, avui sí que es modera una mica la temperatura. Tindrà un vent de marinada que suavitzarà lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral, sobretot. Encara en alguns llocs de ponent arribaran els 37 o 38 graus. Es podrien formar algun nuvolet a la Costa Brava, a la Costa Central, molt poca cosa, molt puntuals, i a la tarda també algun ruixat a l'Alt Pirineu.
1: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards a Rodalies i també a l'AVE. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. L'R15, el primer tren que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, va amb 35 minuts de retard, mentre que el que va al darrere, que també va de Reus a Barcelona, porta un endarreriment d'uns 10 minuts. A l'R11, el mitjana distància que va de Barcelona a Figueres, porta un retard de 20 minuts, i avui, a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid torna a anar tard. Avui amb una demora de 20 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat, mentrestant, puntualitat a totes les línies.
1: I a les carreteres, 2 avaries compliquen la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, hi ha cua de l'Hospitalet a la zona franca en sentit Trinitat per una avaria i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria. Un carril tallat en tots dos punts. Cua també a la C32 a Mataró en sentit Girona a causa d'un accident que talla un carril. I a la resta de carreteres de l'entorn de Barcelona, doncs les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot cap a la capital.
1: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Però abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui Zapatero a tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
8: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
9: També destaca que Zapatero se sotmet al judici de la ciutadania més enllà del de la justícia i del seu partit.
8: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
9: El diari i també assenyala que la seva declaració demostra que Zapatero tenia una doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
8: El periòdico coincideix amb l'Ara, que hi ha...

0: dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també, de nou, l'origen de les joies.
1: I exposa que és tan improcedent donar per fet per provades les acusacions contra Zapatero com també exonerar-lo.
0: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
1: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
0: Mentre que el titular de l'editorial de l'ABC és Zapatero, imputat, no convenç el jutge.
1: I diu que tot i el temps que demana per donar explicacions fa la sensació que en realitat està buscant una coartada.
0: Com dèiem, al País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional.
1: Editorial dedicada a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
0: I un altre dedicat a la llengua espanyola que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3 milions i mig de persones que l'estudien.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
3: Escriu Mònica Bernabé a l'Ara sobre la decisió de la Unió Europea de 20 dels seus 27 estats de convidar el govern dels talibans a una reunió que qualifiquen de tècnica per negociar la deportació d'immigrants afganesos. Bernabé tesina que la Unió Europea juga amb foc perquè la invitació és gairebé un reconeixement del règim talibà, que més pot comportar concessions polítiques o econòmiques a un règim de terror, repressió i violència brutals, especialment contra les dones. Es queixa Bernabé que la notícia si a més ha passat gairebé inadvertida o molt poc comentada. Jo també.
4: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
5: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és
7: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
8: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
9: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol pack 3x1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què podem trobar a Wallapop?
11: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família. Han aparegut alguns dels llums que s'encenien de manera remota, que es van fer servir durant l'espectacle que va culminar la benedicció de la Torre de Jesús. Ho llegim al periòdico. Es venen amb la descripció com nou per 30 euros.
2: I què ha passat aquesta nit a Benidorm?
12: Doncs que els aficionats de futbol anglesos han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres, una xifra rècord. Llegim en diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies de més consum. I això té una derivada, els contenidors de vidre no donen l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan és l'anglesa. El rècord està, com no podia ser d'una altra manera, amb una Espanya-Anglaterra el 2024 amb 70.000 litres de cervesa.
2: I per què podria servir també l'Ozempic?
11: Doncs sembla que per reduir els crims violents. Així ho recull el País a partir d'un article a la revista Crimenology. Un estudi explica que aquest medicament debilita el salt entre l'impuls i l'acció, i en aquest sentit diu que en les persones que l'han pres baixa un 60% la relació entre la impulsivitat, l'alcohol i la violència.
2: I qui no es confondrà mai més?
12: Un locutor turc que ha confós durant uns minuts l'Iran i Nova Zelanda durant la retransmissió del partit que enfrontava aquests dos països. Per això la televisió turca, per on treballa, l'ha retirat de l'equip que retransmet el Mundial. És una història que explica el Mundo, el locutor amb més de 30 anys d'experiència va arrencar la narració atribuint jugades a l'equip que no era.
2: I alerta pel bombardeig de dissabte a Barcelona.
11: A 8:45 del vespre, llegim el Time Out que avisa que no s'ha de patir, que no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 100.000 poemes sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut nou ciutats del món, com Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
2: Com quina imatge insòlida ens quedem avui?
12: Amb la d'un home circulant en una cadira de rodes elèctrica per la ronda del litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Ho va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien trucat al 112. Un taxista el va alertar dient que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer un altre gravant-lo amb el mòbil mentre conduïa.
2: I aquesta ens explica els destacats de l'Internacional d'Economia, Marc Jurado i Pol Foradada.
13: El Washington Post analitza els 14 punts del memoràndum de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra. Més enllà d'enumerar-los, com ara la reobertura d'Hormuz, el diari es fixa en la controvèrsia que han generat aspectes clau, com el futur del programa nuclear iranià i les concessions econòmiques a Teheran. Aspectes que continuen oberts, expliquen, mentre alguns aliats de Trump i sectors republicans consideren que els Estats Units han cedit massa. I atenció amb això que llegim al China Morning Post. La Xina està estudiant un sistema per controlar la seva xarxa de tren d'alta velocitat des de l'espai, mitjançant satèl·lits i infraestructures especials, amb l'objectiu de millorar la cobertura, la precisió i la coordinació en temps real de la, recordem-ho, xarxa ferroviària més gran del món.
2: En plan econòmica, Expansión destaca que el Corte Inglés avança en el projecte del que serà el seu primer hotel de luxe. La companyia ha tancat aquesta setmana un acord amb el gegant Intercontinental Hotels Group per convertir dos edificis annexos al seu centre comercial de Goya, a Madrid, en un hotel de la marca Kimpton. Cinco Días explica que la consellera de Ferrovial, Maria del Pino, que és germana del president i filla del fundador de la companyia, continua fent caixa amb la venda d'accions de l'empresa. En l'últim any ha venut 10 milions de títols de Ferrovial pel valor de prop de 500 milions d'euros. I avui l'economista analitza com afectarà l'obertura de l'estret d'Hormuz al petroli i explica que tornarà a haver-hi més oferta que demanda, fins al punt que l'any que ve, el 2027, sobraran fins a 6 milions de barrils per dia, un superàvit històric de cru.
14: I què destaquem, Robert Prat, a la premsa esportiva?
15: O el Barça o res. Julián Álvarez refusa les ofertes de l'Arsenal i el PSG, segons el Mundo Deportivo. Fabricio Romano avança que el jugador de l'Osasuna, Víctor Muñoz, fitxarà pel Liverpool, pagarà la seva clàusula de 40 milions i que el Madrid cobrarà 20 milions de l'operació. Mundo Deportivo també diu que el Barça contraataca el Madrid pel cas Negreira, demana a la Lliga i a la Federació i als àrbitres que surtin a defensar-lo. El club blanc exigeix contundència a la UEFA per sancionar el club blaugrana. Pel diari Esport, el Barça planta cara a Florentino. L'esportiu parla d'un enfrontament Barça-Madrid cada cop més cru. Joaquín Luna, de Vanguardia, diu que la sobreactuació de certs aficionats al Mundial davant les càmeres és una manera de prostituir-se. Luna parla de figurants que la televisió es bomba per tapar que el Mundial es disputa en països sense cap tradició futbolística i diu que fan una mica de vergonyeta. El diari ara explica que Cristiano Ronaldo decep en l'estrena del seu sisè Mundial i explica també que tres marques comercials, Adidas, Nike i Puma, vesteixen tres de cada quatre seleccions del Mundial.
16: Sí!
2: I a la premsa del cor, Manu Tenorio, l'Hisenda Pineda.
17: Manu Tenorio ha tret un perfum al mercat. El cantant vol imitar David Bustamante, company de fornada d'Operación Triunfo, i senyor que ha fet més doblers venent colònies barates al Mercadona que cantant Solo soy un Superman que te quiere enamorar. Tenorio diu això de la seva fragància, atenció. Con el apellido que tengo, que es el mismo de don Juan Tenorio, y siendo cantante, no te puedo decir que no huele a seducción. Amb aquest nivell de cunyadisme, no esperin la fragància del prestatge del Mercadona. En trauran més profit si en demanen un didalet per posar-li el sol i sombra al bar de Portes.
2: I qui faig avui que no lias?
18: Felicitem la mega estrella de la música, Paul McCartney.
2: 86.
18: Mira, una mica menys, 84. I també l'actriu meravellosa Anna Duato.
2: 53.
18: 58. Anem pel santoral. Avui és Sant Ciríac i Paula. Van ser dos germans cristians màrtirs durant les persecucions. Van ser denunciats com a cristians al governador i en no voler jurar i no voler fer sacrificis als déus pagans, van ser condemnats a mort. Alerta, els van lligar dues palmeres i van ser lapidats. A Catalunya hi ha 26.055 persones que es diuen Paula i 0 persones o amb freqüència inferior a 4 que es diuen siríac.
2: Hi ha una dita, no?, que diu para la taula... no?
18: Com?
2: Paula, para la taula, parla bé, que el pare ja ve.
18: Ah, no sabia aquesta. Sí. Molt bé, veus, sempre acabem aprenent coses. Sí.
2: Ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
19: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
20: 18 de juny de 1986, el president Jordi Pujol lliura les credencials a 237 nous Mossos d'Esquadra, entre els quals hi ha 43 dones. És la segona promoció, la primera que ha estrenat les instal·lacions de l'Escola de Policia de Mollet. El 1986, el cos de Mossos d'Esquadra estava format per 600 policies. A dia d'avui hi ha 20.000 agents. I avui fa 40 anys que moria a la Clínica Corachán de Barcelona l'escriptor Joan Oliver, amb 86 anys, més conegut pel seu pseudònim poètic de Pere IV, tenia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i era autor de llibres com Bestiari o Vacances Pagades. Fins a 11 esqueles van aparèixer al diari Avui. A Joan Oliver el van enterrar a Sabadell amb una cerimònia senzilla, tal com ell havia demanat, que va acabar amb els segadors. I avui, fa 40 anys, també enterraven a Ginebra l'escriptor argentí Jorge Luis Borges.
14: Avui és 18 de juny del 2026, és el 169è dia del calendari, és el Dia Internacional del Sushi. I falten 3 dies per l'estiu i 6 per Sant Joan. Així sona el dia d'avui.
19: Els sons del matí.
16: Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
21: El president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
22: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge.
23: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo.
24: La decisió de mantenir els tipus s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça.
25: Els membres del comitè consideren que els tipus seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
14: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Memoràndum.
15: Nota diplomàtica en què es recorden els fets, les raons, etc., referents a una qüestió. Avui és notícia el memoràndum de 14 punts en què els Estats Units i l'Iran recorden a quin acord han arribat.
14: Cautelar.
15: Cautelar és fruit de la cautela, preventiu, i cautela és la prudència, prevenció davant la possibilitat que succeeixi un fet, especialment un perill. En matèria judicial es parla de mesures cautelars, de totes aquelles imposicions del jutge abans d'una sentència per evitar que l'acusat es fugui, pugui destruir proves o reincidir en el delicte. De moment, José Luis Rodríguez Zapatero no té mesures cautelars.
14: Estabilitzat.
15: Participi d'estabilitzar, donar estabilitat alguna cosa, i si parlem d'estable, és fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Quan parlem d'un incendi, donar-lo per estabilitzat és la primera fita dels bombers, i ho diuen quan encara es propaga, però poden extingir-lo. Quan ja no es propaga, es parla d'incendi controlat, i quan ja no hi ha foc, extingit.
14: Posem-hi tres xifres. En Marc Jurado, 3,5.
13: Per cent és on es quedaran els tipus d'interès un cop la Reserva Federal dels Estats Units ha decidit mantenir-los entre aquesta xifra i el 3,75. Tot i no haver-hi canvis ara, una part important dels responsables de la Fed preveuen futures pujades a tipus aquest mateix any perquè la inflació s'ha revisat a l'alça i continua sent una preocupació.
14: Un terç.
13: Les preses que abasten d'aigua a Catalunya que tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis.
14: 10.000.
13: Els metres quadrats que tindrà el Teatre Principal a la Rambla de Barcelona, que preveu obrir les portes la tardor del 2028. Serà un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donaran cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos. Porta 20 anys sense activitat.
14: I ara el veig. Tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el mar. Al fons, a l'horitzó, s'hi veuen tres grans vaixells de mercaderies i, en primer terme, dins l'aigua, però a tocar de la costa, s'hi veuen 5 persones. Dues dones vestides i amb vel i els homes amb banyador.
20: És una imatge a l'estret d'Hormuz, des d'una platja a l'Iran. L'acord entre Washington i Teheran preveu obrir el trànsit marítim de forma immediata en un període de 60 dies. De fet, es garantirà el trànsit totalment segur i gratuït pels vaixells comercials, i Washington també es compromet en les properes setmanes a aixecar el bloqueig dels ports iranians.
14: A la segona imatge veig la princesa de Noruega, Mette Marit, en un acte públic, saludant amb la mà esquerra, somrient, porta un tub sota el nas, d'aquests que van connectats a un respirador. És una de les últimes imatges abans de sotmetre's amb èxit a un trasplantament de pulmó.
20: Amb 52 anys havia provat diferents tractaments a la seva fibrosi pulmonar, però finalment ha requerit d'aquest trasplantament. La Casa Reial no ha aclarit si d'un o dels dos pulmons. Sí que s'ha dit que la cosa ha anat bé, ara està en tractament postoperatori, una malaltia que s'havia agreujat en els últims mesos, en paral·lel a dos escàndols que l'havien esquitxat, la condemna del seu fill o la revelació de converses de la princesa amb Jeffrey Epstein.
14: I a la tercera imatge hi veig una sala d'hospital, però que té una banyera, unes teles que pengen del sostre, i a la paret hi diu Lavanda. Anem cap a Lleida, Julià Albacar, què estem veient?
26: Doncs es tracta d'una de les noves habitacions de l'àrea d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'espai s'ha reformat sencer, adaptant-lo als protocols actuals i que permet que cada dona ara tingui una habitació individual, amb lavabo, guanyant més intimitat, amb més espai per moure's. La reforma del bloc d'obstetrícia era una reivindicació d'entitats i usuaris que havíem explicat diversos cops aquí a la ràdio i ja és una realitat. I la lavanda és perquè cada una es diu com un oli essencial diferent per una teràpia nova per ajudar a fer més fàcil el procés de part.
0: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
1: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
0: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
3: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
0: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Catalunya migdia.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Amb Òscar Fernández.
6: Cada dia a les dues.
0: I a partir de les tres,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
14: Atenció a aquest titular que circula. Un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. En l'informe de la taxació s'explica que hi ha participat un gemmòleg diplomat amb llarga experiència professional. Segons la notícia que ara circula, s'afirma que aquest gemmòleg diplomat és Luis Eduardo Cortés Muñoz. Va ser diputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid i també va arribar a ser vicepresident de la Comunitat de Madrid quan Alberto Ruiz Gallardón n'era el president. La notícia afirma que la taxació de les joies de Zapatero l'ha fet la Casa de Subhastes i Joieria Ensurena, juntament amb l'Institut Gemològic Espanyol. És en aquest punt de la taxació, segons la notícia que ara circula, on Luis Eduardo Cortés ha participat en la valoració de les joies, ja que va ser president d'aquest institut durant 25 anys.
14: Però això és real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
27: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
28: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
27: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
28: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en els sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
7: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. Una de les notícies, la notícia que ara circula i que diu que un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del PP a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola, és una notícia falsa. El mateix Institut Gemològic Espanyol ha hagut de desmentir aquesta notícia, que s'ha fet molt viral a les xarxes. També ha deixat clar que Luis Eduardo Cortés va presidir l'Institut fins l'any 1998. Des d'aleshores, diu l'Institut, no manté cap vincle amb aquest organisme.
14: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
14: Són les 7:51. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran firmen el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
11: Segons l'acord de pau, Cardiff fos Washington, Teheran accepta destruir l'urani enriquit de què disposa. També recull un alto el foc permanent de tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar-ne el compliment.
14: I aquí els bombers confien poder controlar aquest migdia l'incendi que ja ha cremat més de 60 hectàrees a la Segarra.
29: Durant la nit ja han continuat treballant 13 dotacions i encara hi ha zones dins el perímetre que fumegen. Ramon Trullols, alcalde de Talavera.
30: De donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
29: Això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures.
14: Previstos tres desnonaments avui al barri de la Pina, a Sant Adrià de Besòs.
11: Ho estem seguint, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies. El jutge els ha ordenat després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
14: I l'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero.
29: Però manté que l'expresident espanyol no ha pogut esvair les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
14: A l'Àgora avui, Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE. Mentrestant, Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia no demostri el contrari.
11: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exdiputada europea admet, però, la seva preocupació per les imputacions a Zapatero.
31: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
11: Mentrestant, Alberto Núñez Feijó del PP obre la porta a governar amb Vox i apunta que Junts es mou.
14: I us avança al matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
29: Ha admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina, interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista.
14: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
11: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides.
14: El Mundial de Futbol, aquesta matinada, victòries de Colòmbia i de Ghana.
29: Colòmbia ha guanyat 3-1 a l'Uzbekistan i Ghana 1-0 i s'han posat a Panamà. Se sumen a l'Anglaterra 4, a Croàcia 2 d'ahir a la nit. Avui a les 9, Suïssa, Bòsnia.
14: El dia en què a les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.
2: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, amb molta calor. Tot i això, avui baixarà 1 o 2 graus la temperatura per un ventet suau de mar cap a terra que la suavitzarà lleugerament. Avui farà temps tranquil, però a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alt Pirineu i aquesta nit, entre aquesta nit i demà a primera hora, podrien arribar alguns núvols i potser algun ruixat desgastat a la meitat oest de Catalunya.
2: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
14: I pel que fa al trànsit, hi ha una nova incidència a l'AP7 a Sant Cugat. Clàudia Serra?
8: Sí, hi ha cua entre Sant Cugat i Barberà, en sentit Girona, l'AP7 per una avaria que talla un carril. Recordem que encara hi ha aturades a la ronda litoral de l'Hospitalet a la zona franca, sentit Trinitat per una avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma, també sentit Trinitat per una altra avaria, un carril tallat en tots dos punts. Retencions destacades també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la B23 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona.
9: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
12: ¡Hijo!
10: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
16: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell. Sí, eh? I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
9: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ella.
17: És veritat que la cara però estava rara.
9: Era Shakira o no era Shakira?
17: Jo estic segura que sí.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
14: Manu Guix, bon dia!
19: Manu!
14: Com estàs?
19: Molt bé, i vosaltres?
14: Bé. Molt bé, molt bé.
19: Dijous.
14: Escolta, dijous. Fas col·lecció de cromos del Mundial o no?
19: No.
14: Hosti, es veu que hi ha una febre brutal, eh?
19: Ah, sí?
14: Sí.
19: Aquest any?
14: Es veu que la gent s'ha estat duent les caixes senceres dels quioscos.
19: Què?
14: Sí, amb
19: però
14: els sobres.
19: Però quina col·lecció és aquesta? L'adrenalin, no sé què, aquesta és la que fa el meu fill.
14: No, la del Mundial. És que és l'últim Mundial de Messi i de Cristiano Ronaldo.
19: Ah! Ja hi haurà aquests cromos, nota, que també van molt buscats, no?
14: Clar, els més buscats crec que són Messi i Lamine Yamal.
19: Ostres! Pensava que buscaria. Neymar també està al Mundial o no?
14: Neymar no.
19: No ho sé.
14: No.
19: Ja s'ha retirat, aquest. No.
14: Mira, anem al quiosc d'aquí al costat de la ràdio. Marta Vian, a veure. Hola, Marta.
21: Moment, dona'm dos segons que arribem al quiosc del Caleb.
14: I dos. Ja
19: a
14: està.
19: Veure. A veure. Neymar hi és o no?
14: No, Neymar no hi és. No, el que hauríem de saber, Marta, és si hi ha cromos o no.
21: A veure, Caleb, espera, que l'estic buscant.
14: Ui, ara t'has esmorzant, Caleb.
21: Bon dia. Ui, doncs no està al quiosc.
19: Ui,
21: sí,
19: no m'ho diguis.
21: Caleb, bon dia.
14: Ara.
21: Caleb, bon dia. Això és un atraco. Literal, ara en directe. Vens cromos del Mundial?
22: Sí.
21: I està venint molta gent a comprar-los?
22: Bastant.
21: Quins són els més venuts?
22: Els cromos de pegar de tota la vida,
14: sí,
22: que cada sobre val 1,50 € i està venent a xorros.
21: I venen a comprar pares, fills, que...
22: Pares, fills i tothom. Iaies, abuelos...
19: Veus? És un èxit, és un èxit. Sí.
21: Algun jugador en concret?
14: No, home, no, però es compra... Home, Marta, els cromos...
19: Amb sobres.
21: Sí,
14: amb sobres. No, Neymar sí que juga, però està lesionat. És a dir, per això sí que el trobareu en
19: ja em sonava.
14: Però no juga perquè està lesionat. Val. Aclarit el dubte. En tot cas, Marta, hi ha febre, eh? Confirma, Calet, que hi ha febre pels cromos.
21: Confirmes que hi ha febre, Calet?
22: Pues... Perdó,
19: tampoc.
21: Que hi ha molta gent, realment, a comprar-ne.
22: Bastant gent. Té molta sortida.
14: Molt
22: aquest
14: bé.
22: Any, está triunfando en la venta de cromos porque es un ánimo especial. És l'últim Mundial de Messi...
19: Clar, és que mundial, clar. O...
14: Sí. Una febre.
19: No, i com sempre, el futbol,
14: gràcies,
19: tu,
14: Marta.
19: Desperta passions.
14: Que vagi bé.
22: Molt èxit.
14: Adéu, Calet. Adéu, que no tindrem temps. Va, que hem de marcar el telèfon de la Nuri.
19: Ai, noi, a veure si la Núria també compra cromos, que avui té una història fantàstica, la Núria, sí. També t'ho dic. Ah, sí?
14: Sí.
0: Bona.
14: Hola, Nuri.
0: Hola.
14: Que aviat farà 13 anys d'aquell petó, eh?
19: Ai, sí, noi, sí.
0: Tiri-tiri-tiri.
19: Ara! Núria, alerta, perquè el teu marit et vol dedicar aquesta cançó que es diu Vull estar amb tu dels Catarres. No del...

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora, diverses incidències compliquen la circulació a l'entorn de Barcelona, a l'AP7 i a cua d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona per una avaria d'un camió que talla un carril. A la Ronda Litoral, retencions de l'Hospitalet a la Zona Franca, sentit Trinitat, per una altra avaria i entre Sant Adrià i Santa Coloma, també sentit Trinitat, per un vehicle avariat, un carril tallat en tots dos punts.
1: Els Estats Units i l'Iran confirmen que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons el text, Iran accepta la destrucció del seu urani enriquit, recull un alto el foc que inclou al Líban una aportació nord-americana de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció i també l'aixecament de les sancions vigents sobre l'Iran. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. I controlat l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca IRTA-CRESA de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc, que no va deixar ferits, no va arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. L'incendi hauria començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls. Les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra. Tot i que no li ha imposat mesures cautelars pendents avui també de Begoña Gómez, el jutge Peinado ha de decidir si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. L'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals per la gestió del brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp, on va morir més d'una seixantena de residents i una quarantena de treballadors es van contagiar. Queda obert per als denunciants el recorregut per la via civil. Pendents aquest matí de 3 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. I nova convocatòria de vaga a l'ensenyament. Avui als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys, els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives. La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, avisant que el nou sistema de cures és poc flexible. I en cultura avui arrenca el Sónar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amelie Lenz.
3: Esports. Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 del vespre amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia amb 1-0 per als blaugranes. El tanca Eric deixarà l'equip a final de temporada. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de blaugrana Rashford i Gordon titular. Ghana ha guanyat de matinada Panamà 1-0 i ja aquest matí Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
1: Ens queda el temps. Matí assolellat. A la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals, però a l'Aran i a l'Alt Pirineu farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de la setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
0: Castelldefels avui.
2: Bon dia, és dijous 18 de juny. És moment de repassar l'actualitat de la ciutat al butlletí de Castelldefels avui.
4: Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al carrer. La cita és diumenge 21 de juny, en més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals i ocuparan un total de 14 punts de la ciutat. Castelldefels demana una prova pilot de sistema de vigilància epidemiològica de l'impacte del soroll de l'aeroport. L'Ajuntament entén que és una mesura necessària per monitoritzar de manera sistemàtica els possibles efectes sobre la salut associats a l'exposició continuada al soroll aeroportuari. I l'agenda del dia porta activitats culturals i esportives. La plaça de l'Església acull aquesta tarda la cloenda del programa Esport als Barris. Al matí hi ha una sessió de dansa-teràpia a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado i tenim també el documental del mes que arriba aquest vespre a la sala Margarida Xirgo. Fins aquí el butlletí del Castelldefels avui.
0: Castelldefels avui.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Bon dia, ja tornem a ser aquí al Castelldefels Desperta. Fins les 10 del matí us farem companyia mentre us informem de tot el que cal conèixer de la nostra estimada ciutat. Al control tècnic tinc amb mi a Gerard Carreras i us informa Estefania González. Ja hem superat l'equador de la setmana. Avui comencem dijous 18 de juny i, com deia, fins les 10 del matí tindrem diverses notícies a comentar, a més també de diverses intervencions. A 9:15 trucarem a la tècnica de comerç Vilma Bianchi perquè ens parli del mercat del mar, de les inscripcions, que el termini s'ha allargat. També en aquesta primera hora, cap al final, farem una connexió amb la unitat mòbil al passeig marítim per conèixer quin és l'estat de les obres d'asfaltatge que estan tenint lloc aquests dies en aquesta zona. I a la segona hora parlarem amb la tècnica d'esports Elena Bermejo sobre la cluenda del programa Fem Esport als Barris, una cluenda que té lloc aquesta tarda a la plaça de l'Església. A més, des d'aquest projecte de l'àrea d'esports han anunciat una nova activitat adreçada a joves per aquest estiu. I com és dijous, a la segona hora, a 9:15 del matí, ens toca parlar amb l'Albert Fernández sobre l'agenda del castell, quines activitats tindrem aquest cap de setmana. I de notícies destacades i que anirem entrant en detall al llarg d'aquestes dues horetes del Desperta, parlarem de la Festa de la Música al carrer, on més de 300 músics hi participaran amb un total de 65 propostes musicals a 14 punts de la ciutat. Això serà aquest diumenge, 21 de juny. Ahir va finalitzar el World Cup Castelldefels, el primer fòrum d'ocupació, després de 2 dies, on empreses i persones van connectar. Tant dimarts com dimecres vam estar parlant d'aquesta nova trobada, una nova cita pensada per apropar oportunitats laborals reals a la ciutadania, al talent local, i facilitar així el contacte directe entre les persones que estan en recerca de feina, sigui perquè es troben en situació d'atur i busquen una nova oportunitat o perquè volen millorar en les seves condicions actuals i busquen un canvi de feina. Doncs fer aquest contacte entre les persones que es troben en aquesta situació amb empreses, entitats, amb recursos també d'orientació professional, ja que, a més, en paral·lel, al llarg de dimarts i dimecres s'oferien un seguit de tallers, conferències i taules rodones. Les dades clau d'aquest primer fòrum d'ocupació: 35 empreses inscrites, més de 100 ofertes de feina i gairebé 400 persones candidates. Un altre dels titulars del dia. Hem de parlar de l'aeroport, ja que Castelldefels demana avaluar l'impacte del soroll de l'aeroport en la salut de la ciutadania. L'Ajuntament sol·licita una prova pilot d'un sistema de vigilància epidemiològica de l'impacte del soroll dels avions. Des del consistori defensen que és una mesura necessària per monitoritzar de manera sistemàtica els possibles efectes adversos sobre la salut associats a aquesta exposició continuada del soroll aeroportuari. Avui, òbviament, tornarem a parlar del dispositiu de seguretat que s'està preparant, que ja està configurat, per la revetlla de Sant Joan. De fet, des de policia local publicaven ahir al seu Instagram un missatge també, que posteriorment en aquesta notícia escoltarem, i tornarem a parlar de tot el dispositiu que s'està desplegant. Més de 200 agents de policia local, Mossos d'Esquadra, també seguretat privada, vetllaran perquè la nostra nit de Sant Joan sigui segura. A més, parlarem de la flama del Canigó, que encendrà de nou la revetlla de Sant Joan a la ciutat.
Aquesta flama arribarà a les 8 del vespre a la plaça de l'Església. Des d'allà recorrerà els carrers de la ciutat en cercavila fins a arribar al Parc de la Muntanyeta, això al voltant de 8:45 del vespre, on continuaran ja les activitats festives, que inclouen la foguera, ball de diables, repartiment de coca i cava, i també música i sopar. Això serà el dimarts de la setmana vinent, però si mirem més a prop, hi ha un barri que està de festa aquest cap de setmana, és el barri de Can Roca. Si aquest, a principis d'aquest mes de juny s'encetaven, era el tret de sortida de les festes dels barris amb la primera de les parades al barri de Vistalegre, ara és el torn del barri de Can Roca, que després d'un any d'aturada, l'any passat no es van poder celebrar les festes, enguany tornen, l'entitat veïnal recupera aquestes festes del 19 al 21 de juny, amb un programa d'activitats variat que es farà a la plaça Can Roca. Parlant d'aquest cap de setmana, ja us he avançat que el diumenge tenim la Festa de la Música, però a més, també aquest cap de setmana tindrem diferents activitats en el marc del Festival Internacional de Dansa, que encara ens acompanya aquest Biodansa fins al 4 de juliol. I aquest cap de setmana tindrem una batalla de ball. Això serà el dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Església. Arriba la Battle All Styles.

I més notícies. Hem de parlar d'una novetat que ens ha avançat a Ràdio Castelldefels la regidora de Participació Ciutadana. La regidora Mariana Ortega ens parlava aquí a Ràdio Castelldefels. De fet, ara no recordo si va ser ahir mateix o abans d'ahir, en una entrevista amb l'Anna López, al magazín de l'Anna López, l'Així Som. Parlava, ens exposava que tenen en marxa un pla de xoc amb carpes informatives a les festes locals. Es tracta de carpes on s'informarà del consum d'alcohol, sobre els riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies. A més, es preveu que aquesta instal·lació d'una carpa informativa doncs sigui atesa la carpa per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament.

0: I des de l'Hospital de Viladecans s'arriba una nova campanya per fomentar la protecció solar entre els més joves. Una campanya que han fet amb la col·laboració de Voleibum Castelldefels, els nens i nenes d'aquest club de vòlei platja de la nostra ciutat han participat i són la seva imatge de la campanya. Sota el lema La pell té memòria, protegeix-la avui, la iniciativa reforça la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu. Ahir, aquí al Desperta, vam poder parlar amb el president de Voleibum Castelldefels, Jordi Serra. Vam parlar sobre aquesta participació en una campanya en la qual també col·laboren l'Ajuntament de Castelldefels i l'Ajuntament de Viladecans amb diferents eines i recursos de difusió, així com també la configuració de xerrades. La primera ja es va dur a terme fa unes setmanes aquí a la biblioteca, dut a terme per la doctora que està a càrrec d'aquesta campanya que ha donat el tret de sortida des de l'Hospital de Viladecans. Parlem de la doctora Yolanda Fortuño, cap de dermatologia de l'hospital. Doncs en aquest Desperta tornarem a parlar d'aquesta campanya, però ara recuperarem explicacions per part de la doctora. Molt bé, doncs amb aquesta prèvia de tot el que abordarem al llarg d'aquestes dues horetes i una mica de repàs als titulars que cal conèixer, ara ens toca conèixer l'estat de les carreteres.
1: Castelldefels Desperta.

0: Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia Del Amo.
1: Hola, molt bon dia. Doncs matí complicat. Hi ha hagut un parell d'avaries, una a Santa Coloma i una altra al Morrot, a la zona de la ronda del litoral, i això fa que aquestes dues rondes, aquests dos punts de la ronda, vagin molt carregats i afecti de retruc a la ronda de dalt, també absorbint aquesta part del trànsit. Per tant, rondes complexes. A la part sot, que són els que a les vies que us toquen més a prop, hem de dir que hi ha 8 quilòmetres a la 2 entre Sant Joan Despí i Pallejà cap a Barcelona, al cinturó del litoral. L'entrada per la Diagonal està complexa. Tenim aturades entre Molins de Rei, Sant Joan Despí, també a Sant Just, cap a la mateixa Diagonal, i el Papiol de sortida, també a la B24 a Pallejà. I en el cas, per exemple, de la C31 aturades a l'Hospitalet, entre el Prat i l'Hospitalet, cap a Barcelona, i a la C32 a Sant Boi. Per tant, rondes carregades, accessos carregats i també la part nord. Avui és un dia de molta mobilitat, no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
0: D'acord, Sílvia, moltes gràcies i bon dia.
1: A vosaltres.

0: Aquest diumenge, més de 300 músics participen en la Festa de la Música al Carrer. Castelldefels torna a celebrar una nova edició d'aquest esdeveniment musical obert a tota la ciutadania, ja que s'anirà celebrant a 14 punts de la ciutat que esdevindran l'escenari d'un total de 65 propostes musicals ben diverses. A la pàgina web de l'Ajuntament trobareu la notícia, on també s'ha fet el desglossament de totes les actuacions, els horaris, així com el programa. El trobareu al final també, el díptic d'aquesta edició de la Festa de la Música al Carrer. El trobareu al final d'aquesta notícia publicada a la web de l'Ajuntament. Aquest esdeveniment es celebra amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que des de l'Ajuntament conviden a músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra ja la 7a edició d'aquesta Festa de la Música al Carrer, una iniciativa organitzada per la Comissió de la Festa de la Música amb el suport de l'Ajuntament. L'objectiu, com dèiem, és apropar les entitats musicals, grups i artistes als veïns i veïnes, tot promovent el talent local de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és aquest diumenge, apunteu-vos-ho bé, a més de 300 músics que ens oferiran aquestes propostes musicals a 14 punts de la ciutat, entre actuacions fixes i també cercaviles. Un rècord que en aquesta Festa de la Música al Carrer, tal com ens assenyalava el regidor de Cultura ahir mateix aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que hi havia 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però amb tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, la Sección de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o el Entre Tambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat. I musicals, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes. La plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns. La plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Estàvem escoltant el regidor de Cultura, Cristian Undamal, que ha enumerat alguns d'aquests punts on podrem gaudir de música al llarg d'aquest diumenge 21 de juny. Anem a fer un repàs. S'ha mencionat el nou punt a Vistalegre, just al costat d'on està la seu de l'entitat, l'Associació Veïnal de Vistalegre. També ha mencionat la plaça Joan 23, diria que ha parlat de la plaça de l'Església, òbviament, no? El punt neuràlgic sempre a les celebracions de la nostra ciutat. També altres punts, Can Roca de Baix, a l'Avinguda Santa Maria, entre els números 17-19, a Arcadi Balaguer, a 11 de setembre, Avinguda Santa Maria número 7 també, a la Biblioplatja, a l'Avinguda dels Banys, al carrer Església en plaça Catalunya i també a Can Roca i al castell de Castelldefels, al nostre castell, castell de Castelldefels, òbviament. Al llarg de tota la jornada d'aquest 21 de juny tindrem els 14 escenaris de Castelldefels llestos per escoltar i gaudir d'aquesta participació de més de 300 músics que ens oferiran el seu talent de manera gratuïta. Els carrers s'ompliran d'aquesta manera de ritmes i melodies i ens oferiran una experiència cultural única i inclusiva per a tots els públics.
1: totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban, és que hi ha un munt, la veritat.
2: I gairebé totes aquestes propostes són d'artistes de Castelldefels.
1: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar, jo tinc una banda també, serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que nosaltres ens omple d'il·lusió.
0: Sense importar l'estil musical, l'edat o l'origen de les persones participants, la música esdevindrà el llenguatge comú que unirà la ciutat en aquesta gran festa de la música al carrer. La festa vol ser una festa popular gratuïta, oberta a participants amateurs o professionals que vulguin participar-hi. Aquest esdeveniment combina tots els gèneres musicals i es dirigeix a tota mena de públic, amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i que tots els joves i adults de totes les condicions s'hi familiaritzin a través de les diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, als carrers, les places, els parcs i els jardins de la nostra ciutat. Els músics s'ofereixen a tocar gratuïtament i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions, com hem mencionat, hem enumerat els diferents punts on us podeu apropar al llarg de diumenge i recordem que la imatge del díptic amb tot el programa la teniu disponible a la web de l'Ajuntament. També a l'Instagram de l'Ajuntament podeu trobar més informació, ja que ja s'ha fet una publicació també al respecte, on s'informa de totes les actuacions. Tenir en compte, aquí al Desperta ja hem parlat anteriorment amb dues artistes amb forta vinculació amb la ciutat, la Conchi Moreno, que viu aquí a Castelldefels, i l'Anny Red, que va viure al llarg de bastants anys, va viure aquí a Castelldefels i manté el vincle amb família aquí a la nostra ciutat. Fa poc, l'Anny Red va estar en concert a la Sala Margarida Xirgu, la Conchi Moreno va ser la guanyadora l'any passat del concurs Nous Talents de Castelldefels i gràcies a quedar primera en aquest concurs va poder enregistrar i s'anunciava fa molt poquet la seva primera cançó. I ara aprofitarem, primer recordaré que les podrem escoltar en directe aquest diumenge 21 de juny al final ja de la jornada, el primer la Conchi Moreno a 9:45 de la nit a la plaça de l'Església i posteriorment l'Anny Red a 9:45 de la nit, serà el torn d'aquesta altra artista. Ara aprofitarem i la Conchi Moreno ens ha enregistrat en exclusiva per aquí a Ràdio Castelldefels un missatge per convidar-nos a tothom a apropar-nos a gaudir de la seva música i aprofitarem també per escoltar aquesta cançó que ha pogut produir gràcies a guanyar el premi del concurs Nous Talents de Castelldefels.

0: Seguim amb més notícies. Des de l'Ajuntament, fa pocs dies, aquesta mateixa setmana, parlàvem amb la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega, que ens explicava en exclusiva un nou pla de xoc que s'està treballant des del consistori i que es posarà en marxa aquest estiu, vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi. L'objectiu és contribuir a fer d'aquests espais entorns més segurs i controlats, una iniciativa que s'impulsa des de l'àrea de Participació Ciutadana i es planteja com una actuació específica per a les festes que se celebren a la nostra ciutat. Escoltem ara la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega.
1: Este año también, a través de una subvención, hemos optado por poner desde el área de participación lo que es el plan de shock, que al final se trata de una actuación que hacemos en las fiestas de los, bueno, las fiestas que tenemos aquí en Castelldefels, que ahora en la época estival pues hay más de a lo mejor que en el resto del año, tanto las fiestas de barrio como los eventos organizados por el ayuntamiento.

0: En concret, aquest pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions, que serà atesa per persones joves i formades per desenvolupar una tasca preventiva i d'acompanyament. A la carpa, els professionals i els joves informaran sobre els riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies.
1: Evidentment, serà un espai segur per a tot el món. El consum d'alcohol i d'altres substàncies, pues, nosaltres expliquem. Bueno, es la carpa, el plan de shock, ¿no? Los profesionales explican y ponen muy claramente lo que implica, es decir, los problemas que puedes tener, las consecuencias que puedes tener, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y después, pues están también vigilantes, ¿no?, de que la fiesta se vaya desarrollando dentro de los límites normales.
0: L'objectiu d'aquest pla de xoc és que les festes es desenvolupin dins d'un marc segur per a tothom, amb equips que estaran pendents del desenvolupament de la celebració per contribuir a mantenir-la dins d'uns límits normals i afavorir així un ambient segur i responsable.
2: Castelldefels desperta.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
5: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
4: Dilluns esportiu.
6: Amics de Ràdio Castelldefels, avui, que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
1: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.
3: I ara parlarem d'una de les cites més esperades de l'estiu a Castelldefels. Estem parlant del Mercat del Mar, que aquest 2026 tornarà a omplir el passeig marítim de comerç local, artesania, gastronomia i activitats familiars coincidint amb les festes del mar. A més, aquests dies s'ha ampliat el termini d'inscripció perquè els comerços de la ciutat que vulguin participar-hi encara hi siguin a temps. Per conèixer tots els detalls d'aquesta nova edició, ens acompanya la Vilma Bianchi, tècnica de comerç de l'Ajuntament. Vilma, gràcies per estar aquí amb nosaltres i bon dia.
4: Hola, bon dia, Estefania. Gràcies. Vinga, a vosaltres.
3: Comencem situant una miqueta per si alguna persona encara no s'ha apropat mai, ens està escoltant i diu, ostres, doncs soc nova a la ciutat o no m'he apropat mai perquè justament en les dates de juliol no m'ha coincidit. Què és el que trobaran? Què és el Mercat del Mar?
4: Bueno, dintre de la línia de l'àrea de comerç, que és la visibilitat del comerç local, nosaltres el que fem és, en aquest entorn màgic, que és la platja, el que es proposem és que la gent del poble vagi cap allà i doncs faci una petita mostra del que té a la seva botiga. I bé, bueno, un desafiament, perquè pel botiguer és el seu lloc de treball, la botiga, l'establiment, pròpiament dit. I doncs el que fem és apropar a la platja i descobreix nous clients, dona a conèixer les teves xarxes socials, doncs hi haurà més o menys unes 40-50 parades de comerç local i la resta és d'artesania i de, digamos, de complement de lo que respecta a una fira, no? Que bueno, que com cada any estarà molt animada i bueno, hi ha moltes possibilitats per tota la família, no? L'espai del mercat és un espai particular per nosaltres que fem mercat per comerç local. Per què? Perquè l'horari és una mica especial perquè fa molta calor.
3: Clar, això s'ha de tenir en compte. I més amb aquests dies que està apretant ja, sí. Imaginem-nos el juliol, perquè exacte. En quines dates concretes tindrem el Mercat
4: del Mar? Mira, el mercat és el 10, 11 i 12 de juliol. Sempre és molt a prop de la, bueno, de la celebració de la Virgen del Carme. Uh-huh. Doncs l'horari del mercat establert és de les 6 de la tarda, 5-6 de la tarda, fins a les 12 de la nit. Doncs hi ha parades que tenen oberta tot el dia i totes les parades estan obertes en aquest horari especial, que és una mica ja quan... bueno, a les 5 de la tarda no cau el sol, però bueno, quan ja la gent, si ha estat a la platja, pot anar-hi una mica. Uh-huh. La particularitat que té que el passeig marítim és una zona per caminar, i això de trobar-te paradetes i poder agafar un accessori, un bolso, el que sigui, una artesania, és molt agradable.
3: Sí, és un pla rodó perquè, a més, tenim les festes del mar, tenim el desembarcament pirata, tenim un cercavila que passa just també davant d'on estan les paradetes. Sí. Per tant, hi ha moltes opcions de pla, perquè pots anar a passar el dia a la platja i després apropar-te a les paradetes del comerç que estaran en aquest Mercat del Mar, o pots anar expressament per gaudir de les festes del mar i ja també comprar-te alguna coseta.
4: Exacte.
3: Que com dius...
4: Com jo dic, donar-te un capritx.
3: Exacte. És que, com dius, realment aquestes paradetes de la platja sempre són molt engrescadores, no? Sempre ve de gust. Estàs en un ambient així agradable, a la platja, no? Amb els nostres, recordem, gairebé 5 quilòmetres de platja per gaudir doncs, els dies aquests de juliol, em deies del 10 al 12.
4: Del 10 al 12 i el mercat geogràficament està situat des de carrer 12 fins a, digamos, a l'última parada, a l'última parada gastronòmica, que és abans de Plaça de les Palmeres.
3: Correcte.
4: Sí? Uh-huh. Doncs, i també comentar-te que complementària a totes les activitats que porta la Festa del Mar, nosaltres també tenim una dinamització, que és la que fem per cada mercat. No? Doncs tenim la temàtica és la temàtica marinera, l'univers pirata, com ho dic jo, que bueno, dona molt de sí. I bueno, ja les parades estan ambientades, la gent també de vegades porta alguna coseta per animar una mica. I, bueno, i la novetat aquest any és que bueno, tenim molt de relleu generacional, que de vegades no és relleu generacional, perquè en les parades, els que són ferians, moltes vegades els seus fills no continuen aquesta feina. Però sí, el que tenim és moltes parades de gent emprenedora que ha obert local, gent jove, i que troba aquesta possibilitat com la possibilitat de dir, bueno, m'hi apropo a molta gent, no? Que de vegades costa molt que la gent vagi al comerç local. Doncs aquesta és donar-se a conèixer i, bueno, i això. I, bueno, i invitar a tota la ciutadania que vingui a participar, perquè només amb apropar-se i veure és també apropar-se al comerç local, no? Mm-hmm. Que fa un esforç molt gran per sortir de la seva botiga.
3: Exacte, exacte. I a més és convidar la ciutadania i convidar també a més comerços a que s'apuntin, perquè justament ara la notícia és que sí. Heu ampliat termini, no?
4: Mira, el tema és el següent. Tenim parades, o sigui, la gent ha fet una bona resposta. És veritat que el temps som el que som, estem amb el culminament, o sigui, l'acabament de les classes. La majoria dels botiguers estaven ahir per la tarda, havia que, digamos, un avís que estaven tancats perquè havia festes de col·legi, no? Que és conciliar el treball amb la vida familiar.
3: Sí, amb totes les cloendes.
4: Exacte, les cloendes. A més, molt orgullós, alguns te posen no, és que meu fill acaba la carrera, no, és que meu fill acaba... Bueno, això és el que fa el caminar pel poble, no? Doncs el que hem fet és... Hem fet la reunió ja de paradistes, però hem acordat que podíem obrir una mica més el període d'inscripció i també comentar-te, Estefania, que aquest paradistes i bueno, paradistes i comerciants aquest any des de l'àrea de comerç estan en un procés de transformació digital molt ambiciós i és que tothom el que participa ha de la seva relació amb l'administració pública digitalment i des de l'àrea de comerç fem aquest acompanyament. Que, bueno, que és molt important per ells, perquè una cosa és estar digitalitzat i una altra és la gestió, la que no es, o sigui, la ciutadania no es veu perquè no influeix en la parada, però des de l'àrea també ens tenim incorporant a tot el teixit comercial que és molt col·laboratiu entre ells. Ahir la Paula va publicar, no, la importància de tenir un teixit comercial col·laboratiu.
3: I a la xarxa... Paula, la companya de comerç,
4: sí,
3: no?
4: La companya de comerç, sí, sí, bueno, si no la coneixen, és a les xarxes, és la que surt a les xarxes. I doncs, dèiem això, no? Ahir vam fer les reunions i, bueno, ja es troben, no? És de vegades el que repeteixen, es troben. Ah, mira com estàs aquest any. Bueno, tu faràs això, tu, jo faré això, no? I dèiem, era una reunió de normativa administrativa, però ells continuaven i continuaven. Digo, bueno, és que han trobat, la fira també és un punt de trobada per ells mateixos.
3: Clar, i tant, de construir teixit entre Exacte. Els propis comerços. I m'ha agradat molt també aquesta mirada tan humana darrere del comerç local, de que al final són persones, són veïns, veïnes, ciutadania de Castelldefels, que igual que nosaltres, tenen doncs, ara mateix el cas aquest concret no? de fills i filles que s'estan graduant, òbviament hi haurà moments que potser t'apropes i et trobes el cartell, però és que és normal, no?
4: Sí, igual sí, que... sí, sí. No, és que la meva filla està... És la graduació avui, Vilma. Ah, que bé, que bé, que bé. Bueno, anar-hi. Bueno, després mostraràs les fotos. Bueno.
3: És molt maco aquest vincle que construïu des de l'àrea de comerç, que teniu aquest vincle amb els comerços d'aquí locals i que ara, a més, esteu fent tot l'acompanyament, com deies, amb la transformació digital. Sí. Una mica de manera pràctica, en què és concret això? Amb el suport
4: Mira,
3: també amb xarxes?
4: Per nosaltres, no, clar, nosaltres el plantejament de la transformació digital amb el comerç hem prioritzat els últims anys perquè, bueno, ja saps que tot això ha vingut per quedar-se, doncs, un comerç que no està a la xarxa és com que no té un escaparate, no? És mm-hmm. l'escaparate digital.
3: Si no et veuen, no existeixes.
4: Exacte. Mm-hmm. I també hi ha una realitat. Estar a les xarxes no es concreta en vendes. Això és la realitat que tenim, però porta un temps. Doncs nosaltres fa 3 anys que hem començat una transformació digital a les xarxes pels comerços, fem un acompanyament des del propi perfil d'Instagram que tenim en l'àrea de comerç i acompanyant concretament algunes coses. I doncs el que hem detectat una mica, que això va molt bé, perquè ja jo crec que també els fills s'han incorporat als comerços locals i van a fer, diguem-ne, és el recolzament on la gent diu «Mira, el meu fill m'ha ajudat i he pogut publicar». Però el que trobem una mica a faltar és que veiem que l'administració pública i molt, o sigui, per exemple, Carnet Jove, no? Avui en dia un comerç, si vol ser col·laborador de Carnet Jove, el que ha de fer és signar digitalment un document. I doncs aquest fet senzill, que signar un document digitalment, trobàvem, o sigui, ens han manifestat que bueno, hi havia dificultats. Els nous no, perquè ja estan digitalment incorporats, però hi ha gent que encara li costa. Doncs en el procés d'inscripció el que hem fet hem incorporat la signatura digital. Ja estem treballant des de l'any passat amb ells i doncs hem incorporat la utilització d'un certificat digital i de la signatura digital. I és el treball que estem fent per poder arribar a un procés d'inscripció no automàtic, perquè nosaltres estarem recolzant sempre els comerciants, però sí com un, que, com tu dius, no? que es sentin integrat en un sistema que està digitalitzat.
3: Uh-huh. I si ara mateix ens està escoltant alguna persona que té un comerç local aquí a Castelldefels, com es pot posar en contacte per aconseguir aquest acompanyament, per si té dubtes davant de tot el que estem comentant de la transformació digital?
4: Nosaltres tenim un correu que és molt fàcil perquè és comercio@castelldefels.org i doncs fa un correu electrònic. Tenim també xarxes socials, en DM per xarxes, no? Castelldefels Comercio, i si no, posen en el buscador d'internet o del telèfon Castelldefels Comercio Ajuntament Castelldefels Comercio i ja sortim nosaltres perquè estem ben posicionats. Uh-huh. Ens dius que necessita. I, bueno, i si no utilitzen ni les xarxes, ni l'internet, ni tot això, que s'apropi al seu veí, que seguro que té el meu número de telèfon. El comerç que està al seu costat,
3: sí,
4: de segur que té el telèfon d'alguna de les tècniques de comerç.
3: Teniu una bona xarxa ja aquí de...
4: Home, exacte.
3: Amb totes les fires que feu també, a part de tota aquesta feina.
4: Com ho saps? Sí? Que s'apropi... Això és el millor. Això és el millor perquè és... Mira, està representat per la publicació que ha fet la Paula, ha fet referència a una Instagramer molt famosa que hi ha i que, bueno, que és una empresària, influenciadora, no? I això també ens fa reconèixer que existeix la xarxa, que aquí estem tornant a la xarxa de poble. M'entens el que vull dir? Uh-huh. El meu local del costat, mira, ahir, per exemple, quan aquesta noia que deia que estava tancant el seu establiment perquè era la graduació de la seva filla, tenia que entregar venia un client que li tenia que entregar. Doncs li ha deixat al local de costat, oye, que te deixo això, que passarà la meva clienta. Existeix a Castelldefels això. Tenim, uh-huh. El comerç local està viu, és actiu. M'entens el que vull dir? Existeix. Tenim poble.
3: Uh-huh. I tornant ara de nou
4: a la Fira del Mercat del Mar
3: que tindrem molta presència, com ens deies, del comerç local, la notícia ara és que s'ha allargat el termini. Fins a quin dia es poden presentar?
4: Mira, el termini és fins al 28 de juny. Uh-huh. No tenim, tu me'n preguntaves com ha anat la inscripció ha anat molt bé, queden algunes parades lliures encara. I jo crec que és un molt bon moment per plantejar-se. Vull donar visibilitat al meu comerç a la platja? Bueno, Ajuntament Castelldefels Comercio i a la pàgina web, a més, o al chatbot que tenim a la seu electrònica, posem inscripció en Mercat del Mar i surt tota la informació. O sigui, no s'ha de recordar cap cosa, i si no, el veí.
3: Perquè la inscripció com a tal, ens explicaves, dins d'aquest procés de transformació digital, que ara requereix també la signatura, però l'inscripció com a tal és un formulari, és a través de la SEU?
4: Sí, és un formulari. El primer contacte és un formulari molt fàcil d'omplir, o se pot omplir al telèfon mòbil, a un tablet, a qualsevol cosa. Aquest és el primer contacte. I després, amb aquest contacte, que és el formulari, fem nosaltres l'acompanyament.
3: Perfecte. Doncs ara ja sí que els comerços que estiguin interessats ja tenen tota la informació per poder presentar-se també i participar en aquesta Festa del Mar, que ja tenim gairebé a tocar, del 10 al 12 de juliol aquí al Passeig Marítim, i fins al 28 aquestes inscripcions, o sigui que queden 10 dies per davant. Només m'agradaria preguntar-te també des de l'àrea de comerç com viviu aquests dies, aquesta prèvia de les Festes del Mar, perquè recordem que veniu de la Fira de Sant Ponç, aquest era el tret de sortida de totes les festes i fires que tindrem aquest any, perquè encara hi ha més també per arribar.
4: Sí, encara hi ha més per arribar. Bueno, sempre els previs d'un mercat o d'una fira requereix molt treball tècnic i molt treball, diguem-ho, de coordinació amb altres àrees de l'Ajuntament, bueno, amb proveïdors, bueno, contractació, brigada, logística, protecció civil... És que hi ha molta feina per veure una línia de 100 parades, digamos, darrere, amb molta feina, no?, de coordinació. I, a més, també la coordinació a les altres activitats que hi ha. Bueno, nosaltres tenim, jo crec que l'equip el que té és molta capacitat d'adaptació.
3: Sempre cal. Sempre quan parlem aquí al Desperta amb les diferents àrees, al final, és el que has dit, ho has comentat un parell de vegades, aquella feina que no es veu, la feina que hi ha darrere.
4: Exacte.
3: I tu penses, un mercat del mar, penses, organització amb el comerç. No, és organització amb una sèrie de serveis perquè això sigui possible. No és només comerç, sinó que hi ha darrere també un pla de seguretat, s'ha de gestionar tot en protecció civil, s'ha de gestionar amb aquesta coordinació amb les Festes del Mar, perquè clar, que passi el Cercavila, això, Cercavila és una cosa ja de l'àrea de cultura i festes.
4: Sí.
3: Per tant, aquí sempre coordinació per aconseguir l'èxit, no?, i que la fira sigui rodona.
4: Bueno, l'adaptabilitat que tenim a comerç és particularment és això, no? És, nosaltres el que fem és fem un muntatge, convivim, en aquest cas, amb la ciutadania que passeja al passeig marítim, la que va a la platja, perquè la gent continua sent a la platja caminar pel passeig marítim. I doncs això requereix, bueno, necessitem de l'ajuda de policia perquè hi ha un tal de trànsit, perquè les parades puguin muntar. També hem de conciliar també perquè aquesta és una de les úniques fires que és des de l'àrea de comerç que invitem a una petita part de gastronomia. Doncs el que és típic del Mercat del Mar, nosaltres sabem que aquí a Castelldefels hi ha molts restaurants que, digamos, que hacen honor a la tradició argentina de les parrillades, no? De les barbacoas, que són les parrillades argentines. Doncs realment aquest any estàvem parlant amb el que estan inscrit, que ja va fa uns quants anys que estan amb nosaltres, i la idea és que això es viu com una manera d'un showroom, d'unes comides típiques, no? I bueno, també tenim la possibilitat de tenir un petit espai, que són 10 carpes només que tenim, i bueno, ells estan molt entusiasmat d'això, fan un esforç molt gran per portar tot el... Perquè, clar, nosaltres des de l'àrea de comerç només el que deixem és la carpa, però la instal·lació, tot el que va dintre, i l'electricitat, que és molt important, i l'aigua. Però tot el que va dintre porta del propi establiment cap a la carpa.
3: Clar, això també és una organització pel comerç local.
4: Exacte.
3: Perquè al final potser el comerç l'està gestionant una persona amb una persona treballadora. Això implica un tancament del seu comerç per poder estar al passeig marítim, a les Festes del Mar. O sigui, això també s'ha de valorar, i el que deies tu, convidar la ciutadania a que s'apropin perquè ens agrada el nostre comerç local i el volem potenciar.
4: Sí, i a més que bueno, anima molt tot el passeig marítim amb parades, i que tu vegis que és comerç d'aquí, molt del comerç és d'aquí del poble, I més que més, donar suport a ells, no?
3: Exacte, correcte. Ja per acabar, justament, has mencionat ara fa un moment 100 carpes. O sigui que a les Festes del Mar la previsió és que hi hagi 100 carpes, sí. 10 són de gastronomia, mencionaves, i per tant 10, 90 de comerç local.
4: 10 de gastronomia, entre 35 i 40 de comerç local, i la resta d'artesans i, bueno, oficis, artesans...
3: Que també complementen les nostres fires.
4: També pensa que també tenim aquesta dinamització, hi ha música en viu... O sigui, fem també una mica de dinamització, més que més, perquè s'apropin a les parades.
3: Molt
4: i
3: bé.
4: Que estiguem allí, fem colla.
3: Molt bé, doncs ja ho sabem, a les persones que ens esteu escoltant, el Mercat del Mar tornarà al Passeig Marítim del 10 al 12 de juliol amb aquesta àmplia representació del comerç local, també acompanyats per artesania, restauració i altres activitats paral·leles pensades per a tota la família. Les inscripcions per als comerços interessats s'han allargat fins al 28 de juny, tot i que ja, Vilma, ens deies que la resposta ha estat molt bona, però s'està permetent allargar uns dies més, tenim 10 dies per davant per si algun comerç s'havia despistat i ara ens ha escoltat i diu ep, que jo també vull estar present i aprofitar aquesta oportunitat, doncs a la web de l'Ajuntament, a la part de Serveis Comerç, trobareu tota la informació o bé a l'Instagram de Castelldefels Comercio també. Sí. Així que Vilma Bianchi, tècnica de comerç de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estoneta i per informar-nos al detall de del Mercat del Mar.
4: Bueno, ja ens veiem el 10, 11 i 12 de juliol.
3: Exacte, allà estarem. Allà estarem.
4: Sí,
3: gràcies Vilma,
4: gràcies
3: i bon
4: tu,
3: dia.
4: Estefania, venga.
2: Castelldefels Desperta.
3: I amb aquesta entrevista amb la companya de l'àrea de comerç arribem al final de la primera hora del Desperta, però no desconnecteu del 98FM o de radiocastelldefels.org perquè tornem de nou a la segona hora. Fins les 10 del matí estarem aquí en directe informant de tot allò que cal conèixer de la nostra ciutat. La segona hora la començarem apropant-nos a la platja també. Justament estàvem parlant de les Festes del Mar que seran a la platja, doncs ara ens apropem però amb motiu d'unes obres que s'estan duent a terme aquests dies a Passeig Marítim, aquestes obres d'asfaltatge que ja hem estat informant els dies anteriors. Encara ens queden 3 dies més de feina, comptant el dia d'avui, el divendres i el dilluns. Al cap de setmana, recordeu que no hi haurà afectacions. Ara tornem.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
5: En punt és 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Està sent un matí de circulació més complicada del que és habitual per diverses incidències. L'avaria d'un camió a l'AP7 a Barberà segueix tallant un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A la mateixa via Santa Perpètua, sentit Tarragona, hi ha cua d'uns 4 quilòmetres des de Mollet per un accident entre un camió i un turisme. Ara ja s'han retirat els vehicles al voral. Encara complicada la circulació a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma per una avaria que talla un carril i una incidència al transport públic al tram de Barcelona. Recordem que per manifestació no hi ha servei entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
5: Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha firmat des del Palau de Versalles, al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs a l'Iban, mentre es negocien tots els punts als propers 2 mesos. Ampli dispositiu policial i judicial al barri de la mina Sant Adrià de Besòs pel desnonament de 3 famílies d'un barri ocupat des de fa 9 anys. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies. Els bombers esperen controlar aquest migdia l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat tota la nit. Les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra, tot i que no li ha imposat mesures cautelars. Pendents avui també de Begoña Gómez, el jutge Peinador ha de decidir si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències. La consellera d'Educació fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana. Es tracta del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Això el dia que s'ha convocat nova vaga a l'ensenyament, avui als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. La Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova edició. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
7: Esports.
5: Montse, Raia, bon dia.
8: Hola, bon dia. Comença la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia amb 1-0 per als blaugranes. El tanca Eric deixarà l'equip a final de temporada. I el Mundial debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de blaugrana. Rashford i Gordon titular.
5: Matí assolellat, a la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals a l'Aran i l'Alt Pirineu. Farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una miqueta. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
9: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Ja estem aquí a la segona hora del Desperta. Fem una mica de repàs del que està per arribar de continguts aquí al programa matinal de Ràdio Castelldefels. De seguida ens aproparem a la platja, ja que recordem que estan en marxa des d'aquest dilluns 15 de juny els treballs d'asfaltat al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i Carrer 11, unes feines que tenien una durada prevista de 6 dies laborables i encara avui estan en marxa. De seguida farem aquesta connexió, tenim els companys amb la unitat mòbil de la ràdio allà mateix per informar-nos. Posteriorment, parlarem amb l'àrea d'esports, ja que aquesta tarda hi ha la festa de cloenda del programa Fem Esport als Barris. A més, també la tècnica d'aquesta àrea, Elena Bermejo, ens parlarà d'una nova activitat, una nova proposta per aquest estiu adreçada als joves en el marc del Fem Esport als Barris. I per acabar tenim la secció del castell, com fem cada dijous amb l'Albert Fernández. Parlarem de l'agenda d'activitats que ens proposen des del castell.

0: I a més, al llarg d'aquesta segona hora seguirem fent repàs també a diferents notícies. Parlarem d'aquest dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan, escoltarem també un missatge per part de policia local i a més, ahir s'anunciava que en el marc de la Revetlla de Sant Joan tornarem a tenir la Flama del Canigó. Farem un repàs general a què ens espera al llarg de la Revetlla de Sant Joan a Castelldefels, la nit més multitudinària de l'any a la nostra platja. A la primera hora hem parlat de la Festa de la Música al Carrer, que torna a una nova edició, la setena enguany. Aquest diumenge 21 de juny tindrem més de 300 músics a diferents punts de la ciutat, en total a 14 punts de Castelldefels, on podrem escoltar 65 propostes musicals. A la primera hora hem pogut escoltar també una de les cançons que ens arribaran en el marc de la participació de Conchi Moreno, artista local que va guanyar l'any passat el concurs de Nous Talents, i en aquesta segona hora del Desperta aprofitarem per escoltar també una cançó i un missatge que ens ha fet arribar l'artista Annie Red, que també participarà i de fet serà el tancament. La Conchi Moreno i l'Annie Red seran les encarregades de fer el tancament de la Festa del Carrer, de la Festa de la Música al Carrer, no de la Festa del Carrer a la Música, no ens liem. Doncs seran les encarregades de fer la cloenda a la plaça de l'Església aquest diumenge 21 de juny amb actuacions a partir de les 9 de la nit per part d'aquestes dues artistes. I amb això comencem ja amb aquesta unitat mòbil i ens desplaçarem a la platja de seguida.
1: Castelldefels Desperta.

0: a peu de carrer.
1: I, efectivament, ens situem ara a la platja, però malauradament no per donar-nos un banyet, sinó per conèixer l'estat d'unes obres que estan en marxa des del passat dilluns 15 de juny. Per fer-ho, tenim a Passeig Marítim, amb Avinguda dels Banys, a l'equip de la unitat mòbil de Ràdio Castelldefels, el tècnic Miguel Navarro i la periodista Patricia Bazaga, que de seguida ens informarà de com avancen aquestes obres. Bon dia, Patricia.
2: Bon dia, Estefania. Doncs sí, estem aquí. Aquests dies estan fent... Estan duent a termes treballs d'asfaltats. Ara mateix, doncs, aquí en el Passeig Marítim, molt a prop de l'avinguda dels Banys, veiem, doncs, que està ja fet tota aquesta feina d'asfaltatge. La via cap a Barcelona, doncs, està sentit Barcelona, és la que està ja acabada, i la que pensem que queda per fer, doncs, és la via cap a Garraf, cap a Muntanya i cap a Castelldefels. Estem aquí, doncs, també veient que han col·locat diversos cons i les tasques van començar el passat dilluns 15 de juny. Tenen una durada prevista de 6 dies, per tant, si es compleixen els terminis previstos, haurien de quedar enllestits tots aquests treballs abans de la revetlla de Sant Joan. Tot això forma part d'una actuació de millora del ferm de tot el Passeig Marítim, una via molt transitada, especialment en aquesta època de l'any, i l'objectiu està molt enfocat cap a la millora de la seguretat i també de la qualitat de la infraestructura viària. Pel que fa a les afectacions, hem sabut que els treballs comporten talls alternatius als dos sentits de circulació. Són 3 dies que està allà en sentit Barcelona i després 3 dies al sentit Sitges. Els talls es fan en horari de matí, des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. I també hem sabut que mentre es durin aquestes tasques, els vehicles estaran desviats pel passeig de la Marina, i també es veu afectat l'aparcament en el tram concret on es treballi en aquell dia. Des de l'Ajuntament recorden que les afectacions es concentren en dies laborables i durant el cap de setmana la idea és que no hi hagi afectació al trànsit. Entre les recomanacions, el consistori demana també comprensió a la ciutadania per les possibles molèsties i remarca que aquests treballs són necessaris per millorar la seguretat, el manteniment i també la qualitat de vies del municipi com aquesta del Passeig Marítim de Castelldefels.
1: Uh-huh. Per tant, Patricia, pel que comentaves, esteu veient que el sentit a Barcelona ja està fet. Aquesta part ja està feta, per tant, s'està complint la previsió, perquè des de l'Ajuntament indicaven que es faria, i ho explicaves tu ara mateix, Patricia, també, es faria aquest tall de forma alternativa dels dos sentits de la marxa, i eren 3 dies laborables, per tant, de dilluns a dimecres, aquest tall de sentit Barcelona, i avui estan treballant, esteu veient que treballen ja en sentit Sitges, és així?
2: Sí, correcte. Doncs, com bé deies, aquest tram, la via cap a Barcelona, estan circulant cotxes. De la via cap al Garraf també està oberta la circulació, passa que estan fent treballs en alguns punts de la via del Passeig Marítim, treballs que poden afectar puntualment.
1: Mm-hmm. D'acord, o sigui, ara mateix la circulació està oberta en els dos sentits de la marxa.
2: Sí, nosaltres que estem aquí a Passeig Marítim, molt a prop de l'avinguda dels Banys, podem dir que està oberta la circulació.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies, Patricia, per informar-nos en directe des de Passeig Marítim amb Avinguda dels Banys sobre com evolucionen aquestes obres, que ja ens deies també que la previsió és que finalitzin el dilluns 22 de juny. Moltes gràcies i bon dia.
2: Gràcies, retornem la connexió.

0: Efectivament, continuen aquestes feines d'asfaltatge al passeig marítim, una actuació que, segons ens explicava el regidor d'Urbanisme, Ramon Escolà, reflexa el compromís del govern, d'aquest actual govern, amb la millora dels nostres carrers i la mobilitat dels nostres veïns. Aquestes eren les paraules amb les que, quan hem pogut parlar amb el regidor, ens explicava aquestes obres de millora i de transformació de la nostra ciutat. També ens destacaven des de l'equip de govern que aquestes obres arriben ara i han estat prioritat ara amb motiu del pas del Tour de França el pròxim 5 de juliol. Per això també s'han establert aquests terminis i abans de la revetlla, tenint en compte la gran mobilitat d'aquella nit aquí a la nostra platja, finalitzaran aquestes obres. Escoltem ara també un petit fragment de les paraules del regidor d'Urbanisme, Ramon Escolà.
1: Hola, ens trobem al passeig marítim de Castelldefels, on us vull informar d'una actuació molt important que estem fent aquí, a aquesta zona, i molt sol·licitada per tots els veïns. Estem asfaltant 17.000 metres quadrats de paviment i per aquests treballs s'han utilitzat unes 2.000 tones d'asfalt. Aquests treballs duraran aproximadament uns 6 dies i s'intentarà minimitzar el possible totes les afectacions que puguin tindre tant els veïns com els comerços d'aquesta zona. Sabem que encara queda molta feina per fer, però seguirem treballant per anar millorant tots els carrers de la nostra ciutat.
2: Castelldefels desperta.
0: Doncs ara és moment d'escoltar a l'Anny Red, ja us ho avançàvem a la primera hora, que aquest diumenge 21 de juny tindrem la Festa de la Música al carrer. A Castelldefels celebra el 21 de juny aquesta nova edició d'un esdeveniment musical obert a tota la ciutadania. El tancament a la plaça de l'Església el faran les artistes Conchi Moreno, de la que hem pogut escoltar la seva cançó al llarg de la primera hora. I ara aprofitarem per escoltar un missatge que ens ha fet arribar l'artista Anny Red, amb forta vinculació a la nostra ciutat. Va viure també durant anys aquí a la ciutat i encara té família. I fa poc va fer un concert a la sala Margarida Xirgo. Vam poder parlar amb ella també al Castelldefels Desperta. Doncs ara escoltem el seu missatge, convidant a tota la ciutadania a apropar-se a escoltar el seu concert i el concert també de la Conchi Moreno, així com gaudir en general del Dia Mundial de la Música amb aquestes 65 propostes musicals a 14 punts de la ciutat. I escoltarem una de las canciones de l'Anny Red.
3: ¿No tienes plan para este 21 de junio? No te preocupes, que yo te propongo uno. Te espero el domingo 21 de junio en Castelldefels, que se celebra la Festa de la Música al Carrer. Eso quiere decir que en diferentes puntos de la ciudad habrán un montón de artistas ofreciendo música maravillosa, 100% en directo y además todo gratis. Personalmente, yo te espero en la Plaza de la Iglesia a las 21:45 para realizar un concierto con mi banda completa. Yo soy Anny Red y voy a estar con mi banda tocando a esa hora. Además, participarán otros artistas como Conchi Moreno, que estará interpretando uno de sus temas nuevos, así que te lo vas a perder. Ven a disfrutar de la música en directo y apuesta por la cultura. ¡Besitos, familia! ¡Muah!

0: Sant Joan sí, però amb civisme i seguretat. Aquest és el missatge que publicaven ahir a l'Instagram de Policia Local de Castelldefels, acompanyat d'un vídeo també on parlen diferents membres d'aquest cos de seguretat local per ajudar-nos a gaudir al màxim, però seguint les recomanacions per una de les nits més especials de l'any, més especials i més multitudinàries a la nostra platja. Des de Policia Local ens informen que el dispositiu comptarà amb més de 200 agents de policia local, també de Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada. A més, inclourà la presència de la unitat de policia marítima i mitjans aeris. També s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja Baixador. Per altra banda, la policia local comptarà amb el suport d'una unitat canina especialitzada en la detecció de drogues i substàncies psicotròpiques i es reforçaran els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit. I en aquest missatge concret que publicaven ahir al seu Instagram de policia / Castelldefels ens recorden una sèrie de mesures, com són que a la platja no es poden fer fogueres, llançar coets ni fanalets i també es parla de les tasques de neteja. Escoltem ara aquest missatge per part de la policia local de Castelldefels.
1: La nit de Sant Joan és una de les nits més especials de l'any a Castelldefels i perquè la podem gaudir necessitem de la teva col·laboració.
2: Recorda que a la platja no es poden fer fogueres ni llançar coets o fanalets. Tampoc no s'hi pot acampar ni accedir en envasos de vidre.
3: Gaudeix de la festa però respecta els espais públics i el descans dels veïns.
1: I quan acabi la revetlla, ajuda'ns a mantenir les platges netes. Utilitza les papereres i recull els teus residus.
3: Per facilitar les tasques de neteja hem de marxar de la platja abans de les 6 del matí i no podem accedir fins que finalitzin.
1: Entre tots i totes fem possible una revetlla de Sant Joan més cívica, més neta i més segura. Bona revetlla de Sant Joan.
0: A la pàgina web de l'Ajuntament trobareu també la notícia. El dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan garantirà una festa cívica i segura. Amb aquest títol trobareu la notícia acompanyada de la imatge de la campanya Ens agrada Sant Joan, on s'insta a ser nets i ser cívics per aconseguir una festa familiar segura i cívica i on no hi hagi riscos innecessaris. Trobareu aquí tot el seguit de mesures contra els incendis. També amb motiu de la revetlla s'activa, recordeu, el Pla Bàsic d'Emergències Municipals. Ahir, aquí al Desperta, vam poder parlar amb Protecció Civil. Respecte a aquest Pla Bàsic d'Emergències Municipals, podeu recuperar l'entrevista a radiocastelldefels.org i, com dèiem, a accedir a la notícia per consultar tot el seguit de recomanacions i mesures a tenir en compte perquè gaudim tots i totes d'aquesta revetlla de Sant Joan tan màgica i tan multitudinària a la nostra platja.
4: Castelldefels Desperta.
0: Canviem de tema per parlar d'un projecte que en només dues temporades s'ha consolidat com una de les iniciatives de promoció de l'activitat física i la salut amb més impacte aquí a la nostra ciutat. Estem parlant del programa Fem Esport als Barris. Més de 2.500 persones hi han participat aquesta segona temporada, convertint-lo en una proposta gratuïta, accessible i de proximitat que apropa l'esport a diferents barris de Castelldefels. A més, aquesta tarda el programa celebra ja la seva festa de cloenda a la plaça de l'Església, abans de l'aturada d'estiu. Per parlar-ne, ens acompanyarà per telèfon l'Helena Bermejo, tècnica d'esports de l'Ajuntament. Helena, gràcies per ser avui, per connectar avui amb nosaltres i molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Doncs aquesta tarda se celebra aquesta festa de cloenda de la segona temporada de Fem Esport als Barris. Amb quines sensacions arribeu a aquest final de curs?
5: Doncs la veritat és que, com ja avançaves, és un programa pioner, i que vam començar l'any passat amb moltes expectatives, però que veritablement les expectatives han superat la realitat final. Estem molt contents i molt contentes de quina ha estat la rebuda, la participació. Ens hem trobat en moltes dones, sobretot, perquè una de les dades que volia compartir és que més del 90% de les participants són dones, que és un programa que està pensat també en clau de gènere per facilitar aquesta conciliació. I la veritat és que ens acomiadem amb moltes ganes de continuar innovant, en continuar creixent cada temporada que ve.
0: Creus, ara que mencionaves aquesta dada tan cridanera que tenia també aquí apuntada, el 93,5% de les persones participants han estat dones, creus que programes com aquest contribueixen a eliminar barreres que sovint dificulten la pràctica esportiva, especialment quan parlem entre les dones adultes?
5: Sí. De fet, quan ens vam començar a plantejar de quina manera podíem promoure, no?, aquest accés universal a la pràctica de l'activitat física i, per tant, incidir sobre la salut de la nostra comunitat, del nostre municipi, de Castelldefels, era un dels objectius, no?, aquesta mirada interseccional, que tant se diu, no?, aquesta mirada transversal per poder arribar a tota la població, però també per facilitar a aquelles persones que tenen més hàndicaps, més inconvenients, per poder conciliar, doncs, per diferents motius, ja sigui raó de sexe, de gènere, d'origen, de capacitat econòmica, ja sigui pel que sigui, doncs poder arribar-hi, no? I aleshores aquest és el punt més dolç, de fora banda del volum, que és molt important, aquestes 2.500 participacions en les activitats, el fet de poder haver arribat a aquell públic al que ens dirigíem inicialment. I per nosaltres això doncs és molt, molt positiu.
0: A més, quan parlem de fer esport als barris, no ens podem quedar únicament amb les activitats que feu d'exercici físic al carrer, sinó que enguany, en aquesta segona temporada, incorporava una nova proposta, que són el cicle de tallers més 45.
5: Correcte. Aquest cicle de tallers vam sortir arrel d'una jornada que vam fer al voltant del Dia Mundial per la Salut Femenina, i vam recollir molta demanda, moltes aportacions per part de les usuàries participants de la falta, la manca d'espais per compartir, per connectar amb dones en la igualtat de la situació, no? En aquest moment vital que la salut, doncs, requereix d'altres cures, que et requereix d'un coneixement per poder-ho fer, per poder-te cuidar, per poder-te mantenir, per preparar aquesta nova etapa, no? Perquè és un antes i un després, és una transició també que cadascuna de les dones viu diferent, que hi ha diferents situacions. I, ostres, a partir d'aquí vam començar a pensar, vam contactar amb Míriam de Fitretour, que és una gran aliada, una gran professional, i juntament amb ella vam fer aquest cicle de tallers, que han estat un total d'11, un per mes, tots l'últim dimarts de cada mes, i que els hem enfocat des d'una perspectiva 360, en col·laboració en aquest disseny també amb la tècnica d'igualtat, de polítiques d'igualtat, i en col·laboració amb la tècnica de salut. Vam consensuar les temàtiques i és un programa que vol abordar aquesta etapa vital des d'una perspectiva molt 360, perquè tractem temes de salut, sí, però també és el benestar físic, el benestar emocional, els canvis hormonals, les cures i altres alternatives per a que totes aquestes usuàries, no, totes aquestes participants estiguin informades de quina és la seva situació, què els hi està passant i quines eines tenen per poder transitar per aquest moment de la seva vida i no viure-ho des d'una vessant negativa, que moltes vegades doncs, és el que ens passa des del desconeixement, sinó empoderar-nos i saber què podem fer i què ens està passant i com ho podem millorar i viure-ho de la millor manera possible, no? Uh-huh. Aleshores, ostres, també el que et comentava, hem tingut una molt bona acceptació, els tallers han estat plens, hi ha hagut gent que no ha pogut accedir-hi, gent que ens reclamava horaris de matins, o sigui que també, o sigui, ha estat una prova pilot que li donem el xec de OK, no? De prova superada i ja estem pensant en com enfocar-ho cara a la propera temporada, també.
0: El xec superat, estava pensant, perquè a més el programa es va incorporar a prescripció social de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat, va rebre aquesta mostra d'aquest impacte positiu que ens estaves destacant, no?
5: Sí, ara, bueno, ja des d'aquesta temporada estem treballant molt de la mà per la part de salut i esports. I dintre dels actius de prescripció social, de totes aquelles activitats, doncs, a banda d'incorporar la part física del programa, no? Aquestes activitats que comentàvem anteriorment, també hem incorporat el

0: encara volem continuar gaudint dels espais, ja veurem com ho plantegem, i aquesta tarda doncs, fem aquesta cloenda a la plaça de l'Església a les 5:30 i esperem que s'hi puguin sumar totes les persones possibles. Repartirem samarretes també a modo de festa del programa per vestir tota Castelldefels de verd. I no parem per el que comentaves, perquè comencem amb una altra prova pilot. Ens agraden molt, com veieu, els pilotatges, el fer proves, no parem de pensar. I és que aquest programa està destinat en una part, no?, a l'edat adulta, i tenim també doncs, aquest sector de població, no?, aquests joves, aquestes joves, que també els agrada moure's i que també necessiten alternatives que estiguin ajustades a les seves necessitats. I d'aquí que surt aquesta activitat del Fem Esport Jove, que està més encaminada a activitats funcionals, més crossfiteres, més amb materials tipus kettlebells, sacs, gomes, en un entorn doncs, que ara l'estiu ve molt de gust, no? La platja, l'ambient aquest d'estiuet, i ho farem de la mà de l'Emory, que és un monitor molt potent que tenim aquí al Fem Can Roca, que s'hi diu molt amb l'activitat i que esperem que tinguem també doncs, una gran rebuda i ojalà se'ns giri feina i puguem incorporar aquesta activitat al programa cara a la temporada vinent.
1: M'ha cridat especialment l'atenció la campanya de comunicació que esteu fent a l'Instagram de Castelldefels Fem Esport amb vídeos de l'Emory, que ens parlaves ara, el monitor que durà a terme aquesta oferta especial d'activitats adreçades a la joventut, i òbviament els vídeos que heu fet els heu fet amb el llenguatge de la joventut.
0: Sí, sí, sí. A mi, ostres, m'he adonat que començo a ser una mica boomer, que dirien ells, Perquè això del bro, del no sé què, o sigui, hi havia paraules que les he hagut de buscar per saber què significaven.
1: Necessitem un glossari, sí que és cert. Molt bé, doncs concretament, també per acabar de parlar d'aquesta oferta especial, en quines dates? Serà durant tot el mes de juliol i quins dies es durà a terme?
0: Serà dimecres i divendres a les 7:15, de 7:15 a 8:15, allà al Passeig Marítim, a prop de la zona que tenim actualment el Kite, que també és una activitat doncs, molt envoltada, no?, de jovent, i és una activitat així també molt, molt estiuenca i que tenim la gran sort de poder tenir una zona regulada aquí a Castelldefels, que no hi ha cap altra habilitada en tot el front costaner de tot el Baix Llobregat, o sigui que ho volíem vincular també a aquest espai i ho farem això tots els dimecres i divendres.
1: Perfecte. I aquesta activitat és també gratuïta i amb reserva prèvia?
0: Correcte, mitjançant la mateixa plataforma Entràpolis. Hola?
1: Hola, sí, ara sí, semblava que s'havia tallat la connexió. Ens hem quedat amb Entràpolis.
0: Sí, correcte. Han de fer la reserva prèvia per Entràpolis, igual que la resta d'activitats que funcionen per allà, per tenir una previsió de l'aforament. Malgrat això, si algun jove o alguna jove passa per l'espai i hi ha lloc, el tècnic i la coordinació que estarem els primers dies per allà fent un cop de mà, els ajudaran a xequejar més. Vaja, és un tema tecnològic, és un tema d'aplicacions que els hi hem d'explicar nosaltres, els joves, sobre aquest entorn, no?
1: Molt bé, Helena, doncs abans d'acabar, recordatori final de la cita que ja tenim a tocar aquesta mateixa tarda. És a la plaça de l'Església, i què es trobaran les persones que s'animin a participar? I aquí no cal inscripció, veritat, és directament apropar-se.
0: Sí, et pots apropar, pots fer la reserva, estan en Entràpolis, però l'espai és gran. Farem una activitat dinamitzada amb els tècnics del programa, a moda també doncs, el que dèiem en l'àmbit festiu i de cloenda, de ball, i ja ens trobaran fent bots, saltant i donant voltes.
1: Quin tipus d'activitat està plantejada? Perquè recordem que el Fem Esport als Barris teníeu dos estils, veritat? El Fit Tono i el Fit Dance, si no ara ho estic dient de cap, em sembla que són aquestes, que serà una mica de barreja, de tot plegat, amb bona música.
0: Serà un Fit Dance. Serà un Fit Dance, que és el que més arrossega i el que podrem donar cabuda a tothom, sense necessitats de material i de més, i ho volíem fer accessible a tothom, i farem un Fit Dance.
1: Molt bé, doncs Helena Bermejo, tècnica d'esports, moltes gràcies per atendre'ns. Aquesta tarda feu la cloenda.

0: juliol feu les activitats adreçades a joves, aquesta novetat d'enguany, i tornareu l'1 d'octubre.
1: Això mateix.
0: Molt bé.
1: A l'1 d'octubre ens tornem a trobar per les places i parts de Castelldefels.
0: Per donar-ho tot amb l'esport.
1: Per donar-ho tot i esperem que amb algunes novetats.
0: Exacte, perquè no pareu, no pareu. Ja ens ha quedat clar que sempre aposteu per aquestes proves pilots. Esperem que vagi molt bé aquesta novetat al juliol amb els joves. Ja estarem en contacte perquè ens aneu fent feedback i coneguem exactament com funciona amb els joves. Recordem, d'entre 16 fins a 25 anys es poden apropar a gaudir d'aquestes sessions gratuïtes, novetat d'enguany del Fem Esport als Barris. Elena Bermejo, tècnica d'Esports de l'Ajuntament, gràcies per haver-nos atès ara mateix aquí al Desperta i enhorabona per l'èxit d'aquesta segona temporada.
1: Moltes gràcies, que tingueu un bon dia.
0: Igualment, que vagi molt bé la cloenda. Adéu.
2: Castelldefels Desperta.
0: És moment ara de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem ja amb aquesta calor que va apretant des de bon matí, però més calor farà de cara al migdia amb una temperatura que avui s'espera que de nou pugui arribar als 38 graus cap a les comarques de l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida. Ahir es va superar aquests 38 graus, avui s'espera que quedi entre els 37 i 38 graus, però la calor hi serà. I per tant tornem a parlar d'un dia força càlid, amb un matí molt estable, tranquil, dominat pel sol i amb aquesta temperatura que ha d'anar pujant. Recordem que a hores d'ara la temperatura és més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, sobretot cap a l'interior del territori i amb aquesta inversió tèrmica que també s'ha d'anar trencant al llarg del matí. A partir de migdia han de créixer aquests núvols d'evolució propis del bon temps, propis de la calor i que sobretot creixeran en zones de muntanya. Han de descarregar algun ruixat i ho faran sobretot en punts de la zona del Pirineu, sobretot cap al sector occidental. I fins i tot de cara al final del dia no es descarta que es pugui escapar alguna gotellada, algun ruixat cap al terç sud del territori. Això és tot de moment.
2: Castelldefels Desperta.

0: El castell en agenda.
1: Efectivament, ara és moment de parlar del castell. Ho fem en bona companyia. Ja tinc aquí al costat l'Albert Fernández. Bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
1: Què tal? Bueno, què tal? No et pregunto què tal perquè ja ho avanço, ja faig l'espoiler de que ve molt cansat.
2: Sí, setmana de preparar moltes coses.
1: Setmana complicada, eh? Molt de moviment, molta coordinació d'activitats. No m'estranya, és que estem al juny, estem finalitzant, hi ha moltes cloendes, de tot, no només les escolars, sinó també de molts projectes de l'Ajuntament, i entenc que tot això deu implicar molta feinada, tancament,
2: préstec. Sí, normalment amb el bon temps s'aprofita per fer totes les activitats. Aleshores, bueno, això comporta una miqueta de feina extra, però bueno... Estamos trabajando en ello.
1: I tant que sí. I sempre, sempre vens supercontent aquí a fer aquesta secció al Desperta i nosaltres t'ho agraïm.
2: Es contagia l'ambient que hi ha aquí, o sigui, que
1: guai. Exacte, aquí a la ràdio. Què ens diràs? Què ens diràs, que si no, fora. Doncs anem amb la secció d'agenda concreta del castell, perquè això, recordem que tu estàs com a tècnic dins de la coordinació de totes les activitats, però aquí ens entrem a parlar a tot allò que té a veure amb el castell. Correcte. La setmana passada teníem una altra vegada a la nit una altra moguda.
2: Sí, i també vam tindre visites guiades el dissabte i el diumenge, vam tindre bastanta afluència, em falten les dades exactes, però tan bon punt les tingui, doncs us les passaré.
1: Fantàstic. I ara, mirant aquest cap de setmana, tornem a tenir a la nit una altra moguda i tenim també una activitat al castell.
2: Sí, com cada segon i quart... No, primer i tercer setmana tenim, en aquest cas, el dissabte al matí, de 11 a 12, tenim la gincana del missatge secret. Portat una miqueta a l'explicació perquè la gent ho sàpiga, perquè dirà, què és això del missatge secret?
1: No?
2: Doncs una maleta antiga amb un missatge encriptat ha estat trobat als hostals del castell. Algun dels seus objectes més valuosos s'han perdut i només les famílies que s'atreveixin a investigar podran ajudar a recuperar la seva història.
1: O sigui, que és una activitat familiar.
2: Sí. En aquest cas poden anar famílies o també poden anar persones amb nens a partir de 6 anys a gaudir doncs, això d'una gincama molt ben amenitzada al castell.
1: Molt entretinguda, perquè
2: sí.
1: L'entorn és perfecte per fer una descoberta del tresor i trobar aquella maleta que s'ha perdut.
2: Pues la veritat és que sí, tot convida que aprofitant la visita al castell doncs es pugui fer les dues coses, no? Fer una activitat en família i visitar el castell.
1: Mm-hmm. No se m'acudeix una millor manera de fer una descoberta d'un element emblemàtic de la nostra ciutat gaudint d'una bona estona així amb un joc, d'aquests jocs que estan tan de moda ara,
2: sí.
1: No?
2: De buscar... Sí, una oferta diferent de poder fer l'oci cultural de dues maneres diferents.
1: Correcte, molt bé. I llavors per les famílies que ens estiguin escoltant i diguin amb això ja tinc pla per aquest dissabte, en quin horari es fa i com reserven les entrades.
2: De 11 a 12 i, com sempre, per Antràpolis. Tenim des de la web del castell, tenim l'accés també directe a agafar les entrades.
1: Molt bé, molt bé. I ara torno perquè justament estava pensant que hem mencionat a la nit una altra moguda i hem dit a la nit una altra moguda i ahí queda eso. Perquè per nosaltres, clar, cada setmana ho comentem.
2: Sí.
1: Però un petit recordatori, si algú que ens escolta ara i resulta que encara no havia descobert el castell de Fels Desperta i aquesta meravellosa secció amb l'Albert, doncs...
2: La millor de totes, segurament.
1: Doncs què és el que ens ofereix a la nit una altra moguda?
2: És una activitat d'escape room destinada als joves del municipi. Per tant, en aquest cas, en format de dues sessions, una de 10:30 a 11:30 i de 11:30 a 12:30, on els joves del municipi poden gaudir d'un escape room dintre del castell.
1: Mm-hmm. Qui fos jove de nou, en aquestes edats compreses per a la nit una altra moguda, crec que és a partir... Ara m'ho inventaria, no entraré en detall, però estem parlant d'edat juvenil, perquè les edats que tinc al cap són que justament estava parlant amb l'àrea d'esports i aquest juliol enceten una prova pilot de fer el Fem Esport als Barris, coneixes el projecte,
2: sí,
1: no? Que es fa l'exercici físic al carrer, doncs fan una proposta adreçada a joves entre 16 i 25 anys. També una activitat gratuïta, amb inscripció també a través d'Antràpolis, i pensava, ostres, és que els joves tenen ara un munt de propostes alternatives. Justament, ara també vinculo amb un altre tema, ens arriba des de l'Ajuntament el pla de xoc que s'ha posat en marxa amb unes carpes informatives per prevenir, per informar sobre els riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies. Doncs tenim el pla de xoc per informar, però tenim alhora, òbviament, les activitats alternatives. Tenim a la nit una altra moguda, que al castell concretament podem fer un escape room, però tenim al juliol tot el mes que podrem fer activitats gratuïtes a la platja i així ben animades, conèixer gent jove, o sigui, això és un completo,
2: sí, molta enveja, la veritat, molta enveja, no? Des de la que fem al castell de l'Escape Room, que la veritat és que tot convida a fer-la perquè és de nit, ja genera aquest ambient de misteri, fer l'activitat, també quan vaig al gimnàs, dius, hòstia, doncs potser ara a l'estiu convida més d'anar a última hora, no? I a més anar, doncs això, sempre que no, però segons a quines hores, doncs us ho deixes amb gent de totes les franges d'edat, que està molt bé, però clar, també entenc que pels joves, doncs, molt a més si vas a fer una activitat amb molt més joves.
1: I tant que sí.
2: És una oferta molt maca.
1: I tant que sí. Doncs, a part d'això, tenim també una altra proposta el diumenge al castell.
2: Pues sí, tenim en aquest cas, aquest cap de setmana celebrarem el Dia de la Música i de totes les activitats que es faran al voltant del poble. Dintre del castell, aquest diumenge, farem una trobada a 4:45. Aleshores, la trobada en aquest cas serà, acollirem un festival de música hip-hop, que començarà doncs, això al voltant de 4:00, i serà un esdeveniment centrat en el rap i la música urbana, on artistes emergents doncs, presentaran les seves cancions en directe. En principi, l'objectiu és crear doncs, això, un espai per el que parlàvem ara, no? Perquè els joves puguin doncs, això, compartir les seves experiències i inquietuds, en aquest cas a través del hip-hop. Serà, també hi haurà competició de batalla de cançons, que és això que entre molts joves està molt de moda, no? De cantar l'un contra l'altre, doncs, el típic, no? També doncs, farem aquest networking, no? De conèixer-se entre ells, de parlar, de veure quins estils, no? Canten o toquen cadascun i la veritat és que pot estar molt maco.
1: Sí, tinc justament a la mà el díptic d'aquesta festa de la música al carrer que arriba aquest diumenge 21 de juny, és la 7a edició ja d'aquesta festa. Tenim enguany més de 300 músics que s'han inscrit i veig aquí a l'Espai del Castell doncs, aquesta activitat que ens explicaves a la tarda que es diu Castefa és rap. Amb aquesta batalla de cançons.
2: Sí.
1: Així que molt interessant, una altra proposta també per joves que es vulguin apropar, adreçada a tothom, òbviament.
2: Com nosaltres, joves però, com nosaltres,
1: exacte.
2: Joves plus.
1: I tant. Joves plus. Mira, tenim el carnet jove i ens hauríem de fer el carnet jove plus. És veritat, és que aquí estan perdent una oportunitat d'or.
2: Bueno, ho deixem aquí,
1: doncs, sí.
2: Per si volen fer.
1: Doncs tenim les batalles de cançons al castell i això, a més, el dissabte tenim una altra batalla, això no sé si ho sabies, però us heu combinat, perquè Tenim el Festival Internacional de Dansa, que continua a la ciutat fins al 4 de juliol, i aquest dissabte, a partir de les 6, això a la plaça de l'Església, tenim la Battle All Styles, també una competició, en aquest cas de dansa urbana. Així que tenim dues propostes per a la gent que li agrada aquest tipus de competició, que és el que deies tu, que està molt de moda, doncs tenim opció de dansa urbana a la plaça de l'Església el dissabte o opció de rap amb cançons al castell.
2: El diumenge.
1: Molt bé. Doncs amb això arribem a la part final ja d'aquesta secció, em sembla. O m'estic saltant algú? Hi havia algun element més?
2: Bueno, fem visites guiades, com sempre durant el juny. En aquest cas sí que totes les entrades estan exaurides, però si la gent s'apropa i en aquella franja horària doncs, n'hi ha espai perquè hi ha algú que no ha pogut anar, doncs podrà fer la visita guiada.
1: I com sempre, si no, com a mínim queda el poder veure per fora el castell,
2: sí.
1: Veure els jardins, que ja de per si les vistes des d'allà ja són també molt maques. Així
2: sí,
1: que...
2: a més hi ha un parell de llocs també que s'estan molt bé, que et recordeixen molt bé de la calor, o sigui que convidem a tothom que pugi al castell.
1: Fantàstic. Ara ja sí, passem a la part d'anècdotes.
2: Vinga.
1: Anècdotes històriques, curiositats, què ens expliques avui?
2: Avui una miqueta de tot, no? Per recordar una miqueta, no? Que tenim que el banquer i polític català Manuel Girona va comprar el castell de Castelldefels l'any 1897, després també d'adquirir la baronia de l'Empunyà. Aleshores, en el moment en què ho va comprar, el castell es trobava en estat bastant ruïnós i Girona va encarregar una important restauració que l'arquitecte que ho va fer va ser l'Enric Sagnier. Aleshores, per què diem tot això? Si les setmanes passades hem anat parlant de diferents sales, doncs tenim que l'escut de Manel Girona, amb les lletres M i G, es troba amagat amb alguna de les sales a les seves parets.
1: Ah, molt bé. Un altre element de joc, per buscar a veure
2: sempre.
1: On està aquest element.
2: Sempre.
1: Perfecte. Doncs amb això ja acabem la secció per avui, però ens retrobarem la setmana vinent, el dijous també, per seguir comentant agenda del castell i tot el que està en marxa, que organitzeu des de l'àrea de coordinació d'activitats, al castell concretament.
2: D'acord.
1: Doncs moltes gràcies, Albert, que vagi molt bé el dia.
2: A tu igualment.

0: Castelldefels Desperta.
1: Diga lo que diga la verdad, tanto.

0: Després de fer aquest repàs a l'agenda del Castell, ara ens toca mirar l'agenda més pròxima, l'agenda de la ràdio, avui aquí a Ràdio Castelldefels. Bon dia, Anna López.
1: Bon dia, Estefania.
0: Què ens portes? Quins continguts tindrem a partir de les 10?
1: Doncs mira, parlarem dels continguts dels programes Musicalie, L'Urrid ha muerto. L'Urrid ha muerto arribarà en directe, com cada dijous a les 8 del vespre, Musicalia a les 10 de la nit. Després, a la nostra tertúlia política, Castelldefels Coffee, com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest cas, ens acompanya el regidor Cristian Guillamón. La Yolanda Zamora, bibliotecària, ha fet una molt acurada selecció de les darreres novetats literàries que han arribat a la biblioteca i es la presenta doncs, per començar a gaudir de l'estiu amb bones lectures de tots els gèneres literaris. La Míriam Martínez s'explicarà també, és la directora de l'Escola de Dansa de Castelldefels, en què consistirà el festival de fi de curs de l'escola, que porta moltíssima feina, com a tots els fills de curs i totes les cluendes que estan havent-hi en l'actualitat, i els dies que es desenvoluparà. I la regidora de Participació Ciutadana, Marian Ortega, ens farà 5 cèntims de les accions que des d'aquest departament s'estan impulsant. Per cert, que ahir va ser la primera jornada participativa que se celebrava al Centre Cívic de Vista Alegre sobre el Pla de Barris Vista Alegre, que en aquest cas, en aquesta convocatòria, acollirà també el barri de Can Vinader. I la nostra unitat mòbil doncs, voltarà pel comerç de proximitat.
0: Molt bé. Perfecte, Anna. Doncs moltes gràcies per fer-nos aquest avançament. I ja sabeu, l'Així Som començarà a partir de les 10, després de primer fer el butlletí informatiu, i fins la una del migdia amb l'acompanyament de l'Anna López.
1: Moltes gràcies, Estefania.
0: Doncs gràcies a tu i molt bon dia. Fins
1: molt
0: ara.
1: Bon dia. Fins ara.

0: Doncs ara que apreta tant el sol, ja porteu la crema solar, ja us l'esteu posant, perquè des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans, amb la col·laboració de Voleibum Castelldefels i també dels ajuntaments de Castelldefels i Viladecans, han encetat una campanya de conscienciació per promoure bons hàbits de cura de la pell entre infants, joves i famílies. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la avui", la iniciativa reforça la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu, especialment ara mateix que miro cap a fora dels estudis i veig que avui torna a apretar molt la calor, molt el sol, així que quan ens exposem al sol i en aquestes altes temperatures s'incrementen els riscos per a la salut cutània i per això hem de tenir sempre present emprar la protecció solar. La campanya compta enguany, estem parlant que és el tercer any que des del Servei de Dermatologia de l'Hospital fan una campanya d'aquest tipus i enguany amb la col·laboració de Voleibum Castelldefels, club de vòlei platja arrelat al municipi, que s'ha convertit, de fet els nens i nenes que participen al Voleibum Castelldefels s'han convertit en imatge de l'acció de salut pública. L'objectiu és apropar el missatge preventiu a la població més jove a través de l'esport, l'activitat a l'aire lliure i els espais de lleure. Escoltem ara a la cap de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, la doctora Yolanda Fortuño, que alerta dels perills de l'exposició solar sense protecció.
1: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no?, quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i a termes de salut, doncs, el càncer cutani, que és el que estem veient.
0: La doctora Fortuño ens recordava que les previsions situen el càncer de pell com el segon més freqüent de cara a l'any 2040. Es situarà ja per davant del càncer de colon i de pulmó. Ara mateix, segons les dades facilitades per l'Hospital de Viladecans, prop del 80% dels tumors cutanis es podrien evitar prevenint les cremades i l'exposició intensa al sol, especialment durant els primers 20 anys de vida. En només els darrers 3 anys, els càncers de pell confirmats i tractats pel Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans, han passat de 466 a 2.048 casos. Per això la doctora recomana, entre altres mesures, fer servir protecció solar.
1: Tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protector solar.
0: Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans també participen en aquesta campanya que, com dèiem, s'ha fet amb la imatge de nens i nenes del club de vòlei platja de Castelldefels, Voleibum, i els ajuntaments participen amb accions de difusió als municipis de Castelldefels i Viladecans i amb l'organització de sessions formatives adreçades als professionals del lleure. De fet, també des de l'Ajuntament de Castelldefels, en concret a l'equipament de la biblioteca, s'organitzava fa poques setmanes una sessió informativa per part de la doctora Yolanda Fortuño amb el nom de la pròpia campanya, aquest lema de "La pell té memòria, protegeix-la avui". Tot això amb l'objectiu de reforçar els coneixements en prevenció i fomentar conductes responsables davant del sol, especialment en aquells entorns on infants i joves passen més temps a l'aire lliure.
2: Castelldefels Desperta.

0: Amb aquest darrer tema informatiu, arribem al moment d'acomiadar-nos fins demà. De nou estarem aquí a les 8 del matí amb el matinal de Ràdio Castelldefels. Castelldefels desperta. Avui hem parlat del Mercat del Mar amb la tècnica de comerç Vilma Bianchi, que ens informava que s'ha allargat el termini d'inscripcions pels comerços interessats, al comerç local que ens estigueu escoltant. Ja sabeu, participeu en aquesta fira organitzada per l'àrea de comerç que tindrà lloc al Passeig Marítim en el marc de les Festes del Mar. Ens concretava la Vilma que hi haurà prop d'un centenar de carpes amb unes 40 aproximadament destinades al comerç local, acompanyades també per carpes de gastronomia, food trucks, d'artesania, de diferents propostes, així com activitats també que amenitzaran aquest Mercat del Mar. I recordem que estaran les Festes del Mar amb el desembarcament pirata, el cercavila de pirates que ha passat just al costat d'aquest mercat. Amb la unitat mòbil d'avui ens hem apropat a les obres que estan tenint lloc al Passeig Marítim. En concret, ens hem situat prop de l'Avinguda dels Banys per conèixer l'estat d'aquestes feines d'asfaltatge. Ens han confirmat els companys que s'han apropat que ja han finalitzat les tasques d'asfaltatge del tram sentit Barcelona i que avui estaven treballant en el sentit Sitges. I en aquesta segona hora hem parlat d'esport amb la tècnica d'aquesta àrea Elena Bermejo sobre la cluenda que té lloc aquesta tarda a la plaça de l'Església, la cluenda del Fem Esport als Barris. I hem fet també aquesta secció del castell parlant de tota l'agenda d'activitats que arriben en aquest espai emblemàtic de la ciutat. Amb això ens acomiadem fins demà divendres. Que vagi molt bé aquest dijous i protegiu-vos del sol.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Molt bon dia, són les 10.

0: Creix la tensió i el malestar al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Crits, amenaces i llançament d'ous a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns que estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. I atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. Nova convocatòria de vaga avui a l'ensenyament. Toca als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. Localitzen sense vida l'home de 64 anys que estava desaparegut des d'ahir a Ulldecona, al Montsià. Els equips d'emergència l'han trobat en un corriol de la ruta que feia per la muntanya de la Torreta de Montsià. El govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o de l'extrema dreta perquè va lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de la memòria. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz.
1: Esports. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 del vespre amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. El Barça de futbol sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo Murcia, el segon partit que es juga avui a les 9 del vespre al Palau. El tanca Eric deixa l'equip a final de temporada. I al Mundial de Futbol, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol doble gran a Rashford i Gordon titular.
0: Ens queda el titular del temps. Avui, dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb algun ruixat aïllat a l'Aran, també a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura avui pot baixar una mica, i la calor anirà més a finals de setmana, aquest cap de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La flama del Canigó torna a ser protagonista de la revetlla de Sant Joan a Castelldefels. L'acte començarà a les 8 del vespre amb l'arribada de la flama a la plaça de l'Església, on serà rebuda pels diables de l'agrupació de cultura popular. Des d'allà s'iniciarà una cercavila pels carrers de la ciutat encapçalada pels tabalers de Castelldefels fins al Parc de la Muntanyeta, on tindrà lloc la tradicional encesa de la foguera, la lectura del manifest, l'espectacular correfoc i el repartiment de coca i cava. Ha ampliat el termini d'inscripció del Mercat del Mar 2026. Fins al 28 de juny, els comerços de la ciutat que hi vulguin formar part es poden inscriure a través de la seu electrònica de la web municipal. El mercat coincideix amb les festes del mar i se celebrarà del 10 al 12 de juliol al Passeig Marítim. I en agenda d'aquest cap de setmana, l'Escola Municipal de Dansa celebra el seu festival de fi de curs. Dissabte i diumenge, alumnat i professorat del centre posaran en escena al Teatre Plaza una mostra de tota la formació que han treballat al llarg d'aquest curs 2025-2026. Comptarà amb 79 actuacions en sessions de matí i tarda el dissabte i només de matí el diumenge. Fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
2: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

som? Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Buenos días, Castelldefels. Buen día, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. En primer lloc, sabrem els continguts de Musicalia, el programa que dirigeix Diego i que arriba com cada dijous a les 10 de la nit. Abans, en directe, comandant per el capità Manolo Crespo, el magazín de Porrop, Lou Reed ha muerto. Avui, torn per al Partit dels Socialistes de Catalunya, l'espai Castelldefels Coffee ens visitarà el regidor Cristian Guillamón. I la Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, ens ha fet una selecció de les novetats literàries que han arribat a aquest equipament el darrer trimestre. La Mòbil tornarà a posar-nos en contacte amb un comerç local, un comerç de proximitat. La Míriam Martínez, directora de l'Escola Municipal de Dansa, ens acostarà als eixos fonamentals, als principals, en què consistirà el festival de fi de curs de l'Escola Municipal de Dansa enguany. I la regidora de Participació Ciutadana, Mariana Ortega, ens farà saber les accions que s'estan duent a terme des de l'àrea de Participació Ciutadana, des de la seva. Comencem. Welcome.

0: Molt bon dia, Anna, i moltes gràcies una vegada més per poder estar aquí.
1: Espera que no se l'ha escoltat.
2: Ara sí. Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies una vegada més per poder estar aquí i una salutació als nostres oients.
1: Molt bé, doncs comencem parlant del procés que va determinar que Eva López, l'actual portaveu del partit, a que Castelldefels sigui la cap de llista per les properes eleccions municipals.
2: Correcte. Aquest dilluns, no l'anterior, vam fer finalment l'assemblea del PSC, que va participar més de 40 persones, o sigui, va ser una assemblea multitudinària, i la veritat és que bueno, només va haver-hi una candidata, que va ser la Eva, i realment pues, va obtenir la majoria de tots els vots, la majoria absoluta, o sigui, no va haver cap vot en contra, i la veritat és que això creiem que és un gran pas pel nostre partit, sobretot perquè, clar, nosaltres veníem d'una situació on la nostra consellera d'Educació, tothom pensàvem que podia ser la pròxima candidata, però bueno, al final la política és així, és molt ràpida, els canvis són molt, molt ràpids, i bueno, vam guanyar la Generalitat, el nostre president ja va confiar en l'Esther Niubó com a consellera d'Educació, i clar, va tenir una feina pues, més gran que ser la nostra candidata. No? Llavors hem estat, com bé saps, Anna, hem estat un any i pico pues, que no sabíem ben bé quina era la situació. Finalment això ja ha quedat completament clar, i ara el que tenim és una candidata que des del meu parer com a ciutadà i com a membre del PSC d'aquí de Castelldefels, crec que és una persona que és una persona arrelada a la ciutat, una persona més que ha treballat tota la vida, o sigui, ha tingut negocis aquí a Castelldefels, ha treballat en Castelldefels, a més porta 12 anys com a regidora, per tant coneix l'Ajuntament, coneix totes les associacions, coneix la nostra ciutat i els seus problemes, i és una persona sensible als problemes de la ciutat i de la ciutadania, i per això crec que és el seu moment, que crec que és una persona que pot aportar molt cap a la ciutat de Castelldefels per la seva experiència tant dintre com fora de la política, i de fet amb les diferents carpes i amb les reunions que hem tingut amb els veïns, doncs tothom ho ha vist com una cosa natural, o sigui, ningú s'ha sorprès de dir, ostres, i tu per què? No, al revés, la gent diu, ah, doncs pues, molt bé, pues sí, perquè tu ja portes molt de temps, coneixes la ciutat, o sigui, que ha sigut una cosa natural, una cosa consensuada, una cosa majoritària, i a més el partit en aquest punt també ens va demanar, el partit a nivell nacional es va reunir amb l'executiva local, i el que ens va demanar era que nosaltres mateixos busquéssim un candidat de consens, que ell el partit ho recolzaria. El partit, pues, ja saben que els partits tenen potestat, potestat per decidir, però en aquest cas el partit va ser generós, i el que ens va demanar l'executiva local va ser precisament que el candidat sortís de nosaltres, de Castelldefels. I jo crec que això també ho hem de posar en valor. O sigui, jo crec que el perfil que té l'Eva és un perfil molt adient per poder ser la nostra alcaldessa, i crec que coneix la ciutat, i el partit en aquest cas ho ha vist també amb bons ulls que hagi sortit d'un procés de primàries, per dir-ho d'alguna manera, dintre del partit. Bueno, ara ja comença la campanya, la precampanya, perquè la campanya no comença fins a l'imminent, però bueno, ja tots els partits també en moment va fer la presentació dels seus candidats aquest dissabte, el dia 13. Rita també ha sigut escollida d'Esquerra Republicana. Crec que Nico també ha fet algun acte, per tant, jo crec que ja estem tots els partits enfilats cap a aquesta precampanya, i jo crec que l'Eva podrà portar molt, i a més una persona de consens, una persona amb la que es pot parlar, es pot dialogar, es pot negociar, i jo crec que és la millor candidata que podem tenir des del PSC per ser la nostra alcaldessa, l'alcaldessa de tots.
1: Ara falta acabar de confegir les llistes. Quines seran les següents passes?
2: Clar, ara el que tenim és, hem de fer el comitè de campanya, comitè de campanya per acabar de fer tota l'estructura de la campanya, i dintre d'uns mesos la candidata tindrà que fer la seva llista electoral, pensant sobretot en la representativitat de la ciutat, en la representativitat, en la paritat de gènere, i jo crec que l'Eva té al cap quin és el seu equip, que al final ella és la persona que liderarà el nostre projecte, i ha de fer l'equip pues, que sigui més representatiu, que ella estigui molt còmoda amb aquest equip.

0: Jo crec que ho farà bé. Ho farà molt bé perquè l'Eva és el que et dic. Es coneix a molta gent, és molt coneguda i sap negociar i sap arribar a acords. I jo crec que ho farà molt bé.
1: Molt bé, en aquest context, aquests dies està declarant l'expresident Rodríguez Zapatero. Com valora doncs, aquesta situació a nivell local des del PSC de Castelldefels?
0: Doncs mira, ahir mateix, Anna, vam tenir una carpa informativa aquí al barri de Vista Alegre, no? I dintre de l'executiva teníem dubtes, no? Perquè en aquest mateix moment estava el nostre president Zapatero davant del jutge declarant pues, amb tota aquesta informació i tot aquest procediment que han fet. I jo vaig ser una de les persones que dintre de l'executiva vaig dir no, hem de donar la cara, hem d'estar al carrer i hem d'explicar el que passa. I la gent, hi havia gent que no et deia res, Anna, no parlaven a nivell local, i hi havia altra gent que deia joder, con el Zapatero, no sé què, bueno. I al final, quan parles amb ells, la gent també es dona compte, Anna, de que arriba un moment que esto es un acoso y derribo al govern de Pedro Sánchez. Acoso y derribo. Primer amb la seva dona, que a més, un sindicat ultra demanant que le retirin el passaport a la dona del president. Sí, que jo no sé quin risc de fuga té la dona del president d'Espanya, que és algo inaudito. Després el seu germà, que a més hem tingut el judici, i tots els implicats que van contractar o que van donar la plaça pública al seu germà han dit que era el millor projecte, que no va haver-hi cap tipus d'il·legalitat, que es va fer tot amb la màxima transparència en complint amb la llei. Pese a que vam estar mesos parlant de que va haver-hi un tracte de favor, per ser un tracte de favor, quan el Pedro Sánchez no era res dintre del Partit Socialista. O sigui, però bueno, no passa res. Vale. I al final s'ha demostrat que no era així. Després, Víctor Aldama, parlant del Coldo, parlant de no sé què, i després resulta que també tenen vincles amb el PP, amb el senyor Tellado, converses... Al final, Anna, el que veiem i el que la gent ja comença a percebre és que la dreta, l'extrema dreta i la dreta extrema que tenim en aquest país, PP i Vox, estan embarrant i embrutant tant la política nacional, en comptes de treballar pel país, estan embrutant la política per intentar arribar al govern. Volen guanyar amb els jutges el que no van guanyar, el que no van poder guanyar amb les eleccions. Llavors, han agafat el president Zapatero, que, per cert, és molta coincidència que la informació que ha sortit sigui després de que s'hagi reunit el PP i Vox amb l'ambaixador dels Estats Units d'Amèrica a Madrid. Però, bueno, són coincidències, Anna. Però, clar, sí que és cert que el que sorprèn és que surti pues, la taxació de no sé quines joies, la influència de Plus Ultra, quan va haver-hi informes favorables, i ja hi ha hagut un judici on no va haver-hi cap tipus d'il·legalitat en l'adjudicació d'aquesta ajuda en aquesta aerolínia. I al final la gent, Anna, el que ens transmetia en aquesta carpa, quasi totes les persones que han volgut parlar d'aquest tema, és que hi ha un joc brut per part de la dreta, un joc brut contra el govern. I ja és un todo vale. O sigui, ja no hi ha cap tipus de moralitat o d'elegància política per no derribar a un govern elegit democràticament i que ha sigut ha arribat a acords amb altres forces polítiques i per això governa. I això és el que li dona ràbia, Anna. Llavors, a més, ahir Zapatero li va entregar al jutge una autorització, que això... Jo no l'havia vist mai i crec que no ho veig mai, però li va donar al jutge una autorització perquè investigués tots els seus fondos i tots els seus calés que tingués, de tota la vida i en l'estranger. O sigui, una carta oberta a tothom, aquest jutge pot anar a qualsevol paraís fiscal i dir-li, escolta, mira, aquest senyor m'ha dit que puc buscar tot el que tingui en el teu paradís fiscal. O sigui, això ho podria fer José María Aznar? No ho tinc clar, Anna. Això ho podia fer el senyor Feijó? Pues jo no ho tinc clar. Llavors, a mi el que me fa patir és que al final s'ataca el Partit Socialista, però qui surt més mal parat és la democràcia, Anna. És la nostra política. És la confiança dels ciutadans i les ciutadanes en els nostres polítics. Perquè, per exemple, ahir me deia un senyor, és que tots els polítics són corruptos. Clar, jo li vaig dir, a veure, senyor, de polítics som a Espanya, o sigui, entre regidors, entre diputats, autonòmics, nacionals, són milers, desenes de milers de persones. Tots no són corruptes. Els nostres cossos de seguretat no són corruptes. Els nostres metges no són corruptes. O sigui, el nostre sistema funcionarial i polític funciona i no hi ha corrupció. Que hi ha casos de corrupció, sí que és cert, pot haver-hi, clar. Al final, les persones, hi ha persones pues, que no són fidels als seus principis. Però, clar, a mi el que em sap molt de greu és que amb aquestes informacions dels medis de comunicació, amb aquesta batalla bruta que està utilitzant el PP i Vox contra el Partit Socialista, el major problema que tenim és que la democràcia pateix, i pateix molt. I l'únic sistema que tenim per poder viure en comunitat, per poder fer que el nostre país funcioni i avanci, és la política. I la gent pues, cada vegada està pues, més desencantada amb els polítics i en la política, i això a mi em preocupa moltíssim, perquè al final, quan tu no creus en la política, votes a formacions d'extrema dreta que no van pel bon camí. I un cas el tenim, el cas més fort que tenim és el que està passant en Amèrica. Donald Trump en el pitjor moment de popularitat que té. Ens fica en una guerra amb Iran que li ha costat als Estats Units pues crec que 40 bilions de dòlars americans, o sigui, 40.000 milions d'euros, i ara resulta que arriba un acord amb Iran i li ha de donar fons de reconstrucció per 3.000 milions de bilions de dòlars. O sigui, arriba un moment que aquesta gent d'extrema dreta que arriba al poder perquè ho enfanga i desfà la política, al final, quan arriba, en comptes de treballar perquè la ciutadania i perquè el país pugui avançar, treballa per seus propis interessos. Per seus propis interessos. Com, per exemple, Javier Milei. Que fa amb les criptomonedes, fa un anunci, tothom compra i resulta que després sembla que hi ha algun contracte que ell s'hi promocionava la moneda, li donaven la criptomoneda i li donaven calés. Llavors, clar, és un tema que des del Partit Socialista ens preocupa molt. Jo crec que l'exercici de transparència que va fer ahir el José Luis Rodríguez Zapatero ha de donar-li als nostres ciutadans i les nostres ciutadanes les eines i la confiança suficient per veure que no tots a la política són corruptes. I a partir d'aquí, jo el que animo als nostres ciutadans és que no només s'informin per mitjans de dretes i analitzin la informació i confiïn en els polítics que de veritat estem tot el dia treballant per millorar la seva vida i les seves condicions de vida.
1: Doncs tornem a Castelldefels per parlar d'una convocatòria que es va fer a la seu de l'Associació de Veïns i Veïnes de Castelldefels, la qual es volia parlar de diversos projectes de la ciutat.
0: Sí, correcte. Pues mira, vam mantenir una reunió a la FAP i va ser una reunió que van convocar a l'Associació de Veïns, la Federació d'Associació de Veïns d'aquí de Castelldefels, i una mica pues, van parlar de l'estat de la ciutat. Van parlar pues, dels problemes que hi ha a les voreres, dels problemes que hi ha amb l'asfaltat dels carrers, i sobretot el que ens va preocupar, Anna, és que els veïns el que demanaven és més transparència, més col·laboració o més participació dintre de les decisions. No? Clar, això és una cosa que nosaltres del Partit Socialista ja venim reclamant des de fa temps. Perquè, per exemple, tenim el CEM de Can Roca, l'antic CTC, que ara ja li hem d'anomenar CEM Centre, perdona, i resulta que aquest tema han posat una pancarta molt gran que diu amb tu farem d'aquest espai un espai... Bueno, però amb tu què significa? Perquè el procés participatiu encara no l'han posat en marxa. Anna, i resulta que ens enterem l'altre dia en la Junta de Govern que volen derribar la piscina. I no saben per què. A veure, si no has fet encara un procés participatiu, per què derribes la piscina? A lo millor has d'esperar a veure si els ciutadans volen o no volen aquesta piscina. I si no pot ser perquè hi ha un problema tècnic, explica-li als ciutadans i a les ciutadanes, escolta, nosaltres hem comprat el CTC, el SEM Centre, però resulta que la piscina pues, té un problema, el que sigui. Jo no ho sé, Anna, perquè no tinc aquest informe. Però clar, veiem aquesta falta de transparència cap als ciutadans. Per exemple, quan es posen les lletres als barris, hi ha associacions de veïns que ens diuen a nosaltres no ens han dit res d'aquestes lletres, les han posat tipus ni final, quan realment el barri té altres problemes. O, per exemple, con el Paseo de las Estrellas, de la fama esa que han posat. No hi ha un comitè amb les associacions de veïns i les associacions que decideixin a qui se li dona l'estrella. Se li dona l'estrella a qui l'equip de govern considera més oportú, Anna. Però ho paguem tots. L'alcalde es va fotre tota la campanya amb l'anterior alcaldessa dient que havia posat un cubo informatiu del que s'havia fet aquests últims anys a la ciutat per promocionar-se a ella, i resulta que el que fa és pitjor que aquell cub. El que fa és utilitzar recursos de tots els ciutadans per donar-li les estrelles als seus amics o als seus coneguts, o a qui millor li sembli. No? Això ha de ser una decisió consensuada amb les associacions, perquè, per exemple, tots són homes. Bueno, perdona, està el Futbol Club Barcelona, que no és un home, que no tinc res en contra dels homes, eh? Per suposar se li ha de donar estrelles als homes, però, home, el que s'hauria de fer és paritat. No tenim dones a Castelldefels que hagin fet coses importants per Castelldefels? Home, jo crec que sí, i aquí a la biblioteca tenim una mostra. A partir d'aquí, Anna, veiem també pues, que fan inversions sense aquesta transparència amb els ciutadans i les ciutadanes, amb les associacions de veïns, o posen zones verdes sense parlar amb ells, o no posen zones verdes que li demanen les associacions de veïns perquè diuen que ja no volen posar més zones verdes fins que no passin les eleccions de l'any vinent. Llavors, clar, estem veient una opacitat d'aquest govern en algunes coses, en altres, però, bueno, arreglen el PAC, doncs, els parcs que tenim, doncs, que sé, però també vam presentar nosaltres una moció que és que els parcs necessitaven una avaluació i una reforma. I a partir d'aquí, Anna, nosaltres no entenem aquesta forma de fer quan ells no van parar de dir que comptaríem amb els veïns, que farien una reunió amb totes les entitats i després resulta que no escolten a les entitats. Tanquen les propostes de les entitats pues, per un tema tècnic, pues, que no hi ha diner, pues, que ara no és el moment. No, home, no. Hauràs d'atendre a les associacions de veïns i als veïns amb les seves demandes. A partir d'aquí creiem que no és corresponent que un govern que diu que no, que és molt haver i que vol escoltar tothom, després no faci els que els veïns els hi demana.
1: Doncs ahir coincidíem la primera de les sessions participatives, justament parlant de participació, a la que els veïns i les veïnes, tant dels barris de Vistalegre com de Can Vinader, podien participar respecte a la segona convocatòria del Pla de Barris que impulsa la Generalitat.
0: Correcte. Doncs pues mira, precisament, Anna, tu ho acabes de dir, la segona convocatòria. Però què va passar la primera? Pues la primera va passar que no va participar l'associació de veïns, que de fet l'associació de veïns estava molt emprenyada amb l'Ajuntament, i com no van participar, els projectes que van presentar pues, va fer que no entressin en la primera ronda de finançació dels barris i viles, perquè ara la Generalitat abans es parlava només de barris, però el nostre president i la nostra consellera van dir no, també de viles, perquè al final el que passava és que tots els fons anaven a la zona més urbana, per dir-ho d'alguna manera, i les petites viles no tenien. De fet, l'altre dia ens explicava el nostre president, el nostre company president Illa, que precisament una de les ajudes o part de les ajudes quan arriben a les viles que Catalunya té milers de viles, pues a lo millor arriba 1,5 milions d'euros i amb això arreglen tot l'asfaltat de tota aquesta vila de 3.000, 4.000, 5.000 habitants. Llavors, la millora que tenen aquestes viles és molt important. I dintre de Castelldefels tenim el barri de Vistalegre, amb uns greus problemes. Per exemple, ahir estàvem a la carpa i el que ens deien, per exemple, era que hi havia molta gent gran que no baixava de Vistalegre. No baixava, perquè, clar, ja són grans i no poden pujar a baixar. Pues nosaltres li vam dir o li vam explicar quina era la nostra proposta, que no te la puc dir ara perquè no, que és un tema programàtic, però, sí. Però li vam donar i la gent deia, ostres, pues és una bona solució. Es queixaven, per exemple, de l'ascensor que tenim allà al costat de l'Associació de Vistalegre, que funciona una setmana i tres no. I clar, això nosaltres ja ho vam dir, li van dir al govern, escolta, fem el que faci falta, hem de posar un altre, que hem de reformar completament l'ascensor, estarem amb vosaltres. Però el Vista Alegre ha de tenir. I després pues, tenir tot el tema d'urbanisme, tot el tema associatiu, a Can Vinader també hi ha carrers que les voreres, per exemple, són molt estretes i tenen a més pilones, que això fa que no puguin passar ni un carro. Llavors també és un tema que nosaltres creiem que amb un bon projecte, en col·laboració amb les associacions de veïns, pot fer que aquests barris tinguin una millora molt, molt important. I, per tant, creiem que el que ha de fer l'Ajuntament és parlar amb ells i en aquesta segona convocatòria, a veure si tenim una mica més de sort, i els projectes que presenten són adients al que demana aquest projecte de millora de pla de barris de la Generalitat i els permet tenir aquesta ajuda i poder transformar aquests barris.
1: Doncs en el context de que estem de ja temporada alta de l'estiu, sí. Ja ha preparat l'operatiu de seguretat per que se celebri en normalitat la Revetlla de Sant Joan.
0: Correcte, sí. Revetlla de Sant Joan, Anna, que com sempre, nosaltres del Partit Socialista diem que s'ha de disfrutar, que a nosaltres és una revetlla tradicional i la veritat és que ens agrada molt. També dir que, bueno, que tinguem el màxim respecte i amb els animals de companyia, que també és un tema que els preocupa a molts ciutadans, perquè els gossos i els gatos s'ho passen molt, molt malament. I a partir d'aquí nosaltres el que demanem és pues bueno, que siguin unes festes en família, unes festes amb cap, amb responsabilitat, i que no hi hagi cap tipus de problemes o d'altercado dintre de la nostra ciutat. Llavors, bueno, sempre recordar que la platja feia uns anys que sí que es permetia fer celebracions amb foc, i s'ha de recordar que a Castelldefels això no es pot disfrutar de la platja, però no es poden fer segons quines activitats, i això crec que la policia ho publicarà. Si no l'ha publicat, ho publicarà. Crec que ja l'ha publicat, de fet, i bueno, pues que els ciutadans disfrutin al màxim. I parlant de la platja, pues, bueno, ja ha començat la temporada, ja tenim tardeos, ja tenim xiringuitos, que això sempre és la nostra marca característica. Bé, però sí que creiem que la platja li hem de donar una empenta important, Anna. La platja està bé, fins ara teníem la platja que teníem, però cada vegada la sorra amb els temporals pateix més. Les dunes també, ara s'ha posat l'AMB ha posat aquesta passarel·la, aquesta prova pilot, precisament per respectar les dunes, per tenir-lo més controlat, que sigui més accessible la platja, que el govern la va inaugurar, però ha sigut un projecte també de l'AMB. I després tenim el passeig marítim, que nosaltres, Anna, de fet, l'Associació de Veïns d'allí del Baixador, una de les coses que reclama és que allò és una autopista. És una autopista i un pàrquing en superfície, que no té ombra, que les voreres estan malament, que la calçada està, l'asfalt està també molt malament, i la veritat és que és una cosa que nosaltres ja venim denunciant des de fa temps i creiem que aquest equip de govern ha tingut un problema. Ha tingut el problema de que nosaltres el 2023 anualment teníem uns 300.000 euros per anar renovant l'asfalt, no per fer una gran campanya. Anna, això sí que és cert, que nosaltres dintre del nostre pressupost, quan governàvem, no teníem cada any fer una gran campanya d'asfaltatge, però sí que teníem aquests 300-400.000 euros per anar renovant a poc a poc l'asfalt. Què ha passat en 2024, 2025 i 2026? Que aquest govern no ha fet res. Estem més per les festes que por los problemas de la ciudad. Y ahora el alcalde se ha dado cuenta que tiene que hacer una campaña extraordinaria de asfaltado. Por ejemplo, aquí en Bisbal Urquinaona le asfaltaron porque estaba muy mal. Claro que ha pasado que este año ha llovido mucho, los autobuses pesan mucho porque cada vez son, al ser eléctricos, tienen un tonelaje superior. Entonces, lo que vemos, Ana, es que esta improvisación del gobierno, que no hace nada durante casi 3 años. Por cierto, en un vídeo nos echa la culpa al anterior gobierno, que yo creo que después de 3 años, Ana, ya está bien de echar la culpa a ese anterior gobierno que le dejó una deuda de 16 millones de euros, no de 50 o 60 como él nos ha llevado, y que no subimos los impuestos a los ciudadanos, y de repente dice que el problema de asfaltado es nuestro cuando lleva 2 años él sin hacer absolutamente nada. Y ahora se ha dado cuenta y tiene que invertir 1 millón de euros con una modificación de crédito que ha hecho de inmediato hace unos meses, precisamente para atender ese asfaltado que no ha estado atendiendo durante estos 2 años. Entonces, Ana, creemos que eso es un tema que también debemos de tenerlo en cuenta. Y el paseo marítimo, pues creo que debemos darle una vuelta y hacerlo más accesible, más caminable, que eso es importante, porque las ciudades deben comenzar a ser más ciclables y más caminables, y realmente es un tema que hay que darle una vuelta a nuestro paseo marítimo, porque es un activo que tenemos muy importante, y actualmente hay un trocito, sobre todo lo que va desde la Avenida de los Baños hasta el Fosbury más o menos, que está ya anticuado y hay que renovarlo, que es lo que piden los vecinos. Y se lo han pedido al gobierno directamente, Ana. Por eso también lo decimos, que no es solo una propuesta nuestra, sino que los vecinos también lo ponen. Y a partir de aquí, pues desearle a todos los ciudadanos que disfruten de la temporada de verano, que la verdad es que nuestra playa es excelente, es una maravilla.
1: Y este fin de semana, para quien quizá no quiera dirigirse a la playa y quiera disfrutar del municipio, de otros barrios, se celebran las tradicionales fiestas de Can Roque, también la fiesta de la música al domingo.
0: Correcto, o sea, este fin de semana ya comenzamos temporada alta de eventos. Tenemos el Viu Danza, tenemos las fiestas de Can Roca, tenemos exposiciones de fotografía, tenemos lo de la música. Entonces, yo lo que animo a todos los ciudadanos y ciudadanas es que disfruten de nuestras actividades y que disfruten de nuestra ciudad, que la verdad es que es una ciudad viva, con cultura, con una playa excelente, y creo que pueden disfrutar muchísimo nuestros ciudadanos.
1: Muchísimas gracias, Cristian Guillamón, concejal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Fins a un altre moment, que passi una bona setmana, un bon dia i una bona revella.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Per suposat. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee. Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. Jordi Campolla, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·les, un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públics. El Miquel de Palol, de poesies, per a Juan Tomàs Martínez, el Carles Rahola d'Assaig, per Joan Manuel Sol de Villa, i el Ramon Muntaner, de novel·la juvenil, per a Laia Aguilar. Calma tens al barri de la mina Sant Adrià del Besòs pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançament d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten a una seixantena de famílies. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha firmat des del Palau de Versalles aquest tractat al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs al Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. El jutge Peinado esgota el termini i avui haurà de comunicar si adopta alguna mesura cautelar en relació amb Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Mentrestant, el PSOE tanca files al voltant de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i reitera la seva innocència l'endemà de la declaració judicial. El govern espanyol reconeix 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o l'extrema dreta perquè van lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de memòria històrica. Arxivades definitivament les causes penals contra la residència Filla de Tremp pel brot mortal de Covid-19 entre finals del 2020 i principis del 21. A causa del brot van morir 64 residents i es van contagiar 42 treballadors. El tribunal ha desestimat el recurs que havien presentat una part de les famílies afectades. I avui arrenca el Sonar, que estrena en nova edició. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amelie Lenz.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 del vespre en transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits, amb els dos primers al Roig Arena de València. El Barça de futbol sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo Murcia, el segon partit que juga avui a les 9 al Palau. L'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala argentí Dylan Vargas, de 29 anys. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Blaugrana, Rashford i Gordon, titular de matinada. Ghana 1, Panamà 0 i ja aquest matí Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
1: Dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima al butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals titulars que centren l'actualitat local. El Pride 2026 de Castelldefels continua escalfant motors amb una nova cita del Cinefòrum LGTBIQ+. Després del tret de sortida d'ahir amb la sessió de curtmetratges Gosadies, la programació prèvia del Pride continua aquesta tarda amb la projecció del documental Gent, de Gianluca Matarrés. La cita és a les 7 de la tarda a la Sala Margarida Xirgo. Continuen els treballs d'asfaltat al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i Carrer 11. Les tasques van començar el passat dilluns 15 de juny i tenen una durada prevista de 6 dies, finalitzant abans de la revetlla de Sant Joan. L'actualitat informativa d'avui és que ja ha finalitzat les obres en el sentit Barcelona, ja s'ha finalitzat l'afectació al trànsit i l'asfaltatge d'aquest tram i avui han començat les feines amb 3 dies laborables de feines en sentit Sitges. En agenda del cap de setmana, una batalla de ball protagonitza les activitats del cap de setmana del Festival Biodança. Aquest dissabte, a partir de les 6, la plaça de l'Església acull la Battle All Styles, una competició de dansa urbana de diferents estils. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

Castelldefels, així som. No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres? Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte. I li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera ara i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills. I veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho he pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algú per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries... És una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem submesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. I llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària, i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, bueno, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovi del México es podria convertir a la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Kesslis Charles.
1: Ah, exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se al Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesslis Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París, i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos a una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què?
1: Perquè, exacte, perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res gratuït ni casual. Mm-hmm. La cosa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà armaris unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent, en que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units. I la seva protagonista, l'Elizabeth Thot, és química de formació i de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal. I Thot el que fa, bueno, l'Elizabeth Thot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Uh-huh. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60... I aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No,
0: no.
1: Bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Garmus...

0: Ballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han ha estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb les Hores Secretes, recuperem, tot i que les Hores Secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobrir una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic. I amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
1: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
0: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últimos días en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura i intel·lectualitat. I com diu Márai en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Márai a la novel·la es refereix com a Sinbad. No sé si recordeu Sinbad. Sinbad era les seves aventures allà en de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Sinbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom no? pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Márai relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
1: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
0: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no? Com que et transporta en una altra època.
1: Sí, tant. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcio Comas, L'home que va vendre el món.
0: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem del Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcio Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlava ara, Anna, l'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és una cosa que també tenim molt, molt proper i molt present.
1: I tant.
0: No? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs.

0: fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari, i com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir o què és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
1: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
0: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el Dia del Medi Ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente. Li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente, allà, veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització, no? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
1: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Yolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperen que les llegiu.
0: Això. Aquestes i molt més.
1: Estan esperant, i moltes més.
0: I molt més.
1: Moltíssimes gràcies, Yolanda Zamora.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon dia.
0: Igualment. Adéu.

0: 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques no desitjades durant les relacions sexuals. Ho revela una enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que el 72% dels homes consumeixen porno, sobretot els que tenen entre 25 i 34 anys. Un incendi que crema en una zona de Rostolls a l'Albi, a les Garrigues, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat del foc crema a tocar de la línia ferroviària i d'una carretera local. L'incendi de Talavera, a la Segarra, hauria de quedar controlat a les pròximes hores. Moments de tensió avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançaments d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns, enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. I avui nova convocatòria de vaga a l'ensenyament. És als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra, trama signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. Jordi Campoy, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. És un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públics. El Miquel de Palol de poesies per a Joan Tomàs Martínez, el Carles Rahola d'assaig per a Joan Manuel Sol de Villa i el Ramon Muntaner de novel·la juvenil per a Laia Aguilar.
1: Esports.
2: València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, a les 8, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio a les 9. Barça-Pozo-Múrcia, segon partit de la final de futsal, amb victòria primer per als blaugranes. A Madrid de futbol anuncia el fitxatge del defensa Francesc Konaté per les pròximes 4 temporades. Té 27 anys i fins ara jugava de defensa al Liverpool. Al Mundial de Futbol avui Suïssa-Bòsnia i Mèxic-Corea, entre d'altres. La Portugal de Robert Martínez i Ronaldo no passa de l'empat a 1 contra el Congo, mentre Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Rashford.
0: I ens queda el titular del temps. Avui, dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals d'aquesta setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima al butlletí Castelldefels avui, amb un resum als principals titulars a hores d'ara, Castelldefels. L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat els treballs d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. Aquests treballs, a càrrec de l'AMB, a través de l'empresa adjudicatària ProSenyal, està previst que acabin al novembre. A més, l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament executarà durant el mes de juliol l'obra de protecció del talús del parc que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Aquesta tarda, festa de cloenda del curs Fem Esport als Barris, a la plaça de l'Església, a 6:15, serà aquesta festa de cloenda d'un programa amb molt d'èxit. Enguany, a la segona temporada, més de 2.500 persones participants en aquest programa gratuït pioner que fomenta la vida activa i la cohesió social. Destaquen des de l'àrea d'esports que un 93,5% de les persones participants han estat dones. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca és l'escenari de l'exposició pictòrica Entre dos aigües, a càrrec de l'alumnat de la professora Ivona Francisca, de la Quarta Paret. La mostra es podrà visitar a partir d'aquest divendres 19 de juny fins a l'11 de juliol, en l'horari habitual de la Biblioteca. La inauguració oficial té lloc la tarda d'aquest divendres 19 de juny a les 7. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa, ara ja amb el torn de l'informatiu a la una. Fins ara.
3: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels,

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 18 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. La temporada de teatre tanca amb èxit de públic i una programació molt diversa. La programació del primer semestre del 2026 del Teatre Plaza ha finalitzat amb una molt bona resposta del públic i diversos espectacles amb entrades exhaurides. La plaça de l'Església acull aquesta tarda la cloenda del programa d'èxit Fem Esport als Barris. El programa s'ha convertit en una proposta pionera i d'accés universal a la ciutat per fomentar l'activitat física entre la població adulta. El tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat des del 25 de juny. Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari de plena fantasia, emoció i moments inoblidables que faran volar la imaginació de grans i petits. Comencem l'informatiu.

0: La programació del primer semestre del 2026 del Teatre Plaza ha finalitzat amb una molt bona resposta del públic i diversos espectacles amb entrades exaurides. Escoltem el balanç que en fa el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
1: La temporada del teatre d'enguany ha sigut tot un èxit. Abans era impossible parlar-hi d'un sold out o d'unes entrades exaurides a un qualsevol espectacle, i ja l'hem vist com algo ja habitual del Teatre Plaça, i la veritat és que les propostes han sigut molt variades, no? Enguany també hem ficat molta dansa, per posar-te una dada, realment som dels pràcticament pocs o l'únic municipi de gairebé de tota Catalunya que ha posat molta dansa al Teatre Plaça, o sigui que també aquest reconeixement de la Diputació de Barcelona és d'ahir. També passa el Festival Inajena, no? Que ha estat sent tot un èxit d'assistència, tots els espectacles que hem fet, no? La veritat és que hem començat molt fort i que estem treballant en unes propostes molt interessants per tots els gustos, per totes les edats a partir de setembre, i que les entrades segurament les posem ja a la venda a finals de juliol.
0: La temporada ha destacat així per la varietat de propostes amb teatre, música, monòlegs, concerts, cinemes i una aposta destacada per la dansa. Des de l'Ajuntament ja es treballa en la nova temporada, que arrencarà al setembre, amb propostes adreçades a tots els públics. El programa Fem Esport als barris s'ha convertit en una proposta pionera i d'accés universal a Castelldefels per fomentar l'activitat física entre la població adulta. Escoltem a la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
2: És un programa pioner i que vam començar l'any passat amb moltes expectatives, però que veritablement les expectatives han superat la realitat final. Estem molt contents i molt contentes de quina ha estat la rebuda, la participació. Ens hem trobat en moltes dones, sobretot, perquè una de les dades que volia compartir és que més del 90% de les participants són dones, que és un programa que està pensat també en clau de gènere per facilitar aquesta conciliació. I la veritat és que ens acomiadem amb moltes ganes de continuar innovant, en continuar creixent cara a la temporada que ve.
0: Aquesta iniciativa completament gratuïta és la primera de les seves característiques al municipi i que vol oferir a la ciutadania una alternativa per mantenir una vida activa i saludable. En aquesta segona temporada, l'activitat s'ha consolidat amb una alta participació i una presència molt majoritària de dones, un fet que posa de manifest la bona acollida i la necessitat d'aquest tipus de propostes en el nostre entorn. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
2: Quan ens vam començar a plantejar de quina manera podíem promoure, no?, aquest accés universal a la pràctica de l'activitat física i, per tant, incidir sobre la salut de la nostra comunitat, del nostre municipi, de Castelldefels, era un dels objectius, no?, aquesta mirada interseccional, que tant se diu, no?, aquesta mirada transversal per poder arribar a tota la població, però també per facilitar a aquelles persones que tenen més hàndicaps, més inconvenients, per poder conciliar, doncs, per diferents motius, ja sigui raó de sexe, de gènere, d'origen, capacitat econòmica, ja sigui pel que sigui, doncs poder arribar-hi, no? I aleshores aquest és el punt més dolç, de fora banda del volum, que és molt important, aquestes 2.500 participacions a les activitats, el fet de poder haver arribat a aquell públic al que ens dirigíem inicialment. I per nosaltres això doncs és molt, molt positiu.
0: Aquesta tarda se celebra l'acte de cloenda d'aquesta segona temporada a la plaça de l'Església, que servirà per acomiadar-se fins a la tornada de les vacances d'estiu. Les activitats es reprendran el pròxim 1 d'octubre.
2: Aquesta tarda doncs, fem aquesta cloenda a la plaça de l'Església a les 5:30 i esperem que s'hi puguin sumar totes les persones possibles. Repartirem samarretes també a modo de festa del programa per vestir tot a Castelldefels de verd. Valorem l'any que ve potser allargar una miqueta més el programa, que també tenim moltes peticions que el juliol, escolta, encara volem continuar gaudint dels espais. Ja veurem com ho plantegem.
0: El programa s'ha incorporat al programa de prescripció social promogut per l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, una mostra del seu impacte positiu i de la seva rellevància social. A més, aquesta temporada que finalitza s'ha incorporat a una nova proposta dins del programa, el cicle de tallers per dones de més de 45 anys que reconnecta amb el cos d'un mateix. Una iniciativa adreçada a acompanyar les dones en una etapa vital clau com són la perimenopausa i la menopausa. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
2: Aquest cicle de tallers vam sortir arrel d'una jornada que vam fer al voltant del Dia Mundial per la Salut Femenina i vam recollir molta demanda, moltes aportacions per part de les usuàries participants de la falta, la manca d'espais per compartir, per connectar amb dones en la igualtat de la situació, no? En aquest moment vital que la salut doncs, requereix d'altres cures, que et requereix d'un coneixement per poder-ho fer, per poder-te cuidar, per poder-te mantenir, per preparar aquesta nova etapa, no? Perquè és un antes i un després, és una transició també que cadascuna de les dones viu diferent, que hi ha diferents situacions. I, ostres, a partir d'aquí vam començar a pensar, vam contactar amb Míriam de Fitretour, que és una gran aliada, una gran professional, i juntament amb ella vam fer aquest cicle de tallers, que han estat un total d'11, un per mes.
0: Aquests tallers s'han dut a terme entre els mesos de setembre i juliol de temàtiques diverses relacionades amb la salut, el benestar físic i emocional, els canvis hormonals, l'activitat física i també els hàbits saludables. L'acollida ha estat excel·lent amb totes les sessions completant les places disponibles i obtenint una valoració molt positiva per part de les persones que hi han participat. Més de 350 dones s'han beneficiat d'aquesta proposta durant el primer any d'implementació, un èxit que ens encoratja a afrontar la propera temporada amb il·lusió, consolidant el cicle i incorporant novetats i nous continguts, segons assenyalen des de l'àrea d'esports. Una altra novetat important és la posada en marxa al juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut sota el nom Activitat Funcional. Ens ho explica la tècnica d'esports, l'Elena Bermejo.
2: Aquest programa està destinat en una part, no?, a l'edat adulta, i tenim també doncs, aquest sector de població, no?, aquests joves, aquestes joves, que també els agrada moure's i que també necessiten alternatives que estiguin ajustades a les seves necessitats. I d'aquí que surt aquesta activitat del Fem Esport Jove, que està més encaminada a activitats funcionals, més crossfiteres, més amb materials tipus kettlebells, sacs, gomes, en un entorn doncs, que ara l'estiu ve molt de gust, no? La platja, l'ambient aquest d'estiuet, i ho farem de la mà de l'Emory, que és un monitor molt potent que tenim aquí al Fem Can Roca, que s'hi diu molt amb l'activitat i que esperem que tinguem també doncs, una gran rebuda i ojalà se'ns giri feina i puguem incorporar aquesta activitat al programa cara a la temporada vinent.
0: Les activitats estan adreçades a joves de 16 a 25 anys i es faran els dimecres i divendres a la platja, concretament al Passeig Marítim 159, molt a prop de la zona de kitesurf de platja Castelldefels. Les activitats que conformen aquest programa són totalment gratuïtes. És necessària, però, la seva reserva prèvia de la plaça a través de la web d'entrapolis.com. Castelldefels es tornarà a omplir del 25 al 28 de juny d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica, després de l'èxit dels 2 anys anteriors. Escoltem a l'Anaí Trèbol, directora artística del Festival de Màgia.
3: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja dubtat, que ens va costar molt perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque, Això és meravellós, jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar l'emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal, doncs aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. I diumenge 28 de juny, la plaça de les Palmeres acollirà la gala de cloenda del festival.
3: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
4: tots.
3: El
4: Maglari, impressionant.
3: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim la Mega Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: I també hi ha programats tallers de màgia que es faran a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Escoltem a l'Anaí Trèbol, la directora artística del Festival de Màgia.
3: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació prèvia. És el cas, per exemple, dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places ja està oberta a través de la web d'entrapolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants de la platja acolliran entre dijous 25 i diumenge 28 de juny espectacles de màgia que animaran a les persones assistents. Tot plegat és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració de l'Escola de Màgia 3 de Trèbol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme. L'Ajuntament de Castelldefels torna a organitzar un estiu més el programa A la nit, una altra moguda. El programa arriba a la seva 5a edició amb una variada proposta d'activitats pels joves de la ciutat i que té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci nocturn segur i lliure de violències. Escoltem a la cap d'unitat intermèdia de participació, convivència i nova ciutadania, l'Àngela Rubí.
5: Aquest any, gràcies a una nova subvenció de la Diputació de Barcelona, tenim més activitats que els darrers anys i podem, tenim 5 activitats els divendres i 3 els dissabtes. Podríem parlar d'un 50% més d'activitats que els darrers anys i estem molt contentes perquè al final podem replicar aquelles que han funcionat bé i hem d'afegir de noves que també demanava el jovent.
0: Aquesta proposta està pensada per oferir als joves un espai d'oci nocturn segur i basat en el respecte, que fomenta alternatives saludables com l'esport i la convivència. Escoltem a la cap d'intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
5: en espais segurs, saludables, lliures de consum, de violències. Aquesta és la finalitat d'aquest programa, no? Poder tenir una alternativa que no passi pel consum d'alcohol o de tòxics i amb els serveis i dispositius necessaris per poder garantir espais segurs, no? I, per tant, contractem vigilants de seguretat privada, el servei de convivència a l'espai públic, en coordinació amb policia, i tot el professorat, monitoratge, els talleristes tenen la formació en els protocols d'assetjament de violències en espais d'oci que tenim a nivell municipal.
0: Hi ha programades tot tipus d'activitats i pel que fa a les activitats esportives es faran en el centre Camp Roca i al poliesportiu de Camp Vinader. Escoltem a l'Àngela Rubí, la cap intermèdia de participació.
5: Doncs hem mantingut les esportives, que són les que més èxit tenen de participació, i el LaserTag també. I aquest any tenim les mateixes tonificació, musculació i futbol, el CEM Can Roca els divendres. Tenim el LaserTag, aquest any hem canviat d'espai i l'hem ubicat a la Torre de Can Baix, al Parc de la Muntanyeta. Tenim l'Escape Room al castell. Aquesta activitat és la primera vegada que la farem. Vam fer un escape box en els jardins i aquest any anem a provar l'escape room dins del castell, no? Al final és un joc de misteri i de reptes i tenir un castell obert a la ciutadania doncs no podia ser d'una altra manera. I una altra novetat és la dinamització de l'espai caní a l'Avinguda Ciutat de Màlaga. Al final és un grup també, és un col·lectiu, els joves i les joves tenidors de gossos que fan ús d'espais públics de la ciutat en el seu moment d'oci nocturn amb els seus gossos i gosses i hem dit, doncs anem a provar, no? A veure si funciona. Llavors, els divendres també de 10:15 a 12:30 hi haurà de la mà de Trifolium una dinamització d'aquest espai on doncs, fan educació, ensinistrament i d'altres activitats adreçades a aquest públic de joves amb el seu gos.
0: Moltes de les activitats al programa La nit, una altra moguda s'han definit a partir de les preferències dels mateixos joves que participen activament en la seva elecció. Escoltem la programació de dissabte, ens ho explica l'Àngela Rubí, la cap d'Unitat Intermèdia de Participació.
5: Els dissabtes mantenim el bàsquet, el vòlei, el bàsquet al pavelló de Can Vinader com cada any, el vòlei al pavelló de Can Roca. Posem de nou la Gamer Space, que algun any l'hem tingut i altres no, perquè ja saps que fem el programa amb participació dels joves. Aquest any l'han tornat a demanar i el tornem a oferir a l'Espai Jove a la Masia, dissabtes de 10:30 a 1. I hem recuperat també el cinema, que havíem provat algun any puntual en el centre cívic, però en aquesta ocasió farem 3 sessions a l'espai públic de la plaça de les Palmeres, perquè era la petició dels joves. El 20 de juny, Expediente Warren, també la primera, i el 18 de juliol, la de Jumanji, del 2019. Són pel·lícules que han decidit els joves en grups focals i les han prioritzat i ho han respectat així.
0: A més, els dies 24 i 25 de juliol es faran tornejos de futbol, de bàsquet i de vòlei. Cada torneig durant 8 hores permetrà participar un màxim de 70 persones en equips que han de ser mixtes amb una participació mínima d'un 30% de noies. Escoltem a la cap de la unitat, a l'Àngela Rubí, pel que fa a les inscripcions.
5: Cada dilluns s'obren les entrades a l'Entràpolis per aquell cap de setmana. Cada persona pot agafar una entrada de cada activitat. Un jove pot inscriure's, evidentment, si es solapen en el temps, ho tindrà difícil per després participar. Nosaltres fem una mica el seguiment per veure de que realment agafen una entrada, de que tenen l'edat que demana el programa, que recordem que és de 16 a 29 anys, i cada setmana potser hem de fer alguna devolució d'alguna entrada que no s'ajusten a aquests criteris, però són poquetes. Llavors, cada dilluns obrim per aquest cap de setmana i els joves poden apuntar-se a tantes activitats vulguin.
0: Aquesta nova edició de La nit, una altra moguda va arrencar al maig i s'allargarà durant els mesos de juny i de juliol, segons traslladen des de l'Ajuntament. Un cop finalitzi, es farà una nova valoració conjunta amb els joves per decidir quines activitats es mantenen, es modifiquen o s'incorporen de cara a la pròxima edició. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado és l'escenari de l'exposició pictòrica Entre dos aguas a càrrec de l'alumnat de la professora Ivona Flachinska de la Quarta Paret. La inauguració oficial té lloc aquest divendres 19 de juny a les 7 del vespre. Entre dos aguas és una exposició col·lectiva de pintura que reuneix l'obra de 24 artistes entorn a la idea de trànsit, de trobada i de transformació. Escoltem a la professora.
4: Entre dos aguas quiere decir que es como navegando entre dos cosas, siempre una incertidumbre, una indecisión. Y esto tiene que ver mucho con el proceso creativo. La gente que empieza a pintar para empezar. Tienen que elegir un tema, después viene elegir la técnica y después el proceso mismo es cada dos por tres tomar unas decisiones. Y además, entre dos aguas también puede tener sentido más profundo, que ¿quién de nosotros no estaba en algún momento entre dos aguas?
0: A través de mirades diverses i llenguatges pictòrics personals, les obres conviden l'espectador a habitar aquest espai ambigu on res no és definitiu i tot està en transformació, on conviuen també la memòria i el canvi, allò íntim i allò col·lectiu, la calma i també l'atenció. La professora del taller de pintura de la Quarta Paret destaca també la varietat de les tècniques utilitzades.
4: Este año es excepcional porque este año hay un montón de técnicas, como nunca. La gente se ha lanzado bastante, entonces yo creo que de técnicas hay de todo, desde el dibujo, por pastel seco, acuarela, óleo, acrílico, hay de todo. Es muy buena, de veras muy buena calidad de la obra. Hemos trabajado un montón, muchas ilusiones detrás. Y cada uno con un lenguaje pictórico muy diferente, porque somos muy distintos todos. Entonces, claro, no se puede comparar uno con otro. Sin embargo, cuando uno observa, hay un diálogo entre las obras. Será muy bonito.
0: Les obres dialoguen entre si, com corrents que es creuen, generen un recorregut visual que convida l'espectador a aturar-se, observar i reconèixer-se en aquest espai suspès entre dues aigües.
4: En el arte es una cosa tan curiosa que nunca hay final. Entonces, que uno que toca una técnica descubre la otra, los temas, hay una infinidad de temas que se puede tocar. Uno que igual se especializa en figura humana y se pasa al paisaje, ve que es tan diferente, que es otra cosa totalmente. Otro que le gusta bodegón. Hay tantas posibilidades que la verdad que para mucho tiempo.
0: L'exposició proposa una reflexió oberta sobre els límits, les fronteres i les múltiples formes de viure els temps de transició. La mostra es pot visitar des del 19 de juny a l'11 de juliol i l'entrada és totalment gratuïta. Les visites es poden fer en horari habitual de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Una butlleta de l'Euromilions validada. Castelldefels guanya més de 85.000 euros. El sorteig d'Euromilions celebrat aquest dimarts 16 de juny ha deixat un premi de segona categoria a Castelldefels. La butlleta, amb 5 encerts i una estrella, ha estat dotada amb 85.884 euros i ha estat validada a través del canal en línia al punt de venda número 12.425, vinculat a l'establiment situat a l'avinguda del Canal Olímpic, al centre comercial de l'Ànec Blau. Segons ha informat la Delegació Comercial de Loteries i Apuestes de l'Estat de Barcelona, en aquest sorteig hi ha hagut un total de 7 butlletes premiades de segona categoria. Una d'elles correspon a Castelldefels, que torna a aparèixer al mapa dels premis dels Euromilions amb una quantitat destacada. El premi no correspon al pot principal, sinó a la segona categoria del sorteig, reservada a les butlletes que encerten els 5 números i una de les dues estrelles. En aquest cas, cada encertant s'endú més de 85.000 euros.

fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 18 de juny, a Castelldefels. La temporada de teatre tanca amb l'èxit de públic i una programació diversa. La plaça de l'Església acull aquesta tarda la cloenda del programa d'èxit Fem esport als barris. El tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat des del 25 de juny. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us he informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: a fons.
1: Avui parlarem d'un aspecte clau pel dia a dia de qualsevol ciutat, la mobilitat. Segura en aquest context la policia local hi té un paper fonamental, no només vetllant pel compliment de la normativa, sinó també impulsant accions de sensibilització i formació per reduir riscos i millorar la convivència als carrers. Per conèixer millor com es treballa en aquest àmbit del municipi, avui parlem amb el Servei Especialitzat en Mobilitat Segura. Tenim amb nosaltres el Javi i el Juan. Moltes gràcies i benvinguts.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Hola, gràcies i bona tarda. Gràcies.
1: Per començar, per qui no conegui doncs, aquest servei, què és exactament la mobilitat segura?
3: No, mira, la mobilitat segura és un servei que assoleix la policia local des del Servei Català de Trànsit, on la nostra tasca és desenvolupar una mica que la gent conegui, sobretot els nens i nenes, coneguin la problemàtica que tenim avui en dia amb el que es diu la paraula mobilitat segura, que és moure's de forma segura.
1: I quin paper té la policia local en aquest sentit dins del municipi?
2: Doncs mireu, el paper que tenim és una activitat d'educació viària que es desenvolupa tant dins com fora de l'aula. Una proposta orientada a assolir una mobilitat eficaç.
1: I per què diríeu que és tan important doncs, parlar de mobilitat segura avui dia? Quins riscos es volen evitar?
3: Bé, precisament nosaltres, a les escoles de primària i secundària, avui en dia treballem des de competències. I una de les competències és la gestió de l'adaptació a l'entorn, però sobretot els riscos. I fem treballs tant teòrics pràctics com des de riscos. Doncs l'alta sinistralitat que avui en dia, perquè a vegades deixem de banda que els vianants són forma part del trànsit, de la seguretat vial al vianant. I avui en dia, tots, inclús jo i les persones,

0: accidents.
1: Les vostres actuacions, pel que comenteu, comencen no, des d'una etapa molt primerenca amb els adolescents, amb els nens. Podeu explicar més què feu?
0: Sí, en principi el que fem és escolars d'educació primària, anem a segon de primària, quart de primària i sisè de primària. Llavors, el que fem tres sessions que fem a l'escola, a segon fem tres sessions, a quart tornem a fer tres sessions també i a sisè tres sessions d'un dia, o sigui, d'una hora cada dia. Llavors, després tenim un dia extra que fem, que és una pràctica que fem amb el quart de primària, que fem una sessió de pràctica que li diem nosaltres que és utilitzem el bus públic, anem a la policia en bus públic. Llavors, aquesta pràctica el que fem és anem a buscar els infants a les escoles i fem que aprenguin el comportament i hàbits cívics a l'hora d'agafar el transport públic. Llavors, com a premi, fan de vianants i de passatgers dins del bus i com a premi fem una visita guiada a la nostra policia des de dins.
1: Comentàveu doncs, que teniu diferents tipus d'activitats per tots els cursos escolars. Podríeu explicar més d'això, per exemple, quins temes toqueu o com estan enfocades?
2: Mira, nosaltres, aquesta pregunta és molt bona. Treballem per competències. Dins de les competències dels riscos, nosaltres fomentem a segon, sobretot, vianants. A quart de primària ja comencem amb vianants i passatgers. I a sisè de primera, què ens quedaria? Conductors. Conductors de què? A aquesta edat només poden utilitzar la bicicleta. Llavors, parlem de riscos i a segon parlem de vianants, amb els nens de segon que són petitons, els hi posem visuals com les tres persones amb Tarzan, amb situacions de perill, riscos, quan Tarzan va a la ciutat i no coneix aquesta ciutat, que es reflexa una mica de petitons quan van amb els seus pares i mares. Per això dic que és tan important que nosaltres hem de començar per respecte a nosaltres mateixos. A vegades que hi ha un semàfor en vermell, vinga, va, que no passa ningú. Fomentar que ja comencin a agafar bons hàbits. A quart, igual, el que ha dit el company, agafem també el tema, a part de vianants, passatgers, i el que fem de transport públic, que és el bus, fomentar anar pel carrer de forma segura fins que agafem el bus, en país de dos i sobretot, que no agafin tota la vorera perquè la gent pugui passar i després, en ordre, que pugin al bus dient bon dia al primer conductor o conductora i fomentar també els seients i, sobretot, els seients reservats, si ve una persona, deixar-li que seguin. I al final fomentem tant el anar de passatgers i vianants i com a passatgers, sobretot, fomentem el civisme. Que comença a entendre el que és el civisme i la bona conducta, la bona relació. I acabem a sisè.
0: Sí, a sisè el que fem... també fem un dia que és una pràctica, tenim un parc infantil de trànsit aquí a Castelldefels, tenim molta sort, on allà tenim bicicletes i tot el que hem parlat aquests tres dies de lectius que hem fet amb els nens de sisè, tenen un dia que fan una pràctica al circuit de trànsit, no li ensenyem a conduir una bicicleta, sinó els ensenyem a el que és les normes de circulació, muntem un circuit amb semàfors, senyals més importants, fent una mica de repàs d'aquests senyals i després fan la pràctica per parelles. Un d'ells fa d'examinador i els altres condueixen la bicicleta respectant les normes de circulació.
2: Al final el que busquem és que diferenciïn el que és anar en bicicleta, jo pedalejo i mantinc l'equilibri, i una altra cosa és circulació bicicleta, que ja circular és ficar-me al mig del carrer amb camions, cotxes, motos, etc. I comporta un risc. I el circuit només estan ells. Circulen 12 nens, 12 més o menys, amb bicicletes nostres, i els que fan d'examinadors... els indiquem que vagin amb pas de vianants, que facin el pas de vianants i la bicicleta que hagi de frenar, ja semàfors també, que comencin a saber el que és circular en bicicleta.
1: Pel que comenteu, llavors, és una combinació de part formativa o part més explicativa a l'aula amb una part pràctica com per acabar d'assolir, no?, i acabar d'entendre com pot passar en el dia a dia.
0: Sí, correcte.

0: Això és el que anem fent amb els de 6è, que fem la pràctica aquesta de conductors de bicicleta. I ja els ensenyem doncs, això, les normes més importants i els senyals més importants que es poden trobar al carrer, perquè ja comencen a tenir una edat que poden circular pel carrer, no només pels carrils bici, sinó que ja poden anar pels carrers conduint, per el que és un carril de circulació.
1: Sí, de fet, primerament, els ensenyem anar 5 minuts de teòrica de les senyals més importants. Després han de col·locar les senyals els mateixos a fer unes senyals verticals que les posen ells al parc, cadascú té una senyal, després les corregim amb ells i acabem fent la part pràctica, que és el més bonic per ells, que és circular en bicicleta. Però també fent aquesta part perquè coneguin el que ja comencin a saber el que és les senyals, les normes, el que són les senyals horitzontals i verticals, que comencin a conèixer i els fomentem que comencin a aprendre una mica aquestes senyals perquè al final són usuaris de bicicletes que al final a partir dels 12 anys aquests telefèrics han d'anar per la carretera, en principi.
2: Doncs una molt bona iniciativa, la veritat, per fer que aquests alumnes o aquests joves o aquests infants també siguin partícips del que passa en mobilitat a la ciutat i també doncs, perquè siguin ells també aprenguin a ser responsables no, de les seves actuacions.
0: Sí, perquè el dia de demà aquestes persones, començant amb les bicicletes, algun dia podran portar un cotxe o podran portar algun altre tipus de vehicle, com ara mateix tenim el dia els patinets elèctrics, que és un tema que el tenim molt, molt calent, i que és on també anem a fer als instituts, és on anem a fer també xerrades amb els alumnes de quart de l'ESO, que ja comencen amb aquesta edat, que solen tenir entre 15 i 16 anys, és on poden ja començar a portar patinets elèctrics. Llavors, anem als instituts i els fem unes xerrades, també teòriques, on també fem una miqueta de pràctica amb un programa informàtic d'un Kahoot perquè ells mateixos ens expliquin i veure quins coneixements tenen sobre aquest nou vehicle que està per quedar-se, que és el patinet elèctric.
2: De fet, com comentes, la mobilitat està canviant molt, no? Amb bicicletes, patinets. Com s'està adaptant la mobilitat segura a aquests nous usos?
1: Bé, per això anem precisament als instituts. Des del Servei Català de Trànsit ens ha dit que fomentem molt, perquè ens estàvem enfocant molt a primària, però havíem deixat una mica de banda secundària. Aquest any, fa 2 anys, hem començat a reforçar una mica més el tema dels patinets elèctrics, perquè fa un parell d'anys o tres que comença a haver aquests problemes, perquè és un nou vehicle. Sempre poso l'exemple quan van començar amb la meva edat a ciclomotors. Van començar també com els patinets, no calia ni cap carnet, ni assegurança, ni casc. I al final es va regular perquè hi havia accidents. Ara està passant el mateix. I cada vegada hi ha més sinistralitat i això és que, a veure, sense por, vale? Anem a les xerrades de quart d'ESO que conegui una mica més les normes i el que és un patinet elèctric i no és només un ús de dos rodes i dos ferros, sinó que és un vehicle que té moltes avantatges, però si respectem les normes i respectem tot això, com la velocitat i sapiguer les senyals més importants i té una mica de nocions del que és moure's de forma segura.
2: Ara que parlaves d'aquesta situació actual, quines són les infraccions o conductes de risc més habituals que detecteu?
1: Amb patinets elèctrics, bueno...
0: Les més normals que ens trobem al carrer poden ser anar per les voreres, no respectar els senyals, també l'excés de velocitat, moltes vegades també ens trobem que hi ha un excés de velocitat, per això en tenim aparells per controlar la velocitat, i també, bueno, el més normal és això. Zones peatonals també, on han de baixar-se el patinet i fer de vianants, o els passos de vianants també, en comptes de baixar-se el patinet, passen muntats als patinets i provoquen aquests accidents que per això ens està passant que cada cop ara els hospitals cada cop estan més plens d'accidents amb patinets.
1: Vull aprofitar perquè al final el que intentem fomentar és precisament això, el que sàpiguen que té riscos. Nosaltres parlem de riscos. Com són els riscos? Si tu vas de forma segura, el risc d'accident és petit. Si vas de forma perillosa, el risc d'accident és gran. Sembla fàcil, no? Doncs això és el que hem d'agafar a poc, que sàpiguen que anar de forma segura equival a no plenar hospitals, no només per a ells, sinó poder fer mal a alguna persona. I inclús estan entrant gent a l'Institut Goodman, no sé si coneixeu l'Hospital Goodman, l'Hospital de Neurorehabilitació, cada vegada estan entrant més persones atropellades o usuaris de patins elèctrics. I quan hi ha accidents poden ser inclús problemes de traumatismes cronoencefàlics o de mèdula. I ja estem parlant d'alguna cosa molt seriosa.
2: Perquè, de fet, també realment en aquest tipus d'accidents de patinet al darrere hi ha persones, no?, que potser de vegades és una cosa que obviem, no?, qui condueix un cotxe doncs és una persona, o qui condueix un patinet o el vianant també, doncs, no sé, vosaltres com en el vostre dia a dia que quins consells donaríeu doncs, per millorar aquesta mobilitat i fer-la més segura?
0: Bueno, en principi, el que deia el company, el tema del patinet elèctric, el que nosaltres anomenem el UVMP, ¿vale?, que el coneixem així com UVMP, sí que és veritat que al principi es comprava, es regalava com si fos una joguina, després ja s'ha vist que és un vehicle, que ha passat a ser un vehicle que el tenim aquí, que ha vingut per quedar-se, i llavors, què ens trobem pel carrer? Ens trobem doncs, que l'agafen sobretot adolescents, persones que no coneixen les normes de circulació, no s'han tret un carnet de conduir per fer ús d'aquest vehicle i llavors no les respecten. No saben que no es poden portar amb els cascos, no saben que no es pot agafar el mòbil amb el patinet. També es trobem moltes vegades dues persones al damunt del patinet. Aquest patinet no està preparat per portar dues persones. Ja ho digo, és personal, és d'una persona només. Llavors, són moltes coses que ens trobem al carrer i llavors per això fem aquesta campanya també que es diu Game Over, que és de l'hospital que ha comentat el company, de l'hospital de Goodman, on fem també les xerrades a quart de l'ESO i acompanyem a un monitor que ve d'aquest hospital. L'acompanyem nosaltres, fem una petita presentació i ell mateix s'encarrega de donar la xerrada perquè sàpiguen el que s'està trobant als hospitals ara mateix.
2: O sigui, el que feu, bàsicament, apropar doncs, aquesta situació també a les escoles perquè realment falta molta conscienciació pel que dieu.
1: Sí, per això, precisament, parlava el meu company Javi, que a part de les xerrades de patins elèctrics, intentem primerament fer la xerrada de patins elèctric, que és normativa, ús i que coneguin el patí elèctric en si, que és UVP, és vehicle de mobilitat personal, aprofito que és una persona, dues rodes i un motor elèctric. ¿Vale? Però després, les conseqüències de no conduir o conduir de forma temerària, de forma perillosa aquest vehicle. Per això, amb Goodman, Institut Goodman, ve un monitor d'Institut Goodman amb nosaltres, coordinats amb nosaltres a tots els instituts de Castelldefels, aquest any i l'any passat han participat tots, ve un monitor, els acompanyen, acompanyem aquest monitor i parla de les conseqüències que intentem, sobretot la part emocional, busquem la part emocional, posem un vídeo, ell explica la seva experiència de lo que li ha passat, una persona que ha quedat en cadira de rodes, pot ser paraplègica o tetraplègica, persona molt reduïda, parla de la seva experiència, posem un vídeo de trànsit de quatre persones més que han patit accidents, bicicleta, s'han adormit al cotxe, etc. Un nen, una persona jove que va agafar un ciclomotor sense casc i en 5 minuts va tenir un accident i va quedar paraplègic. Busquem l'emoció, realment busquem l'emoció. És un vídeo fort, és la campanya Game Over és dura, és forta, però busquem l'emoció als nens adolescents.
2: Quines altres campanyes teniu, o sigui, feu durant l'any o com ho enfoqueu?
0: Bueno, també fem campanyes. El que volem també és que els nens es vegin com propers a la ciutadania, ¿vale? Que no es tinguin el típic que es tinguin por que veuen la policia, que si se t'emportarà la policia. Això no ho volem. Nosaltres ens apropem molt als infants perquè sàpiguen que estem per ajudar a tothom que estigui al carrer. Qualsevol problema que pugui tenir al carrer, un policia està per ajudar-los. I a part d'aquestes campanyes, doncs, després també fem curses amb bicicletes per fomentar una mica el transport que, del tema de la bicicleta, vale? Que no contamina i tal. També programem sortides de policia també. Es fa també un dia a l'any aquí a la plaça de l'Església, diferents cossos policials, i estem aquí on venen tots els nens de Castelldefels i venen i pugen als vehicles policials i els expliquem una miqueta que, quina és la nostra feina i bueno, una mica tot això.
1: Al final és una mica que estiguin l'estereotip de policia, ¿vale? Que ens vegin propers. Aquí aprofitem per dir que, a part de mobilitat segura, aprofitem per apropar els nens que no saps el que per mi, per Javi, el que és que vingui un nen al carrer, que et conegui, que doni una abraçada i que sabe que estem a prop, vale? Vull aprofitar, que sempre dic als nens qualsevol problema que tinguin poden comptar amb nosaltres, que som propers, que ens tenen a la policia local, a tots nosaltres, per ajudar, que estem per ajudar i no per posar multes, com molta culpa d'estereotips aquesta la tenim nosaltres, la gent gran, perquè els nens neixen amb això, amb que el policia té multa. No, estem per ajudar. Sí que és una... Posem l'exemple als nens petits que multem, com que s'han de complir les normes i a vosaltres us posen un càstig, el professor potser us posa un càstig als pares i mares, i nosaltres el càstig és posar aquesta sanció perquè no has fet les coses una algo correctament, que ho vegin com algo natural i normal, però fomentem que estem a prop d'ells.
2: I per acabar, quin missatge donaríeu a la ciutadania per contribuir entre tots a una mobilitat més segura?
0: Bueno, en principi... Volem que descobreixin les emocions que serveixen d'autoprotecció i de la seva utilitat per evitar assolir conductes amb risc. Treballar sobre els factors personals de risc presents a cada etapa evolutiva i potenciar aquestes conductes d'autoprotecció i evitar aquests riscos que tenim al carrer.
1: Al final, sobretot els nens petits, ¿vale? Amb el risc, vegin que jo, com vaig de vianant, he de mirar, aturar-me, que el cotxe s'aturi i que jo pugui passar. Això ho han de ben petitons, però clar, no només amb nosaltres. Els responsables, els pares i mares, també hem de seguir aquesta... Això ho han de portar a efecte sempre. Pas de venants, semàfor en vermell, tot això, perquè molts accidents que hi ha a Castelldefels avui en dia passen molts i deixen de pas, no són greus, però hi ha molts accidents que estan passant als passos de vianants. I hi ha molts accidents que es poden evitar. No vull parlar de qui té la culpa, qui no, en pas de vianants, però sí que es poden evitar. Al final, els vianants també som part de la mobilitat segura.
2: Doncs moltes gràcies. No sé si tu, Javi, vols dir alguna cosa més per acabar?
0: No, en principi no. Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i bueno, esperem que hagi servit una miqueta més per conèixer a la nostra feina, que de vegades pensem en el policia, però no se sap que també tenim una altra feina que està darrere, que ell és aquí al darrere, que som el company el Juan i jo, que estem treballant a les escoles intentant fer que aquests nens aprenguin una miqueta més i aquests nens arribaran a ser els adults que ens trobarem al carrer amb aquests vehicles o caminant i amb aquests perills que es poden trobar.
1: Jo també vull donar les gràcies a... per part de la policia, per part nostra, que coneix una mica més la nostra tasca, que va ser, com diem, el treball invisible de la policia, el que no es veu, es veu el patrulla, però no es veu el que fem, el que hi ha darrere, i intentem posar el nostre granet de sorra perquè els nens, nenes, adolescents, intentin conèixer una mica més el que és anar de forma segura pel carrer i que ens tinguin a prop, que és, al final som, intentem, el que som, intentem ser amics seus.
2: Doncs amb aquest missatge acabem l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Recordem que tenim el servei especialitzat a mobilitat segura, el Javi i el Juan.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adeu.
1: I adeu i bona tarda.
0: Moltes gràcies.
3: A fons. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. El jutge del cas Plus Ultra imputa ara les filles i la secretària de Zapatero. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Just l'endemà que José Luis Rodríguez Zapatero declarés davant del jutge pel cas Plus Ultra i per les joies trobades a la seva caixa forta, el mateix jutge ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de l'expresident del govern espanyol, Joan Bota.
2: Ho havia demanat la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, a més, descarta demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut d'un mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra, que és un element clau en la construcció d'aquest cas.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: I és un nou revés per a Zapatero. 24 hores després de declarar l'Audiència Nacional, ahir sortia confiat i tranquil, però avui el jutge fa un pas més, imputa les seves filles i les acusa de canalitzar i camuflar a través de la seva empresa de maquetació alguns dels pagaments de la trama. També se suma a la llista d'investigats la secretària de Zapatero. El jutge diu que era una peça clau per a l'operativa d'aquesta organització criminal.
0: A la crònica internacional, Donald Trump justifica les concessions a l'Iran en l'acord de pau que va signar per sorpresa ahir a la nit per evitar una catàstrofe econòmica mundial, diu.
2: El document inclou una reobertura de l'estret d'Hormuz que els experts adverteixen que serà lenta i complicada, que els Estats Units financin la reconstrucció de l'Iran amb 300.000 milions de dòlars i l'aixecament de les sancions contra el règim dels ayatollahs, entre altres. A canvi, l'Iran es compromet a no desenvolupar mai armes nuclears.
0: Washington, Oriol Serra.
4: L'anomenat memoràndum d'entesa es veu directament com una presa de pèl fins i tot per part de molts republicans als Estats Units. Veuen com Trump ha cedit davant l'Iran i com els dos mesos de guerra només han servit per empitjorar encara més l'economia nord-americana.
0: I de la guerra a l'Orient Mitjà a la guerra d'Ucraïna, que ha llançat Ucraïna avui el seu atac més massiu contra Moscou des de l'inici del conflicte amb una refineria al punt de mira.
2: L'atac ha obligat a tancar els aeroports de Moscou.
0: Corresponsal Cristina Solies.
5: És el segon atac a la refineria més gran de Moscou en només 3 dies i en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Des de la indústria petroliera admeten que hauran d'importar carburant de l'Àsia per fer-hi front.
0: I al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat avui el CIS.
2: Explica que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades i que un de cada 4 homes ha pagat per sexe almenys un cop a la seva vida. Entre els progressos, gairebé el 90% dels enquestats veuen ara igual de bé les relacions homosexuals i les heterosexuals. És una acceptació que s'ha més que duplicat en menys de 2 dècades.
0: Al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la petició que la Fundació Catalana Ela Miquel Valls per fer compatibles les ajudes per invalidesa i per dependència. Mar Riera.
6: Els afectats d'ELA i les seves famílies lamenten que a Catalunya hi hagi copagament i en cas de tenir aquest grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. 3 mesos després de l'aprovació d'aquestes ajudes, reclamen un sistema de cures més flexible i cuidadors més especialitzats.
0: I tensió aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de 3 famílies d'un bloc ocupat des de l'any 2017.
2: D'aquests pisos n'han de marxar una 60 antena més de famílies perquè s'hi han de reubicar els afectats per l'enderrocament del bloc Venus.
0: Anem cap allà, David Àngela.
7: Bon dia. Llançament d'ous i pedres contra la línia policial i la seu del Consorci de la Mina. Molta crispació davant d'aquests primers desallotjaments d'un bloc ocupat des de fa 9 anys i després que fos condemnat a 9 anys d'inhabilitació un tinent d'alcalde de Sant Adrià de Besòs per pagaments irregulars en diner públic a un dels clans del barri per justament protegir l'immoble de possibles ocupacions. Tant els veïns com el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que estem davant d'un conflicte social que pot esclatar en qualsevol moment.
0: I en temps de cultura, avui arrenca el Sonar. Amb una nova direcció, en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet i amb artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Amélie Lenz al cartell. Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Anglaterra compleix els pronòstics, guanya en el seu debut al Mundial, mentre que Portugal decep contra Congo.
8: L'equip de Robert Martínez només va poder empatar un al partit d'ahir. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, amb Kane i Rashford de golejadors. Farem balanç. Aquesta primera jornada del Mundial, amb la Sònia Gelmà i el Ricard Torquemada. Avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça juga a la pista del València, el primer partit de la sèrie, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio a partir de les 8. I també aquesta tarda, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i Poço Múrcia.
0: A veure com tenim aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs tenim les rondes de Barcelona molt carregades en tots dos sentits de la marxa. També cua la C58 a Montcada, direcció rondes, A2 a Cornellà, sentit Lleida, i AP7 a Montroig del Camp, en sentit Amposta. Recordem que no hi ha trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona per l'incendi de l'Albi a les Garrigues i que a Rodalies hi ha demores d'uns 20 minuts a la R11 i a la R3.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: L'onada de calor ve d'aquí uns dies, però això no vol dir que avui no faci calor.
11: Efectivament, la portem al damunt des del 20 de maig. Una calor avançada molt per sobre de l'habitual. No li hem de treure mèrit als valors d'aquests dies, tot i que, efectivament, el gros arriba diumenge, dilluns i dimarts. Possibilitat que freguem rècords històrics amb valors en alguns punts de ponent, bàsicament, que podrien superar amb facilitat i comoditat els 40 graus de màxima, i en definitiva un cop més, com ha passat el 2003, com va passar el 2022, el 2025, pels vols de Sant Joan, temperatures que superen fins i tot la de la majoria d'anys en un mes de juliol o agost.
0: Ho anirem passant com podrem. Gràcies, Francesc, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. L'anomenat cas Zapatero es fa encara més gran i acorrala la seva família. Les filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ara el jutge de l'Audiència Nacional les situa com a peces clau pel funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap pels socialistes, però el PSOE manté el suport a Zapatero i demana temps i confiança després que el jutge ahir no li va retirar el passaport. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia. Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes, un nou moviment del jutge Calama que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero. El jutge creu que les seves filles són part fonamental de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ja ha reconegut que ell era client de les seves filles, que van maquetar informes que ell feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que hi hagués aquí cap delicte. El jutge avui també fa un altre pas, imputa la seva secretària, Gertrudis Alcázar, que l'ama la situa com una peça operativa essencial al servei d'aquesta organització criminal. Diu que gestionava el compte de correu de l'expresident socialista i que feia totes les gestions amb els altres implicats. La notícia és de fa molt poca estona, però ja hi ha la primera reacció del Partit Socialista. Diuen que s'ho esperava, que era previsible, però confiança total en l'expresident i les seves filles. Montse Mínguez, a La Sexta.
12: Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en ellos.
3: El moviment d'aquest matí és una mostra més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, que assumeixen el desgast i s'hi resignen, i el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
13: Que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen eso, tiempo, y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
3: Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero i això s'hi suma que el jutge també ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut del mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra que esquitxa l'expresident en aquest cas. Era una prova clau en la construcció de la seva imputació que Zapatero volia anul·lar.
0: I un cop més, el PP aprofita aquestes investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i el PNB perquè s'assumin a una moció de censura encara que sigui al costat de Vox. Des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo el retreu que no moguin fitxa per fer fora Sánchez de la Moncloa.
14: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Que yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
0: Tot i això, justament avui, el govern espanyol aconseguirà salvar una votació important al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya. Permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any 2026. Els de Puigdemont, que fins ara havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè han introduït beneficis pels ajuntaments. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
15: Bon dia. Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a totes les autonomies amb Catalunya. Al capdavant és la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés dels Diputats i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat, però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
16: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
15: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i recorda que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
17: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
15: Una reforma per a la qual el ministre d'Hisenda reclama diàleg a tots els grups mentre ataca el PP, que avui ha tornat a posar-se en contra d'aquestes entregues a les comunitats. Ell és Arcadi Espanya.
18: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
15: El ministre recorda al PP que aquests milions han d'anar a millorar els serveis públics i no a privatitzar-los.
0: Anem ara a la informació internacional, perquè tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolàs a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra, bon dia.
19: Hola, bon dia. El president dels Estats Units ha tornat de la cimera del G7 a França molt enrabiat, tant que ha acabat d'aterrar ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça, però tot just anunciar-se Trump ja feia això, amenaçar.
20: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
19: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
21: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
19: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
0: Però podem fer un exercici, que és ampliar una mica la mirada. El mateix Donald Trump escrivia a Truth Social el dia 6 de març que, textualment, no hi haurà cap acord amb l'Iran tret que hi hagi una rendició incondicional. És un missatge que, òbviament, ha envellit molt malament només 3 mesos després, Xavier Vilà.
22: Sí, l'Iran canta victòria i diu que la diplomàcia els ha comportat resultats impensables. A Washington, en canvi, plana un aire de claudicació. I lluny d'una rendició incondicional, com la que deia, escrivia Trump el 6 de març, el president admetia ara implícitament que ha vinclat el genoll per la pressió econòmica generada pel conflicte.
20: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
22: Però és que Trump també ha vinculat aquest anunci del multimilionari desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial.
20: El desbloqueig econòmic es respon fàcilment. Ens hem quedat amb molts dels seus diners. No són diners nostres, són d'ells. I els van bloquejar. I arriba un punt que suposo que els haurem de tornar. Si no els tornéssim, ningú invertiria més en el dòlar.
22: I encara una altra passa enrere. Trump també ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià.
20: Si altres països en tenen, és una mica injust que ells no en tinguin cap. Un míssil balístic és diferent del que estem parlant quan parlem de l'arma nuclear, però si l'Aràbia Saudita i Qatar en tenen, diria que està bé en una proporció relativa.
22: Ironies del destí, Òscar, Trump signava el text al mateix Palau de Versalles on les potències aliades van obligar Alemanya a signar un dels documents de rendició més famosos de la història moderna, això després de la Primera Guerra Mundial.
0: I mentrestant, la firma d'aquest pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen d'un nou mort. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. La diplomàcia entre tots dos països no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
1: Bon dia. Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
20: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
1: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit, s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt està lligat a l'altre els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
1: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord. Una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
0: Més conseqüències. L'anunci i la firma de l'acord ha abaratit el petroli els últims dies. Des del dilluns, la cotització del crude Brent ha passat dels 83 a uns 78 dòlars. És un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, i no és cap sorpresa, no s'ha traslladat als carburants. La gasolina i el gasoil, Jordi Canal, s'han abaratit 2 i 4 cèntims.
5: Sí, la gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
23: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
5: Per això el sector de les benzineres demana al govern espanyol que mantingui aquesta rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. En canvi, hi ha economistes que consideren que ajudes anticrisi com aquesta no han de ser generalitzades, sinó que s'haurien de centrar en col·lectius afectats i desafavorits.
0: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des que va començar la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7, han impactat contra la refineria més important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky ha advertit que s'hi crema Kiev i respondran amb la mateixa moneda. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
24: Bon dia. Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïnesos s'han dirigit cap a
2: a la capital russa. La majoria els han abatut, però les restes dels aparells han impactat contra edificis residencials i han provocat més d'una quinzena de ferits. Els veïns han gravat com feien saltar pels aires el sostre de la refineria de Kapotnia. Aquesta instal·lació subministra una tercera part del combustible que necessita Moscou i és una de les 10 més importants de Rússia. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, diu que aquest atac allunya el diàleg amb Kiev.
6: Això no ajuda a acostar posicions entre el líder del règim de Kiev i el nostre president.
2: Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital ucraïnesa.
7: Si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
2: De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fonts de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
0: Passant 20 minuts a les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
8: Catalunya migdia.
24: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
25: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: Energia per recórrer carreteres infinites.
27: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
29: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
30: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS, juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
31: Bon dia. La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
32: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual.
3: para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
31: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
0: Per cert, l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia la presumpta agressió sexual d'un bomber a una dona. La víctima, que és aliena al cos de bombers, es va despertar desorientada dins del vehicle del presumpte agressor a l'interior del parc de bombers de la zona franca mentre ell estava de servei el diumenge 7 de juny. Va trucar el 112 i el SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic on es va activar el protocol d'agressions sexuals. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
9: Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança.
0: La Fundació Catalana L. Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i que falta especialització dels cuidadors, Marriera.
10: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions fins a un màxim de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es descompti el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: El grau 3 plus és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem.
10: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut aquest grau 3 plus de dependència des que fa 3 mesos es va aprovar el decret. Alguns malalts, però, prefereixen no demanar els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i ara tornem.
12: Catalunya migdia.
13: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 3 minuts seran 2:15. El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o per l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra, amb noms i cognoms, que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquell període, Pilar García.
14: Sí, el treball constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per a la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt perquè no inclou les víctimes de tortures i no parla de compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
15: Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà, en un reconeixement doncs, econòmic, i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
14: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats al País Basc. L'any en què n'hi va haver més va ser el 1980, amb Adolfo Suárez al capdavant del govern espanyol. espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver durant el govern socialista de Felipe González. Dos casos entre el 82 i el 83.
0: Moments de molta tensió i puntualment de violència durant el desnonament dels tres primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina, Sant Adrià del Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, que fa més de 20 anys que està sentenciat per ser enderrocat. David Àngela, se'n fan lectures molt contradictòries.
1: Bon dia. Per uns, ocupes delinqüencials. Per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que s'ha tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
4: Esto es una vergüenza. Pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad. Porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
5: No quieren meterse otras personas aquí. Porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
1: Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
12: Perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners amb dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant. Perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència. Estaran creant un problema social de veritat a la mina.
1: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià. Però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
0: A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa el mes de novembre de l'any 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i també manté peticions de condemna que sumen 36 anys de presó. Lleida, Estela Bussoms, i les defenses què diuen?
16: Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa i exculpa el pare.
17: El que apuñaló a Higinio fui yo.
18: ¿Qué fue usted?
17: Mi padre no. Tenía miedo y hice así 2 veces para quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
16: Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
19: No és possible la legítima defensa en los casos de riña tumultuaria mútuamente aceptada.
20: I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
16: El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
0: Una cosa més abans de la publicitat. La cocaïna es consolida com la droga amb més peticions d'ajuda per desenganxar-se.
21: Al poc de res, al cap de 2 o 3 anys consumir esporàdicament, ho necessites. Perquè és una droga que t'ajuda a tapar sentiments, que t'ajuda a tapar problemes, pors...
0: Aquest que sentíem és el testimoni de Jonathan Ortega. Té 43 anys. En fa 3 que va rebre l'alta i ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat van ser per desenganxar-se de la cocaïna, Miquel Jarque.
22: El que acabem de sentir és un patró que es reprodueix, com la majoria de persones que han quedat atrapats per la cocaïna va començar amb un consum ocasional de cap de setmana. Neus Canals és la directora de Projecte Home.
23: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
22: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG, en 8 de cada 10 casos, és un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol.
0: Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
32: Catalunya migdia.
33: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
34: Xarxa de concessionaris Hyundai.

0: Un Sonar que estrena nova direcció. Per primer cop, el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz, entre d'altres. Marc Ruiz.
1: Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres. El britànic Daniel Ivery, que mescla el techno amb la música industrial, o les catalanes La Sophie i Mercè Segura. Pel que fa a la resta de la setmana, divendres és una jornada molt potent, amb les bandes catalanes Anne in the Hall i Cute Mob, l'artista visual japonès Daito Manabe, els britànics Skepta i Subtract, el DJ holandès Rainer Zonneveld, que portarà al Sonar un espectacle hologràfic i farà un back-to-back amb el seu avatar regenerat amb intel·ligència artificial, la DJ belga Charlotte DeWitt, aclamada mescladora de techno i rave, o els enigmàtics Ice Morph, d'estètica pròxima al videojoc. Dissabte, els caps de cartell indiscutibles són els britànics de Prodigy, que tornaran a pujar als escenaris, però sense el carismàtic vocalista i animador Keith Flint, que va morir el 2019. També cal apuntar-se noms com el del veterà japonès Takuya Namura, barreja house amb funky, els productors berlinesos Mode Selector, el productor britànic de dubstep Joy Orbison o la discjòquei flamenca Amélie Lenz. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota en la venda d'entrades.
0: Però no només hi ha Sonar, també hi ha Sonar Més D, que reivindica el factor humà en plena febre de la intel·ligència artificial. El Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar avui i demà amb conferències, instal·lacions, tallers i actuacions sorprenents, Montse Mas.
2: Un bon exemple ha estat el concert d'aquest matí on el pianista de jazz Ignasi Terraza ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial.
3: No estàs sentint com que estàs tocant amb un altre músic, sinó que és com una extensió de l'instrument. Amb alguns programes concrets li donem la iniciativa amb ella.
2: El 14è Sonar Més D convida a deixar el consum passiu de la tecnologia per una participació molt més activa. Per això, moltes de les instal·lacions de l'exposició central, diu la cocomissària Cristina Checa, busquen redefinir la nostra relació amb internet.
4: Com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartit coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no?, i què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
2: Sobre això i molt més reflexionaran fins demà a la Llotja de Mar un centenar d'artistes i tecnòlegs de referència al món, com el creador japonès Daito Manabe o la investigadora catalana Joana Moll. Com a novetat, enguany es poden comprar entrades de dia exclusives per a les conferències i exposicions sense necessitat d'adquirir l'abonament general del Sonar.
0: Deixem el Sonar i anem al Teatre Nacional de Catalunya, perquè Josep Maria Mestre serà el nou director del TNC. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
5: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
6: Feliç, feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
5: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i Els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
6: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí, i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
5: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
0: Ara, premis literaris. El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. Girona, Núria Peraire.
7: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens.

0: del món perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més, el guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
1: I atenció, perquè potser teniu algú damnificat. Hey, què va a ser hoy? El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i a Tenerife, Valerio Vareda.
2: I al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'Estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Kurtz, que sentim, i Mike Towers. De moment, no concreten com serà el procés de devolució d'entrades.
3: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Amb un primer balanç del Mundial.
4: Sí, perquè ja s'ha jugat tota la primera jornada del Mundial, 24 partits, i ara toca posar les primeres notes.

0: Primera setmana del Mundial i ja hem vist totes les seleccions debutar. Per això, de seguida farem un primer balanç amb el Ricard Torquemada. Abans, però, repassem, amb l'enviada especial del Mundial, amb la Sònia Jalma, com han anat els últims partits que s'han jugat, els d'ahir a la nit i a la matinada. Sònia, van debutar dues de les seleccions que també es troben entre les favorites al títol i ho van fer amb sensacions diferents. Primer Anglaterra, Sònia, que aquesta sí que va complir els pronòstics, i va guanyar Croàcia amb uns Kane i Rashford golejadors, i en canvi un Gordon, recordeu, l'últim fitxatge del Barça, una mica més desaparegut.
1: Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, va jugar 72 minuts i sí, va passar desapercebut en la victòria d'Anglaterra davant Croàcia per 4-2. Sí que va brillar, com dius, Harry Kane, que s'apunta amb dos gols a l'estrena golejadora dels Messi, Haaland i Mbappé. El primer de penal i amb repetició, perquè Livakovic li va aturar el primer xut, però no tenia cap peu sobre la línia de gol. El segon, inapel·lable, una rematada de cap potent, estèticament perfecta. També va marcar el madridista Bellingham i va acabar de tancar el resultat Rashford, l'ex del Barça, que havia entrat al camp precisament en el lloc de Gordon.
0: I l'altra selecció que es considera una de les favorites, que és Portugal, va tenir un debut més decebedor perquè només va aconseguir empatar un amb la República Democràtica del Congo.
1: Portugal va fer el més difícil, avançar-se al marcador gràcies a un gol de cap del petit João Neves, però va permetre l'empat del Congo, un gol del davanter del Newcastle, el Joan Bissa, històric, perquè suposa el primer gol d'un Congo que participa per segon cop en un Mundial. El primer va ser el 74 i en aquella ocasió va rebre golejades i no va marcar cap gol. El marcador ja no es va moure, 1-1, i els portuguesos s'entrenen amb decepció. El seleccionador català de Portugal, Robert Martínez, lamentava no haver pogut rematar el partit quan anaven per davant.
2: Claro, la confianza que ganan en marcar un gol en la bola parada antes del intervalo, pues se puso el partido muy cuesta arriba, pero es lo que pasa en los mundiales, es un partido para nosotros para poder de alguna manera entrar en la competición. Muy satisfecho con la actitud, no fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos.
1: A l'altre partit d'aquest grup, Colòmbia va guanyar Uzbekistan per 1-3 i se situa al capdavant del grup, mentre que el Ghana-Panamà del grup d'Anglaterra, Llirenki, va marcar pels africans l'1-0 al temps afegit.
0: I aquesta tarda, al Tot Costa, Sònia, tindrem protagonista important.
1: Sí, avui entrevistem Joan García, el porter del Barça, que de moment espera torn a la banqueta en el seu primer Mundial. Veurem què ens explica després d'uns ànims a la concentració que es van recuperant després de l'empat davant Cap Verd, i també què ens explica de la seva temporada espectacular al Barça. També atents a un altre català, Marco Corella, que farà roda de premsa. Primeres paraules després que s'hagi fet oficial el seu fitxatge pel Madrid.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, sentirem aquests dos protagonistes, Joan García amb l'entrevista del Tot Costa amb la Sònia Jalmà i el Jordi Costa, també Marco Corella a la roda de premsa. Serà la primera vegada que el sentirem, com deia la Sònia. Sí que hem pogut tenir la primera reacció de Corella escrita, perquè ha fet una entrevista a El Mundo, on destaquem un fragment que li pregunten què li diria a Corella a un aficionat que no entén que un jugador format a la Masia fitxi pel Madrid, i la resposta de Corella és que la vida té diferents etapes, que quan ets un nen somies en jugar en grans equips i que crec que el Madrid, diu Marco Corella, és un d'aquests equips, és l'equip amb més Champions de tot el món i tant de bo pugui guanyar títols amb ells i tenir una etapa molt bonica. Això és l'entrevista que ha fet el diari El Mundo, però aquesta tarda, com deia la Sònia, a la roda de premsa el sentirem, i per tant també el sentirem al Tot Costa, juntament amb Joan García. I dèiem a l'inici, moment de fer balanç, perquè han jugat les 48 seleccions aquest Mundial, 24 partits, on hem vist de tot, hem vist grans gols, hem tingut resultats sorprenents i d'altres més decebedors. Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda, Laia.
0: Dono per fet que has pogut controlar els 24 partits, ja no dic veure'ls tots, però controlar-los segur.
3: Me'n falten dos, eh?
0: Encara te'n falten dos?
3: Però en tinc... A 22 ja hi he arribat.
0: Doncs jo crec que és una xifra prou significativa com perquè fem un primer balanç amb tu d'aquest Mundial, una primera valoració. Fins ara, Ricard, quines són les millors seleccions o les que t'han agradat més?
3: Mira, m'ha agradat molt l'Argentina, crec que és la més madura, la que té el pla més estable, que sap quines són les seves limitacions i que fa servir Messi com a peça capital. Scaloni ha organitzat un pla a mesura de Messi i l'equip l'entén perfectament. Em va agradar Alemanya, tot i que Curaçao no sé si és un termòmetre prou rigorós. Haurem de veure la segona jornada si manté aquestes constants. Va guanyar per 7-1. I m'ha agradat molt la segona part de França i la segona d'Anglaterra, que van començar molt travessades els seus partits contra Senegal i Croàcia, que no van funcionar a la primera part, però a la segona part van veure la millor versió concentrada en 45 minuts de totes dues, i per tant entenc que després de l'escalfament ja han deixat la primera petjada i estan encarrilades.
0: Aquestes les millors o les que més t'han agradat, les que més t'han decebut?
3: Fàcil, les dues, els dos entrebancs d'Espanya i Portugal. I no tant per l'entrebanc contra dos equips africans com Cap Verd i el Congo, sinó per les sensacions que han deixat. A mi especialment m'ha decebut Portugal. Tinc la sensació que Espanya no va estar encertada, es va encallar en el partit incòmode que li va plantejar Cap Verd, però no va concedir gens defensivament res, i en canvi Portugal li va costar generar un atac i va ser molt vulnerable en defensa.
0: M'has parlat del que podríem considerar les grans seleccions, els aspirants al títol, però no m'has dit res, per exemple, del Brasil.
3: Mira, seria la setena, n'hem parlat de sis ja. Jo crec que el campió sortirà entre aquestes set. És molt difícil, gairebé impossible, que no sigui una d'aquestes set. I Brasil, el Brasil, sense cap sorpresa. Jo crec que de les set és la que més ha de demostrar o més ha d'elevar el nivell. Ancelotti no va trobar la clau que necessitarà per millorar el talent individual limitat de la selecció brasilera. No té res a veure amb les seleccions brasileres més potents, les que tenim clavades al cervell, i que formen part de la història dels mundials, i per tant o Ancelotti estimula i trenca la inèrcia, o al Brasil li costarà molt assumir o quedar a l'alçada de les sis anteriors. Això sí, va tenir una estrena complicada, veurem si es refà del primer entrebanc.
0: De la resta, fora d'aquestes set grans, quines seleccions t'il·lusionen més?
3: Mira, m'han agradat molt, i no l'esperava, Austràlia, que d'aquí gairebé ningú no en parla. Va guanyar una Turquia que es farà coses al Mundial. La selecció australiana em convida a continuar mantenint l'atenció sobre ella. L'anfitriona als Estats Units va fer una extraordinària primera part, l'equip de Pochettino. La Costa d'Ivori, que va jugar un dels millors partits d'aquesta primera jornada contra l'Equador. Dues potències que es van mirar cara a cara, però la selecció africana va guanyar i compta amb aquesta selecció. I el Marroc, que ja va deixar el seu segell fent semifinal al Mundial del Qatar, que va començar contra el Brasil amb un empat, però amb moments de domini, perquè va ser millor que l'equip d'Ancelotti.
0: Bé, acabem aquesta valoració amb un apunt individual, perquè hem parlat ara d'equips. Col·lectivament, a nivell individual, què en destacaries?
3: Que no és normal que les grans estrelles, les grans icones del Mundial, hagin demanat torn, i ben aviat, i no és gens habitual. És a dir, que hagin aixecat la mà i s'hagin presentat a la primera festa. Messi amb 3 gols, Harry Kane, Mbappé, Haaland amb 2, va marcar Vinícius, va marcar Bellingham, excepte Cristiano Ronaldo i els espanyols, que s'ha de posar un asterisc perquè la Lamine Yamal només va tenir 20 minuts i la desesperada, n'han aparegut totes. I aquest és un gran senyal d'un Mundial que la primera jornada jo crec que ha tret un balanç positiu, una molt bona nota.
0: Doncs aquestes són les primeres valoracions del Ricard Torquemada dels primers partits a la primera jornada del Mundial. Et seguirem sentint, et seguirem preguntant a mesura que anem jugant i anem veient més partits, a veure si van canviant aquestes valoracions i aquestes notes, o si es mantenen aquestes classificacions de les seleccions que ens has fet. Ricard, gràcies.
3: Gràcies, Laia.
0: Doncs som-hi, parlem ara de la segona jornada, que comença ja aquesta tarda amb els partits que juguen els grups A i B i que tornen a jugar dues de les anfitriones, Marcos García.
4: A les 3 de la matinada, segon partit d'un dels equips que acull la Copa del Món és Mèxic, juga contra Corea del Sud. El tècnic mexicà, ex de l'Espanyol, per exemple, Javier Aguirre, avisa que els seus jugadors ja en tenen prou. No vol Aguirre més la cantarella dels nervis de jugar a casa.
5: Hablar con ellos, felicitarlos y simplemente decirles que ya empezó el Mundial, que les concedo el beneficio de la duda, pero que ya no puedo permitir que de repente un jugador por el escenario sea capaz de no dar un pase de 3-4 metros, ¿no? Como sucedió ese día, o no hacer un movimiento que por el cual entrenó para ello.
4: També el grup A, però a les 6 de la tarda, Txèquia, Sud-àfrica, les dues encara sense puntuar. El grup B, els quatre equips tenen un punt després dels primers partits. A les 9, Suïssa, Bòsnia, Herzegovina. També el grup B, però a la mitjanit, Canadà, Qatar.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Encara pot ser més complicat. Per tant, la meva major motivació és intentar repetir...
0: Els finals de Lliga de Bàsquet, de Futbol Sala i els últims moviments del femení amb la renovació de Pere Romeu.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
12: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: Híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
17: Per cert, i el teu mal de cap?
18: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
17: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: El Barça femení confirmada la renovació de l'entrenador Pere Romeu. El que sembla ara bastant impossible ja és la continuïtat a l'equip de Salma Parallo a l'Orrut Vilà.
20: Salma ha rebutjat l'última oferta del club per renovar el seu contracte i el Barça dona per perduda la davantera si no és que hi ha un gir gairebé miraculós de la situació. Recordem que les primeres negociacions per a la renovació de Parayuelo, les dues parts estaven molt allunyades pel que fa a la qüestió econòmica. El Barça va oferir a la davantera una renovació a la baixa, que Salma no va acceptar, però pressionats per l'estaf tècnic, després de guanyar la Champions i confirmar les sortides d'Ona, Mapi i Alexia, el club va fer un esforç econòmic per acostar postures i aconseguir la continuïtat de Salma, però la jugadora ha rebutjat l'última oferta del club i, per tant, la seva marxa és gairebé segura. L'aragonesa va arribar al Barça el 2023 i ha estat 4 temporades al club, ha guanyat 4 lligues i 3 Champions. Romeu, en canvi, seguirà al Barça fins al 2028. L'acord que ja vam anunciar fa mesos aquí a Catalunya Ràdio es va tancar ahir.
0: I seguim parlant del Barça de futbol. Ahir ja vam explicar que el Madrid havia presentat el famós informe a la UEFA amb proves que demostren la corrupció en el cas Negreira, segons el Madrid. I el Barça a la tarda va moure fitxa, va instar la Lliga, la Federació Espanyola i els àrbitres a actuar davant les declaracions de Florentino Pérez.
4: Una carta del president Rafa Juste demanant als presidents de la Lliga, de la Federació Espanyola i el responsable del Comitè Tècnic d'Àrbitres que actuïn. El Barça considera que les manifestacions de Florentino sobre el cas Negreira són falses i diu atempten contra la imatge i també l'honor de la competició. Demana, doncs, al Barça mesures associatives i judicials, diu, contra Florentino Pérez. Encara en clau Barça, ja tenim el primer amistós de la pretemporada pels de Flick. S'estrenaran el 31 de juliol a 9:15 hora catalana a St. Andrews contra el Birmingham.
0: Ara que parlem del Madrid, ha anunciat un altre fitxatge.
4: Sí, el defensa internacional francès Ibrahima Konaté. Per a 4 temporades té 27 anys, arriba lliure Konaté, fins ara jugava el Liverpool. Pendera encara de fer oficial Dumfries, Mourinho encara vol un altre central i un migcampista més. Els centrals favorits de Mou són Rubén Díaz, Bastoni i Schlotterbeck. Per al mig del camp el preferit és Enzo Fernández i si no prefereix Mateus Fernández.
0: Comença avui la final pel títol de la Lliga CB de bàsquet, una sèrie final de 5 partits, Barça-València, el primer partit a la pista del València. Ernest Macià, què podem esperar d'aquest partit, d'aquesta final?
19: Doncs aquesta final es pot esperar de tot, però si mirem el que ha passat els últims anys, l'última dècada i una mica més, no cal ni un cinquè partit, es liquida abans d'hora la final. Per tant, compte, perquè és molt important començar bé per poder tenir opcions de guanyar-la o almenys allargar-la al màxim possible, tenint en compte que el favorit aquí és el València. Fins i tot, bé, doncs l'any que el València va guanyar la Lliga no es va arribar al cinquè partit. Per tant, compte que això va molt de com es comença el partit d'avui. I aquest és Xavi Pascual, el tècnic del Barça.
21: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip, per tirar així, per rebotejar així, per córrer així. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
19: Una afirmació molt categòrica, el millor bàsquet d'Europa, el del València, i ho confirmem, és un bàsquet realment espectacular. El Barça ha entrenat aquest migdia, aproximadament de les 12 fins a la 1. Ara mateix, després de dinar, l'equip està descansant i a les 6 sortirà cap al pavelló. Recordem que el partit és a les 8 i qui sentirem ara mateix és el tècnic d'aquest equip que juga com ningú a Europa, Pedro Martínez, català, i que ha portat el València a tornar a optar al seu segon títol de Lliga.
22: Això és el més important, tindre físic, mentalment estarem bé i ja està, no, cap problema amb això. O sigui, ja és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Repeteixo, competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per guanyar, per intentar guanyar, però ja, després guanyar o perdre, això a vegades depèn de molts factors que no tots els pots controlar.
20: Doncs aquest partit, aquest València-Barça, primer partit de la final pel títol de Lliga ACB, es juga a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que farà el Tot Gira a Catalunya Ràdio. I de la final de Lliga del Bàsquet al Futbol Sala, després de la remuntada al primer partit, el Barça buscarà una segona victòria davant el Pozo Múrcia en aquest play-off. Francesc Ripoll.
23: Pràcticament sense temps per pair la nit èpica de Futbol Sala que es va viure dimarts al Palau, el Barça vol situar el 2-0 a la final que deixaria el títol de Lliga a tan sols una victòria. A banda de les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda, Javi Rodríguez tampoc podrà comptar amb Pito, que va ser expulsat amb vermella directa en el darrer partit. El tècnic blaugrana és conscient que el d'avui serà un enfrontament completament diferent.
24: Serà un partit totalment diferent en el que espero que podam conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia. Después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado.
23: Després del partit es farà un homenatge a Eric, jugador blaugrana, que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada. En cas que no hi hagi cinquè partit, el d'avui serà el seu últim partit al Palau.
20: I aquest últim minut per repassar altres qüestions del dia. Marta García.
25: Doncs Àlex Márquez, que passa satisfactòriament la revisió mèdica en el circuit de Brno i iniciarà el Gran Premi de la República Txeca demà. Això vol dir que queda condicionat a una segona revisió mèdica després del primer entrenament lliure de demà. Veurem si el deixen competir o no. Recordeu que s'havia lesionat en el Gran Premi de Catalunya amb una fractura de clavícula i també tenia una fractura en una vèrtebra, que és el que li ha donat sobretot els problemes. I Paula Badosa, després de guanyar ahir l'estatunitenca Coco Gauff, ara s'ha classificat per als quarts de final i ja coneix la seva rival en el torneig d'herba de Berlín. S'enfrontarà a la txeca Linda Noskova.
20: Doncs fins aquí a repassar l'actualitat esportiva. Avui a les 7 tot costa, amb entrevista amb Joan Garcia. A les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial, i a les 8 ja ho sabeu, la transmissió del partit de bàsquet, la final de la Lliga ACB entre el València i el Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Ferrer.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà de la declaració a l'Audiència Nacional de l'expresident del govern espanyol, el jutge fa un nou pas en la investigació de la suposada trama de tràfic d'influències. També ens hem fixat en com justifica Donald Trump les concessions que ha fet per aconseguir signar un acord de pau amb l'Iran. El president nord-americà assegura que ha evitat una catàstrofe econòmica mundial a gran escala, tot i no haver aconseguit els objectius inicials que, segons ell, motivaven l'atac contra l'Iran. I us hem parlat també de l'enquesta de salut sexual que ha fet el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. És la primera que es fa des de l'any 2009. Assenyala que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades. A més, aquesta enquesta diu que una quarta part dels homes admeten que han pagat per sexe com a mínim una vegada a la seva vida. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda d'Òmnium Cultural que es va presentar en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on es va començar a aplicar aquest cas. Neguen que se les discrimini i consideren que un 25% de castellà és una solució equilibrada. Brussel·les, Bruno Fortemires.
3: Hola, bona tarda. Segons els magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol, al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. Remarquen que el 25% de castellà a les aules manté l'ús preponderant del català com a llengua vehicular i consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. El Tribunal Europeu de Drets Humans creu que la immersió lingüística en català provoca un desavantatge per a les famílies castellanoparlants que viuen a Catalunya i dificulta la reintegració dels seus fills al sistema educatiu en cas que marxin a viure a una altra comunitat autònoma. Òmnium Cultural ha lamentat la decisió dels magistrats europeus i espera ara la futura sentència del Tribunal Constitucional espanyol que decidirà sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: Més qüestions. Toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulat els últims anys a l'Estat i el xifra en 750.000. Són 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges. A més, sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any fins al 3,6%. El jutge ha enviat a la presó l'home que va confessar haver matat el logopeda del seu fill a València. L'investiguen per un delicte d'homicidi. Anem cap allà, Alba Barbosa.
4: Bona tarda. La magistrada ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut de 24 anys que avui ha passat a disposició judicial. L'home es va entregar dilluns a la policia després d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys perquè sospitava, segons va explicar als agents, que havia abusat del nen. El pare va relatar que va trobar el fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats al centre de logopèdia i que va demanar veure la gravació de les càmeres de seguretat i que l'home de 32 anys s'hi va negar.
2: Encara en crònica judicial, el Tribunal Suprem obliga a pagar 2,5 milions d'euros a l'home que va passar 15 anys a la presó en ser confós amb un violador. Fa 3 anys el mateix tribunal ja va anul·lar la sentència en comprovar que el semen trobat a la roba de la víctima no coincidia amb el del condemnat. Després d'aquest error judicial, l'home va quedar en llibertat després de complir més de 3/4 parts de la seva condemna. En un primer moment, el Ministeri de Justícia li va denegar una indemnització, però ara el Suprem ho anul·la i li dona la raó. I un últim apunt, s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arran de l'incendi a l'Albi. A les Garrigues, Adif havia tallat l'atenció a la catenària entre Lleida i Camp de Tarragona des d'abans de les 12. Ara, els serveis d'extinció del foc ja han autoritzat que es pugui restablir el subministrament i els trens, per tant, que havien quedat aturats, tornen a circular.
0: Passen 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4 amb la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: El Marc Molins, advocat, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I la Lourdes està una mica amoïnada, diu que estarem mano a mano, jo i el Marc. Ferran Casas està arribant. Arribar una mica tard, per tant, li posarem un negatiu, li farem pagar les pastetes del cafè per la pròxima vegada.
6: Sembla
0: i
6: perfecte.
0: Ja està. Per tant, quan arribi ja serà vexat, com es mereix, a la seva entrada a l'estudi.
6: Excel·lent.
0: Ja sabeu que el primer tema, però, ens ve des de fora. i que l'encarregada de fer-ho els dijous és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Llucia, que ets puntual, per tant, escolta, endavant.
6: A veure, hi haurà una persona menys que podrà comentar Clar. El tema.
0: No sé, a veure, igual arriba a mitja dèria, no sé, no sé.
7: I agafar la pilota, no n'hi ha cap dubte.
0: Aquí hi ha una mica de crítica, de Lourdes Ciuró. Ui. Molts documentaris a fer-li al Ferran quan arribi. Tira, Llucia.
6: A veure, per començar, heu d'explicar una cosa, que és que un amic meu a mi em deia trencasomnis, perquè tinc tendència a deixar caure les il·lusions com un trencalòs, no? El trencalòs és aquest voltor que agafa les restes d'un animal i les amolla quan és ben amunt perquè s'estimbin a les roques, i doncs jo faig el mateix, però amb els somnis, i d'aquí que em digués trencasomnis. I dic això perquè en aquesta època de l'any, que estem a prop de les vacances i volem descansar i desconnectar, hi ha una tendència a frivolitzar amb notícies que fa unes dècades podien ser divertides i entretingudes, però que ara són molt preocupants. I què passa? Que el tractament d'aquestes notícies tendeix a ser sempre molt estival, molt lleuger, i ara és com si no els donéssim la importància que realment tenen, no? Una té a veure amb el rècord de temperatures i l'altra té a veure amb el rècord de turistes. La primera, quan surt als informatius, normalment va acompanyada de gent anònima que diu coses com «Ostres, quina calor que fa!» i mostra el seu ventilador portàtil o un xuf-xuf d'aigua per refrescar-se, o hi ha imatges de com es remullen la gent a una font pública, o hi ha imatges de la platja plena de gent, o la nit, no?, a les terrasses planes perquè fa tanta calor que a casa no s'hi pot estar. I és un tractament simpàtic de la notícia. És un tractament anecdòtic. I què passa? Que ara això ja no és extraordinari, això de batre l'enèsim rècord d'altes temperatures. I, a més, és molt preocupant, no? I a mi m'agradaria començar a parlar-ne seriosament perquè sembla que tot es reduesqui a beveu molta d'aigua, aneu per l'ombra, refrescau-vos i molts ànims, no? I tot queda aquí, com si no s'hi pogués fer res més, no? I també m'agradaria començar a parlar seriosament del rècord de turistes perquè continua tractant-se com si fos una bona notícia quan és una bona notícia per molt poca gent, no? Poquíssima gent. Hi ha una angoixa que afecta tota la resta. Penseu que l'any passat hi va haver de 9 milions de turistes a les Balears. Enguany s'espera augmentar aquesta xifra i es calcula que l'estiu hi hagi 20 turistes, aquest estiu hi hagi 20 turistes per cada resident, i a Eivissa arribarà fins als 25 turistes per cada resident, no? Més enllà de l'angoixa que genera aquesta gentada per tot arreu, amb busos de cotxos, no poder moure's, etc. Més enllà d'aquest afartament dels illencs, que no poden més perquè no tenen espai vital, els efectes són greus, perquè hi ha una relació entre aquest augment de les temperatures i aquest augment del turisme. A Eivissa està en un procés de desertificació, que està documentat, pateix els efectes combinats del canvi climàtic, de la sobreexplotació d'aquífers i la pressió urbanística. El 2023 només va ploure 20 dies en tot l'any a Eivissa, en una illa sense muntanyes i sense rius, i de les 16 masses d'aigua subterrània que hi ha, 13 estan en mal estat per sobreexplotació o salinització, no? Aquest estrès hídric fa que hi hagi més risc d'incendis i expansió de plagues que afecten les pinedes. Però és que si ens anem a Menorca, que la setmana que ve celebrarà les festes de Sant Joan, hi va haver una manifestació aquest cap de setmana per protestar davant la inacció del Consell Insular contra la massificació turística, que també afecta les reserves d'aigua, la pressió sobre recursos naturals, les dificultats per accedir a un habitatge, la precarietat laboral. A Mallorca passa el mateix. Segons previsions d'AENA, arribaran a l'illa 36 milions de passatgers enguany, en avió. És una animalada. Penseu que Mallorca té 971.000 habitants, 971.000 residents, i enguany l'aeroport de Palma rebrà 36 milions de passatgers. Mallorca tampoc té rius, totes les aigües subterrànies, totes estan contaminades, i això no treu que es construeixin piscines sense parar, cases en sòl rústic, que evidentment no són per als mallorquins, perquè també tenen molts problemes per accedir a l'habitatge, i ja sé que en aquesta època de l'any no ve de gust sentir aquestes notícies, perquè supos que volen fer turisme sense una càrrega de culpa, però crec que no val continuar frivolitzant amb això. Hem de començar a prendre consciència de la gravetat de la situació, perquè només així començarem a demanar responsabilitats, no? A banda que tinc una síndrome de Cassandra molt bèstia, no estic sent exagerada, no estic sent apocalíptica, i els mallorquins sempre ho deim: mireu a les Balears perquè el que passa allà és el futur del que passarà aquí. Som una mostra del que passarà aquí ben aviat.
0: Doncs aquest és el tema que ens proposa la Llucia Ramis, que comentaran el Marc Molins, la Lourdes Ciuró i Ferran Casas, que ha fet un sprint quan ha sentit que no podria comentar la dèria de la Llucia. I, de fet, hi ha hagut una acusació velada de la Lourdes dient que arribarà i agafarà la pilota i no la deixarà anar. Bona tarda.
8: He estat a punt de quedar amb l'autobús.
0: Per tant, vinga.
7: Bueno, però sàpigues, en el meu desgreuge, que m'ha entrat al pànic pensar que no hi series.
8: Ja, sí,
7: no,
0: s'ha espantat el mano-mano.
8: Tens por de Marc Molins.
0: M'ha fet gràcia.
7: Por que siguin pesats i que tres de només jo.
0: Ho has fet en castellà, has dit, fareu un mano-mano. Hauríem de demanar a l'IEC que accepti mano-mano com a expressió.
7: No, és més que res, perquè faltaria caldo.
0: Clar, però no fugiu d'estudi. La Llucia critica que a vegades tractem algunes notícies d'una manera massa lleugera, sense entrar en el fons de la qüestió i ens quedem amb l'anècdota i, per tant, li traiem transcendència. Per exemple, això de la temperatura, de l'accés de turistes, etc. Com ho veieu?
8: Per al·lusions.
7: Vinga.
8: També podria dir alguna cosa l'Òscar, eh?
0: Jo estem
8: al capítol d'al·lusions.
0: Jo crec que això ha canviat últimament.
6: Comença a canviar.
0: I en els dos exemples que has posat, o sigui, jo segur que n'hi ha d'altres que trobaríem que, efectivament, sí, els tractem d'una manera massa frívola. Però jo crec que, per exemple, les variacions de temperatura ja ens les prenem molt seriosament, o sigui, els informes de Copernicus ens han posat a tots amb les alarmes enceses.
8: Tenim el Carlo Bontempo.
0: Sí, Carlo Bontempo, que cada 2x3, i que, per tant, efectivament, ja no és només si hem de comprar un ventilador, sinó com això ens afecta en la nostra vida. I el tema del turisme, és evident que també cada vegada donem més veu, potser no tota la que mereixerien, a tots els moviments que hi ha en què posen l'alerta de compte, perquè aquí hi ha un excés de turisme, compte als grans esdeveniments, compte a les grans infraestructures, si no tenen al costat algunes mesures correctores per evitar això. Però accepto en part la crítica, tot i que crec que en aquests dos exemples això ha canviat.
6: Mireu bé, les notícies a la tele, a veure si surten gent amb xuf-xuf i fronts públiques i platges plenes de gent.
8: Ho ha explicat molt bé. I ho ha defensat molt bé. És veritat que a vegades en algun tipus de notícies, doncs, i abans més que ara, perquè ara jo crec que hi ha més consciència de les externalitats negatives del turisme, que és al final del que parlava la Llucia, malgrat que aquest tema del turisme és molt difícil d'afrontar sense una mirada superàmplia i superglobal i que afectes des de la llibertat de moviments de les persones als llocs de feina, a la immigració, l'impacte que això té sobre l'urbanisme, sobre la llengua, sobre el medi ambient. Vull dir, jo crec que el turisme és una indústria que deix molta petjada, que és molt depredadora, però que també explica durant molts anys el progrés que han tingut les Illes Balears. El que passa que hi ha una pujada, no?, aquest progrés, doncs, que durant molts anys va ser molt bo i el turisme va ser molt volgut, també al País Valencià i també a moltes zones de Catalunya, i ara, doncs, se li veuen aquestes externalitats negatives a nivell mediambiental, a nivell d'identitat, a nivell de sous baixos, i amb aquesta mena de notícies, tant amb el que fa al turisme com en el que fa al temps, doncs és veritat que a vegades els mitjans hem frivolitzat amb això i ho hem volgut fer divertit. També perquè nosaltres també tenim les nostres pressions. Per exemple, l'informe que fa cada any Reuters sobre les notícies i sobre l'interès i el consum, que crec que ara ha sortit l'últim, sempre avisa del descens de l'interès amb les hard news.
0: Sí.
8: És a dir, amb les notícies dolentes, complicades, difícils d'entendre, i davant d'això, doncs, hi ha una certa tendència dels mitjans de comunicació a intentar-ho fer més menjador, més digerible, no? I a vegades la línia entre fer una cosa entenedora o poder-la fer simpàtica i fer-la frívola, doncs, és molt fina. I és veritat que nosaltres sabem que hi ha molts lectors, per exemple, nosaltres al diari tenim un canal de medi ambient que es diu Impacte, sobre la crisi climàtica, i nosaltres sabem que hi ha moltes d'aquestes notícies que als lectors no els agrada llegir, perquè els donen mal rotllo i perquè té un punt de que se senten culpables, no? Però la nostra obligació és explicar-ho sense alarmismes, però també sense frivolitat.
0: Sobre això, dos coses. D'una banda, els mateixos periodistes que s'encarreguen d'aquesta mena d'informacions ja fa alguns anys que estan amoïnats perquè troben això, que el fet d'anar cada dos per tres donant missatges alarmistes ha fet que la gent ja sigui allò impermeable.
7: Sí,
0: i per tant,
7: ui,
0: llavors estan amoïnats a dir com aconsegueixo fer veure a la gent que això que li estic explicant no és el mateix de l'any passat ni el mateix de cada estiu, sinó que realment és un pas més i que això no pot ser irreversible, etc. I estan amoïnats de com arribar a impactar en l'audiència perquè no estiguin esgotats d'això. I després, des de l'òptica dels periodistes, també estem atrapats en aquesta dicotomia i aquesta contradicció que el món que ens envolta cada vegada dona notícies més negatives i, en canvi, les audiències ens demanen, escolta'm, no m'atabaleu, que la meva vida ja és molt complicada, doneu-me notícies positives. I estàs en aquesta dicotomia que té difícil solució.
8: És que sempre esteu fent la notícia de mes de maig rècord de temperatures. Any rècord de temperatures. Ja, però és que és veritat.
0: Sí, sí. No ens ho inventem. Sí, sí.
8: Clar, no ens ho inventem.
0: Però estem aquest
7: I darrere, per donar-li un altre tint amb el tema, és que són unes polítiques, o sigui, és a dir, són uns fets que tenen a darrere l'exigència d'unes polítiques a llarg termini. És a dir, d'uns plans de xoc immediats, però que hi hauria d'haver algú a la sala de vapes per poder anar veient, acompanyat a les mesures que s'adopten, per exemple, doncs ara no tenim, que començarà d'aquí pocs dies, el Tour de França, que surt de Barcelona, sala la pera de projecció de Barcelona i venim de lo del Papa, no? Llavors, i la Sagrada Família, espectacular, tots molt orgullosos. I això, quan es fa, després hi ha un impacte. És a dir, com, de certa forma, pots compensar les externalitats negatives que deia el Ferran amb accions polítiques, perquè els periodistes en podeu parlar, els experts en poden estudiar, però qui té la capacitat executiva són els polítics, són els governs, són els respectius governs, a totes les escales. Llavors, hi ha algú a la sala de màquines preveient com es farà per tenir una bona repercussió, en aquest cas de Barcelona i Catalunya, perquè som un país espectacular en tots els sentits, que molta gent vol visitar, i mentrestant, què hi ha per darrere per poder apaivagar una mica els efectes? Com compensem tota aquesta qüestió?
0: Del fet que cada vegada més actors som conscients de la situació, ara ho recordàvem, és a dir, en els dies previs a la visita del Papa, la mateixa Sagrada Família, l'entitat que la gestiona, va dir, si la visita del Papa actual implica el mateix augment de visitants que va suposar la visita de Benet XVI, nosaltres podem morir d'èxit. Sí. No podem assumir el percentatge d'augment de visitants que va suposar el fet de les imatges per tot el món de la visita de Benet XVI.
7: I la llau d'ingressos.
0: I no vull pensar la llau de visitants que suposarà l'espectacle, que a més va ser espectacular, va dir la redundància, i que va enlluernar tothom, i que pot ser que molta gent digui, pues ara vull anar a veure aquell monument.
8: Però també això explica que la Sagrada Família s'estigui acabant, eh?
0: Sí, també, clar. Sí. Sense aquestes visites no hi hauria les ingressos.
8: I que durant 40 anys anés a Totxo per any, diguem-ne, la caricatura, i que en els darrers 10 o 15 anys, ostres, s'ha passat de les quatre torres a tot el del
7: aquest
8: mig.
7: Aquest és el tema. El tema és aquest. Va. El contrapès i el balanç.
8: 160 milions anuals. Ja.
9: Jo no em renyareu perquè no tinc massa clara la postura i m'agradaria explicar el perquè. Perquè estic en un moment de la construcció de plantejaments i de molt dubte. I la raó té noms i cognoms i és un metre quadrat, el llibre de la Llucia, que m'ha semblat espectacular.
7: Aquesta no me l'esperava. Constis, Llucia, que des de la setmana passada que busca l'espai...
0: Sí, per el moment de col·locar la panca,
9: És que em fa molta il·lusió... No, t'ho dic amb la mà al cor. És que em fa molta il·lusió, no sé si toca o no toca, però com que és el meu moment, l'aprofito.
0: Lliurement, aquí veniu a dir el que
9: és
0: us sembla.
9: És del millor que he llegit en molt temps. I t'ho dic amb la mà al cor, crec que hi ha un retrat generacional potentíssim que aborda en alguna mesura, o en alguna mesura no, d'una forma molt directa, totes aquestes qüestions, la vivenda a Barcelona, la pressió turística a Balears, a banda, evidentment, de la part més íntima, no?, que és còsmica. Però et reconec que m'ha generat una sacsejada, és a dir, que estic en un moment de construcció. A mi el criteri me'l coneixíeu, és a dir, jo sóc un absolut fanàtic de Barcelona, m'agrada que hi hagi turisme, m'agrada compartir aquesta sensació de ciutat espectacular, m'agrada l'ambient que vivim, no?, i aquesta sensació de generositat amb el compartir. Però el llibre de la Llucia, aquestes notícies que estem veient, em sacseja, i per tant estic en un procés de construcció. Acabo, per tant, Llucia, enhorabona, t'ho dic d'acord, crec que és del millor que he llegit en molt temps. Això no ho diré, Cosmic.
6: No me'l veis, però estic vermell ara mateix.
9: No, com una tomàtica. M'ha sacsejat. O sigui que, del fondo, no em manifesto. Molt bé, escolta'm.
6: Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. I no m'ha fet més feliç, això que me dius, sobretot perquè si t'has sacsejat i te fa veure les coses una mica diferent com les havies vist fins ara, ja me sent com, no sé, que ha valgut la pena. No?
9: No,
0: ara hauràs de fer obres a casa per fer les portes més amples per poder-hi passar. Per tant, això te suposarà un problema també, Llucia.
6: Però, que guai, que guai.
0: Doncs, Llucia, després d'això, jo crec que ja no podem superar. Per tant, escolta, fins la setmana que ve. Gràcies.
6: Moltes gràcies, una ferrada.
0: Passant 19 minuts de les 3, una pausa i entrem en matèria.
5: Catalunya migdia.
10: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
11: Però tu en saps d'anar amb moto?
10: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
11: I què?
10: Que em vaig trencar una cama.
11: Apa!
10: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
13: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
16: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
17: Quina ratxa! Quants maig portes?
16: 150.
17: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
18: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
19: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
20: Doraemon!
19: El teu gat còsmic torna a casa.
20: Ho hem aconseguit!
21: Sí!
19: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K. Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
5: Catalunya migdia.
22: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
23: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
24: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
23: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: Busca el triple! Triple, triple, triple!
27: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
23: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Roig Arena, el primer partit de la sèrie, València-Barça.
27: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
28: Molt i molt ben defensat.
23: Avui, a partir de les 8 del vespre, València-Barça.
27: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
5: Som
23: 3Cat.
0: D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què els Estats Units i l'Iran han firmat l'acord que estableix les bases per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El document consta de 14 punts i inclou el compromís per acabar el conflicte també al Líban, la reobertura de l'estret d'Hormuz i diners per la reconstrucció i l'aixecament de les sancions a l'Iran. Tot això a canvi que Teheran no produeixi armes nuclears. Donald Trump ha firmat el document des de París, al costat del president francès Emmanuel Macron, al Palau de Versalles, un cop finalitzada la reunió del G7. 2017. Per part de l'Iran, l'ha firmat des de Teheran el president Massoud Pezeshkian. Entre els punts més rellevants del document hi ha l'alto el foc, la fi de la guerra a tots els fronts, inclòs el del Líban, doncs, i el compromís de no reprendre les hostilitats o fer servir la força. Inclou un pacte entre els dos països per respectar la sobirania i la integritat territorial de l'altre i no interferir en els afers interns, i sobretot un compromís de negociar i arribar a un acord final en un termini màxim de 60 dies. Saludem la Lourdes Vidal, és professora de política àrab a la Blanquerna, Universitat Ramon Llull, a l'Eivei. Lourdes Vidal, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Primer, deixa'm preguntar-te per la manera com s'ha firmat aquest acord. Estàvem acostumats a una cimera, s'arriba a una ciutat que sigui, entre cometes, neutral, normalment a Suïssa, i les dues parts firmen amb imatges, amb grans rotuladors i tot plegat. En canvi, ahir es va firmar a distància.
1: Sí, de fet, hi ha hagut tres firmes per arribar, és a dir, hi haurà tres firmes per arribar a tindre aquest acord, no? Primer, van firmar J.D. Vance i va firmar el president del Parlament iranià. Després l'han firmat a distància, que ells el van firmar en principi in situ durant la negociació, van firmar un preacord. Després a distància, Trump i Pezeshkian l'han firmat a distància i en principi el divendres a Suïssa, en un lloc ben neutral, no? L'aniran a signar. En principi no està clar, en principi està J.D. Vance, però Trump no ha descartat que hi pugui anar ell, no? Donant-li molta volada a aquest acord, no? aquest pacte, no? que han arribat, que no és un tractat en si, no? I que és relativament feble.
0: Quan sentim Donald Trump, vaja, fa aquell discurs grandiloquent, però quan mirem el que han pactat, home, fa tota la pinta que aquí Estats Units ha cedit davant de l'Iran.
1: A veure, és una baixada de pantalons en tota regla i no trobo altra manera d'explicar-ho.
0: És molt gràfica, no?
1: Sí, jo crec que el senyor Trump té problemes per caminar avui, perquè, a veure, plantegem-nos. És a dir, què diu i què no diu? Això són 14 punts, no? Això dels punts li agrada molt a Trump, en el que es comprometen a parar les hostilitats. El que sí que s'esmenta molt clar és el front del Líban, d'acord? De que la guerra de cavall també ha d'acabar al Líban, és a dir, que s'ha de parar les hostilitats al Líban. Mentrestant, de moment hi ha hagut un atac i han mort ja tres persones, mentre aquest matí, diguem ja. Però el Líban queda molt clar i molt evident com a part de l'acord. És tot provisional, és a dir, no hi ha res definit en la qüestió nuclear, que és el que és tècnicament més complex i que, en principi, és el més preocupant de tot, no? en el sentit de que es va començar aquesta guerra, no? Per la qüestió nuclear, doncs està molt a l'aire. De fet, l'acord de 2015 que s'havia signat en el seu moment amb Obama i amb la Unió Europea a través de la diplomàcia europea era molt més detallat i deixava, diguem, donava ja una mica els punts en els quals hauran d'arribar, no? A partir de 60 dies. El que li dona, a més, a l'Iran, que això no havia estat mai sobre la taula, és, d'una banda, 300.000 milions de dòlars per a reconstruir els danys que ha causat aquesta guerra, no? Que això ho pagarà Estats Units amb un grup d'aliats sense determinar. I se suposa que els països de la regió hi posaran diners en aquest fons per compensar els danys que s'ofertiran. I el que fa també és ja d'entrada, sense cap mena de condició, allibera els actius congelats que tenia d'Iran i li permet l'exportació del petroli. I això, evidentment, a canvi de la reobertura de l'estret d'Hormuz, que tots es comprometen a deixar el pas i a gestionar, diguem, el pas dels vaixells pel restret d'Hormuz, no? Per tant, diguem, no hi ha de la qüestió nuclear, l'únic que hi ha és l'Iran es compromet a no perseguir la bomba atòmica. Vale. És l'únic que, diguem, que hi ha de clar, que això, evidentment, amb qualsevol acord que té per nucli dur la qüestió nuclear, doncs això ja és el primer sine qua non, no? I, a més, Estats Units també es compromet a aixecar les sancions. Aquí hi ha una mica més d'ambigüitat, perquè diu, bueno, que serà una mica programat així, hi haurà una planificació d'aquest aixecament de sancions, però el que sé que li diu és que mentre d'entrada, no? Tot això que anirà passant en aquests 60 dies i s'aniran aixecant sancions, no? El que l'Iran ja tindrà una entrada d'ingressos amb aquests 300.000 milions i després el poder exportar petroli, que també no, li permetrà, no, un valor d'oxigen al règim, realment. Mm.
0: Clar, és que totes les coses que cedeix, entre cometes, l'Iran són coses que ja hi eren abans de la guerra. És a dir, reobrir Hormuz, bé, és que l'Hormuz estava obert. No fer la bomba atòmica, bé, de moment l'Iran no tenia la bomba atòmica. Vull dir que no hi ha cap cessió, diguem-ne, d'Iran.
1: I si ara l'estava perseguint, aquest acord ja havia estat, això ja estava solucionat el 2015, no?, amb l'acord que van arribar, i ja s'havia arribat i acordat, no?, tot el que ara s'ha de tornar a discutir, que és quin serà el límit de l'urani enriquit que podrà tindre, quin arsenal, diguem, podrà tindre. En aquell moment es va limitar a 300 quilos, ara es calcula que entre uns 440, no?, i el límit, aleshores, d'enriquiment està limitat al 367%. No? I també s'havia definit què passaria amb les centrifugadores, a natants, a perdus, etc. No? Era tot molt més detallat, no? I era, diguem, un pla que era a anys vista, de 15-20 anys vista, no? Un acord. Aquest acord, el que tenim ara, són 60 dies, en el qual, a més, encara no l'han acabat de signar, ja estan començant a llançar amenaces de si no compliu, us tornarem a atacar i us matarem a tots. Per tant, diguem, sí que sembla que hi ha, com a mínim, una perspectiva de 60 dies en què segurament també es donarà un respir als mercats, no?, i sobretot permetrà restablir el subministrament de petroli en un moment on es començava a temer molt per l'economia mundial i pels efectes que podia tindre la falta de provisió de petroli en el poder volar avions durant aquest estiu, etc. No? Tota la qüestió econòmica d'alguna manera es pare una mica i d'aquí dos mesos ja veurem què passa. D'altra banda, a més, és molt curiós perquè tenint aquesta demanda tan clara, per exemple, de que es pari el front de guerra al Líban, que és una de les principals demandes de l'Iran, per exemple, no hi ha la contrapartida de dir l'Iran no promourà o no finançarà els seus aliats de Hezbollah, per exemple. No? Això no hi és a l'acord. Vull dir que ja està realment descompensat, però d'una manera bastant favorable a l'Iran.
0: Has insistit molt que és un acord que és provisional, i estàs dient molt, s'inclou al front del Líban. Fins ara hi ha hagut dificultats dels Estats Units per aconseguir que Israel respecti aquesta no agressió al Líban. Creus que se'n sortirà? Creus que aconseguirà que Netanyahu no continuï atacant? Avui mateix hi ha hagut, com deies, atacs al sud del Líban?
1: El que serà molt difícil és que segurament jo crec que pot aconseguir, no? A veure, no ho veiem perquè ara també les relacions entre Israel i Estats Units estan en un moment també complex i la lluna de mel, no?, que hi havia entre Netanyahu i Trump sembla que se n'estan anant orris, no? Se'ls ha acabat una mica l'amor, no?, perquè ja s'han adonat que tenen interessos diferents. Però, a veure, la dependència és tal també d'Israel que probablement és possible que no pugui conduir o continuar conduint, i esperem que sigui així com a mínim, no pugui continuar conduint una campanya militar a gran escala com estava fent ara, però el que sí que definitivament crec que és molt clar que no se'n retirarà del territori que ha ocupat. No? I, per tant, continuarà havent uns nivells de violència i un degoteig de víctimes perquè hi haurà una situació, diguem, militar en aquest territori del Líban que ja s'ha anat expandint a Israel. No? Per tant, és molt difícil que hi hagi un respecte escrupolós de la treva. Però, bueno, també la situació, diguem, que hi ha a Gaza també és una situació, diguem, de goteig constant que no ha tingut, diguem, repercussions. Aquí serà una mica també com reaccioni l'Iran en aquesta possible, no?, violència. Es fa de mal dia de baixa intensitat, de mitja intensitat, perquè aquí la rep és tota molt intensa, no?, la violència, però sí que és possible que intentin mantenir-ho d'aquesta manera, no?, sense anar amb un front, d'una manera, amb una campanya molt, molt forta, no?, perquè a més també econòmicament per mantenir tants fronts oberts, Israel necessita el suport econòmic dels Estats Units.
0: Donald Trump no s'ha amagat, que ha admès que aquesta guerra l'ha acabat per la pressió econòmica. Per tant, tot allò de fer caure el règim i tot plegat, també és un reconeixement implícit que els Estats Units no té capacitat de fer caure un règim com el dels ayatolàs.
1: Bueno, és que fer caure un règim, primer, no és tan fàcil com s'ha demostrat, no? I, a més, per això, evidentment, l'Iran, que havia estat una mica a l'ull, no?, de bona part, no?, d'una part de l'administració dels Estats Units, neoconservadora i tal, vull dir, sempre va mirar cap a Iraq i no cap a Iran, perquè Iran era pensat com inviable. És un règim fort, és un país, no?, amb unes capacitats i amb una capacitat de resistència que ha demostrat, i el que ha passat és que en lloc d'enfortir el moviment de protesta popular, el que ha fet és ajudar, diguem, contribuir a que aquest moviment quedi més asfixiat encara, amb un règim que ara té l'oportunitat de tornar a guanyar legitimitat, de presentar això com una victòria, no?, i de tenir, diguem, uns ingressos financers que li permetran no només reconstruir-se econòmicament i guanyar més suport popular, sinó també reconstruir-se

0: dels propis americans i, per tant, tot quedarà a casa i revertirà amb més riquesa encara, no?, per la gent que... És a dir, devastes un poble, en aquest cas una civilització... Bueno, vols devastar una civilització i llavors acordes que pagaràs 300.000 milions d'euros, però que tu diràs aquí. Qui farà les carreteres, qui farà els palaus, qui farà les cases, no? Aquesta és una pregunta. I l'altra, si em permets, ja te la faig totes dues, quan parlàvem d'aixecament d'embargaments. Saber també si tu creus que això també implicarà que a partir d'ara es puguin emprar, per exemple, Visa i Mastercard per fer pagaments a l'Iran. En el millor dels casos, per fer pagaments allà, si pagaves amb Visa i Mastercard ho feies via Emirats, no directament, perquè allà no podien operar. Suposo que era com un embargament que feia el propi Iran als interessos americans. Per tant, això, reciprocitat, de poder operar amb targetes de crèdit de les Mastercard, Visa i American, etcètera, de matriu americana?
1: A veure, són complicades, perquè et dic, si mires el document dels 14 punts,
0: ja,
1: és tan
0: no diu
1: simple.
0: Res, no?
1: No, a veure, diu, per exemple, en el cas, és que el tinc davant, a més ho estava revisant, mentre m'ho preguntaves, perquè sí que és veritat que diu, detall, que els diners que vindran, no? Em sembla que són, que han de vindre per l'aixecament, pels ingressos, pels béns, els actius congelats, això sí que s'enviarà al Banc Central de la República d'Iran. Mm-hmm. Val? I això, diguem, és el govern, vaja, perquè al final està connectat, no? En el cas dels 300.000 milions... Són dòlars, no són euros, són dòlars. Els 300.000 milions de dòlars no especifica, no? Quan, qui els rebrà, com es rebran i com es farà. Clar, tot fa sospitar una mica que Trump, tot, no? Tots els acords que de pau d'alguna manera els vincula al que jo dic una mica al pelotazo immobiliari, no? Uh-huh. A obtenir uns ingressos, a uns contractes amb una sèrie d'empreses, etc. Clar, aquí no està definit com serà i és més difícil també que l'Iran segurament accepti. Això sí, per exemple, hi ha països com Qatar, per exemple, que també ha participat en les negociacions, que està en bons termes, sempre ha tingut una relació cordial, no?, i cooperativa amb l'Iran, no?, que ara està actuant de mediador i que probablement també doncs, pot ser, sí que hi pot tindre, no?, més entrada, no?, Oman, per exemple, no?, amb qui haurà de col·laborar segur per gestionar l'estret d'Hormuz. Okay. Però amb això no està. I el tema de les vises i tot, el que sí que diu és que totes les exempcions, és a dir, no està res determinat, que se n'aniran aixecant d'una manera progressiva i programada, no? I que els Estats Units d'Amèrica farà tot el que sigui convenient perquè puguin obtenir les llicències, autoritzacions i waivers, no?, que necessaris. Mm-hmm. Per tant, sí que implica una mica de... Nosaltres ens ocuparem de facilitar-vos perquè pugueu obtenir aquests diners, perquè pugueu tenir accés a tot això. Però tot això només és, diguem, un traç molt gruixut. Mm. No? No està fet a ni econòmicament com anirà tot el tema de sancions. De fet, a l'acord de 2015, tot l'aixecament de sancions estava vinculat a les qüestions de verificació i compliment. Aquí, per exemple, sí que es parla de que hi haurà unes verificacions. Sembla que serà l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica, però tampoc queda del tot clar. No? Qui farà les verificacions, les inspeccions, com anirà tot això, i això és realment important, no? Veure. Sí. I en aquell moment estava pautat, si complies, s'anaven aixecant sancions. Aquí les sancions no es vinculen directament al compliment, es diuen que s'aniran programant i s'aniran aixecant. Mm. No? Per tant, gairebé simplifica una mica, no?, l'actuació per Iran, no?
2: Doncs és la lectura que fa la Lourdes Vidal, professora de Política Àrab de la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Ja veieu que de moment tenim una mena de memoràndum, diguem-ne, i 60 dies per arribar a un acord més ferm, i aquí sí que segurament hi haurà molta més lletra petita, veurem si se'n surten o no. Lourdes, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Bona tarda.
2: No sé com ho veieu, que ha quedat bastant clar amb l'entrevista que Iran ha guanyat, entre cometes, aquest conflicte.
3: A mi el que em crida l'atenció és la pròpia estructura de l'acord, no? És a dir, en l'àmbit, en el món de l'empresa, en l'àmbit empresarial, quan hi ha una macrooperació de compra, d'adquisició, segueix aquesta estructura. Hi ha una side letter, hi ha una carta d'intencions, voldria comprar-te, llavors comença un procés comú de conèixer-se, normalment amb l'objectiu de fixar el preu i concretar després amb aquest acord de compra-venda, no? En un acord de pau, em costa veure aquest delay.

0: no? Sé que no és l'única vegada que ha passat, hi ha algun altre acord, però en realitat aquesta espècie de side letter, no? Aquesta carta d'intencions amb aquests 14 punts que tampoc estan tan clars, no? Amb qüestions tan determinants com aquesta. És a dir, qui cobra i qui paga, qui reconstrueix. I el fet de posposar la concreció jurídica, tècnica i econòmica al veritable acord de pau, posposar-lo aquests dos mesos, em dona la sensació que genera, en fi, que és el resultat de traslladar una estructura, un concepte econòmic a un àmbit de política internacional. Per tant, molta confiança, jo crec que és una bona notícia, però a la vegada preocupació, perquè en aquests 60 dies cap dels eventuals tercers, i estic pensant en Israel, Turpadini, i els dos directament vinculats compleixin per poder culminar el procés de pau.
1: Bueno, abans parlàvem de les nostres edats. Nosaltres ens vam fer grans veient com els Estats Units actuaven militarment en molts països brandant un propòsit democràtic, que a vegades aquest propòsit democràtic i aquest actuar en nom del món lliure, no? Allò del president dels Estats Units, que era el líder del món lliure, doncs amagava altres propòsits, també econòmics o geopolítics, que a vegades no s'explicaven. Ara, en canvi, això ja no és un problema. És a dir, els Estats Units ara, de Donald Trump, no tenen cap mena de problema amb entendre's amb dictadures de tota mena si creuen que això d'alguna forma els beneficia. I és el que hem vist ara, no? És a dir, jo crec que ara ja no dissimulen. Aquest és un acord que amb fons i amb el desbloqueig, és a dir, amb una aportació econòmica i amb un desbloqueig dels fons del govern iranià, doncs consolida un règim autoritari i és una mena de fugida endavant o de sortida com pot Donald Trump d'una gestió política i militar que ha estat nefasta. És a dir, jo crec que ell es va veure absolutament arrossegat per Netanyahu i per Israel, amb els que ara estan emprenyats, perquè no li acaben de fer cas a aquesta guerra, i davant les conseqüències econòmiques i militars que això està tenint i que no són les desitjables pel seu país, doncs fa marxar enrere i mira de sortir-ne airós pensant en les eleccions que té el mes de novembre. És a dir, recordem que aquesta guerra a Iran va començar al febrer, encara sota els efectes d'aquella operació Llampec a Veneçuela, i vam pensar que seria el mateix. De fet, el Trump va parlar de que duraria 5 setmanes la campanya militar. Bé, portem gairebé 5 mesos, no? I ell, doncs, ha buscat aquesta sortida. I, clar, com que ell té una pressa, perquè té una pressió política i de la seva opinió pública i dels mercats, que no té una dictadura com la dictadura iraniana, doncs els iranians han tingut més paciència que ell i segurament en surten beneficiats. En surten beneficiats com a govern, no com a poble d'Iran, no? Perquè, evidentment, els iranians doncs han patit les conseqüències en forma de bombardejos i en forma de molta escassedat que a nosaltres segur que no ens arriba. Però a nivell geopolític i de la taula d'acords i del que veurem demà a Suïssa quan s'assigni, Iran guanya.
2: Jo crec que té una visió absolutament mercantilista. Crec que la geopolítica, la geoestratègia, la guerra, els interessos, només té els seus particulars, més enllà, i no diria jo ni tan sols els dels Estats Units. Jo hi veig una intenció mercantilista, absolutament. Recordo quan es va anunciar que Gaza seria un paradís a la Terra, que el reconstruirien, que seria una mena de resort, sí, on podies anar amb una pulsera de
3: Riviera.
1: Aquell vídeo grotesc.
2: Exacte. Per tant, el fet de que destrueixis doncs, la vida que hi pot haver a l'Iran, i, bueno, jo crec que aquests 300.000 milions de dòlars, no d'euros, efectivament, de dòlars, aniran a les butxaques de les persones que poden, directe o indirectament, revertir en incrementar la riquesa de Donald Trump. Perquè és quan, si ho penses fredament, dius, tot aquest viatge, per a què? Ho has dit tu mateix, és que l'estret d'Hormuz estava obert. Urani no n'enriquien, s'havia vist perquè hi havia uns compromisos i, en tot cas, dintre dels límits establerts i pactats. Doncs què vols? Doncs jo crec que enriquir-se encara més i guanyar postures en el fet del mercantilisme del tema de les targetes de crèdit, que crec que hi ha una pastilla important de negoci per les companyies americanes.
3: Són 3:15. Deixarem aquest tema. Els pròxims dies haurem d'estar pendents de com es va vehiculant tot plegat i com es va desenvolupant aquest acord, que de moment és molt bàsic. Són aquestes 14 pàgines, però de moment encara molt vagues en algunes qüestions. Fem una pausa i després tornarem cap aquí. Avui hem tingut dades d'una enquesta sobre educació sexual i són algunes que, anem a dir que sorprenen, més que sorprenen, continuen amoïnant.
4: Catalunya migdia.
5: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
6: Petardos TM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs d'estalvi.
7: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud TM.
4: Som 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
3: D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Com dèiem, el Centre d'Estudis Sociològics, el CIS, ha publicat avui una nova enquesta sobre salut sexual. Li ha encarregat al Ministeri de Sanitat. Feia 16 anys que no es feia una radiografia com aquesta. El CIS, per fer-la, ha fet gairebé 10.000 enquestes per mostrar la salut sexual i els hàbits de la població. Hi ha moltíssimes dades que volem comentar amb la Marta Mariñas, que és psicòloga de la secció de Dones i Gènere del Col·legi de Psicòlegs, experta en violència masclista. Marta, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Què tal?
3: Bé, bé. Escolta'm, tenim com moltes dades i volem entrar en molts detalls. Per exemple, hi ha una dada que és realment, a mi m'ha semblat molt impactant i amoïnant. Diu, entre les dones, un 28%, pràcticament una de cada tres dones, afirma haver-se vist forçada a fer pràctiques sexuals no desitjades alguna vegada a la seva vida. I això lliga molt amb què més de la meitat dels homes, el 54%, creu que si es comença una relació sexual s'ha d'arribar fins al final. Mentre que les dones és un 36% les que pensa això. Aquí continuem tenint un problema, no?
9: Sí, o sigui, no parlaré de que no hi ha problemes, eh? Hi ha problemes i també soc de l'equip de l'esperança. Ah. Llavors, per analitzar aquesta dada i baixar una mica l'amoïnament, no és una dada, per descomptat, no és una dada positiva, en absolut. Però hem d'aclarir que aquesta xifra no parla d'agressions sexuals greus aïllades, sinó que parla, hem d'entendre que estem parlant d'un continu de coerció. Mm. Estem parlant de pressió, estem parlant d'insistència, estem parlant de consentiment, de consentiment condicionat per la por al càstig psicològic, que moltes vegades aquestes manifestacions de la violència es donen en relacions ja establertes, dins de la pròpia parella o en relacions fins i tot properes o també en l'àmbit laboral, no? Tipus assetjament sexual i per raons de gènere. És a dir, són manifestacions de la violència que moltes vegades han estat normalitzades i jo crec que estem en un moment que estem sent capaces d'identificar i detectar molt més aquest tipus de violències que en altres moments no es detectaven tan clarament. Però sí que creia necessari aclarir que estem parlant de tot un continu. No estem parlant de només d'agressions sexuals greus i aïllades, sinó que és veritat que aquesta dada ens diu que el doble de les dones, bàsicament, es veuen forçades, més del doble que els homes.
3: Clar, això també pot ser entès com que tenim un problema tan cultural com que fins i tot els homes, o una majoria d'homes, creu que dins de la parella pots obligar la dona a fer una cosa que no vol fer.
9: Exacte. Tenim un problema cultural greu on, de fet, hi ha una dada complementària que diu que només un 13,6% dels homes reconeix haver tingut la sensació d'haver obligat. Mm. Per què? Perquè justament aquest desajust ens indica el que tu estàs dient, no? Que es creuen amb el dret de tenir sexe, jo no parlo de relacions sexuals, les relacions sexuals sempre són en consentiment i sense coerció, llavors es creuen amb el dret de tenir sexe només per estar en parella o només, com tu deies a l'inici, perquè en algun moment la dona ha dit que sí i ara hauria d'arribar fins al final. Això és un problema cultural, efectivament, i social que hem d'abordar. I també hi ha un tema en el no reconeixement d'aquest exercici de les violències masclistes, que és un tema típic i mític de les persones que exerceixen violències masclistes, moltes vegades no ho reconeixen perquè no ho reconeixen com a violència el que estan fent.
3: També hi ha molta diferència entre els dos sexes a l'hora de consumir pornografia. Entre els homes, el 72%, és a dir, gairebé 3 de cada 4, asseguren que consumeix pornografia, mentre que entre les dones només ho fan el 25%, una de cada 4. Què et semblen aquestes dades?
9: Vale, a mi aquí, de nou, parlem... Jo no veuria d'entrada la pornografia com el... També baixant una mica, eh? La pornografia no seria el problema en si mateixa, sinó per mi, en la pornografia el problema és que bona part d'aquesta pornografia mostra un model en el que la sexualitat ha de ser violenta, no? O en la que el desig és un desig que neix de manifestacions de la violència. El que ens diu aquesta dada que molts més homes consumeixen pornografia ens parla de desigualtats de gènere, d'un accés desigual a la sexualitat, segons el gènere. Els homes, moltes vegades, han estat educats per desitjar, per conquerir i per l'accés a la sexualitat, i les dones, moltes vegades, hem estat socialitzades més en la cohibició i en el no tenir desig sexual, cosa que, òbviament, no és correcta, no? Però aquí parlem de nou d'aquesta culpa. El que ens està parlant és de les desigualtats de gènere en la cultura, que esdevenen violències moltes vegades. O sigui, no estic minimitzant res, eh? Les desigualtats de gènere justament esdevenen en violències.
3: Per no dir només les dades negatives, n'hi ha una que és positiva, i és que reflecteix una societat molt més tolerant amb l'homosexualitat. En 16 anys s'ha doblat el nombre de gent que creu que l'homosexualitat és tan respectable com qualsevol altra relació. Ara és un 88% de la població espanyola, quan fa 16 anys era només un 41%. Per tant, aquí sí que hi ha hagut clarament un avenç.
9: Total, total. En una sola generació estem parlant que s'accepten molt més la diversitat en l'orientació sexual i la diversitat de gènere. Això ens demostra també que els guions culturals sobre gènere i també sobre sexualitat no són fixes, que són apressos, que els podem desaprendre i que els podem transformar. I això ha passat, com tu dius, això ha passat en 16 anys, això ha passat en una generació. És molt bona dada, és molt esperançadora. Com s'ha fet això? S'ha fet amb educació, amb visibilitat i amb polítiques públiques adequades. No ha vingut sol, no? Jo crec que aquí tenen molt a veure els moviments socials, els canvis en les lleis, i jo, que et deia, soc de l'equip de l'Esperança, penso, si hem doblat l'acceptació de la diversitat sexual, també ho podem fer amb el consentiment.
3: L'última. Veient totes les dades, diries que a Espanya la població té bona salut sexual o no?
9: Ai, és complexa la pregunta. Jo no diria un sí rotund, no diria un sí rotund. Et diria, tenim camí de millora.
3: Necessita millorar, que diuen els professors, necessita millorar.
9: Sí. Fins i tot el que hem dit, no? L'accés a una sexualitat lliure i absolutament consentida per part de les dones, encara com a societat ens queda recorregut. Sí.
3: Doncs és Marta Mariñas, és psicòloga de la secció de dones i gènere del Col·legi de Psicòlegs i experta en violència masclista. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
9: Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
3: Em queden 3 minuts, per tant,
2: jo
3: hem de ser telegràfics.
2: Ho he explicat superbé, eh? Vull dir, m'encanta, tal com ho he explicat. Ara, jo voldria fer un de dir com és 16 anys, per què s'ha esperat tant?
3: A fer l'enquesta.
2: Mentre, simultàniament, any 22, s'aprova una llei capdalt que no va donar pocs problemes ni gaires a la ministra Llop, que era la llei del només sí és sí, l'any 22, o la llei trans l'any 23 i 25 a Catalunya. O sigui, s'ha legislat d'esquena completament a conèixer quin era el pàlpit de la ciutadania en aquesta qüestió. M'ha sobtat això. Bueno, 16 anys...
1: Jo crec que es podia intuir i que, de fet, l'enquesta va una mica en la línia del que s'ha anat fent. Hi ha dades bones, com el tema de la tolerància cap al moviment LGTBI, que només faltaria, i altres que no ho són tant, com un 30% de dones que encara...
3: Sí, se senten forçades a fer.
1: Se senten forçades, no? Hi ha un tema que és evident que la cultura...
3: I moltes vegades dins de la parella, eh?
1: Dins de la parella, que la cultura del consentiment doncs s'ha anat implantant i ha anat avançant, però no suficient. És a dir, així com amb el tema dels drets de les persones homosexuals, doncs hem avançat molt i hem avançat positivament, doncs amb el tema de la cultura del consentiment no tant. I després, sobre el tema de la pornografia, doncs jo crec que la pornografia, si és per divertir-te i és per plaer, està molt bé. El problema és quan l'aprens com a referència del que ha de ser una relació sexual, no? I per això, doncs, l'educació sexual a l'escola i dins de l'àmbit de les famílies és molt important.
0: I al fil del que comenta el Ferran, només una reflexió personal, i és la necessitat que tenim, el legislador encara no l'ha entomat i és una urgència, al meu entendre, la necessitat que tenim de regular el consum o l'accés dels menors a la pornografia. Sí. Perquè al final la pornografia, quan tens un constructe sexual definit, doncs, en principi no té un potencial excessivament lesiu, però quan un nano, un nen, una nena s'inicia en el món del sexe amb imatges d'aquest tipus, el que està és trencant la indemnitat, no? És la pròpia imatge i precisament sí, sí. La normalitat.
1: Perquè
0: de les
1: sabem
0: pràctiques.
1: Que hi ha el perill de que els adolescents ho prenguin com a referència, com que és normal allò que veuen a través del mòbil, i no ho és.
3: Doncs són les dades d'aquesta enquesta, insistim, 10.000 enquestes, 10.000 entrevistes del Centre d'Investigacions Sociològiques sobre la Salut Sexual dels Espanyols, en aquest cas. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Fins la propera.
1: Gràcies. Fins la propera.
3: Ens queda pendent una mica de publicitat i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
2: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Bon Preu i Esclat.
5: A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues, també.
6: Des del crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
5: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: Híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Catalunya migdia.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
16: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La flama del Canigó torna a ser protagonista de la revetlla de Sant Joan a Castelldefels. L'acte començarà a les 8 del vespre amb l'arribada de la flama a la plaça de l'Església, on serà rebuda pels diables de l'Agrupació de Cultura Popular. Des d'allà s'iniciarà una cercavila pels carrers de la ciutat encapçalada pels tabalers de Castelldefels fins al Parc de la Muntanyeta, on tindrà lloc la tradicional encesa de la foguera, la lectura del manifest, l'espectacular correfoc i el repartiment de coca i cava. Ampliat el termini d'inscripció del Mercat del Mar 2026. Fins al 28 de juny, els comerços de la ciutat que hi vulguin formar part es poden inscriure a través de la seu electrònica de la web municipal. El mercat coincideix amb les festes del mar i se celebrarà del 10 al 12 de juliol al Passeig Marítim. I en agenda d'aquest cap de setmana, l'Escola Municipal de Dansa celebra el seu festival de fi de curs. Dissabte i diumenge, alumnat i professorat del centre posaran en escena al Teatre Plaza una mostra de tota la formació que han treballat al llarg d'aquest curs 2025-2026. Comptarà amb 79 actuacions en sessions de matí i tarda el dissabte i només de matí el diumenge. Fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Castelldefels, així som.

CELS, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Buenos días, Castelldefels. Buen día, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. En primer lloc, sabrem els continguts de Musicalia, el programa que dirigeix Diego i que arriba com cada dijous a les 10 de la nit. Abans, en directe, comandant per el capità Manolo Crespo, el magazín de Porrop, l'Urrit ha muerto. Avui torn per al Partit dels Socialistes de Catalunya, l'espai Castelldefels Coffins visitarà el regidor Cristian Guillamón. I la Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, ens ha fet una selecció de les novetats literàries que han arribat a aquest equipament el darrer trimestre. La Mòbil tornarà a posar-nos en contacte amb un comerç local, un comerç de proximitat. La Míriam Martínez, directora de l'Escola Municipal de Dansa, ens acostarà als eixos fonamentals, als principals, en què consistirà el festival de fi de curs de l'Escola Municipal de Dansa enguany. I la regidora de Participació Ciutadana, Mariano Ortega, ens farà saber les accions que s'estan duent a terme des de l'àrea de Participació Ciutadana, des de la seva. Comencem, welcome!

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels Coffee.
1: Pues efectivament, i com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest espai, ja ens acompanya Cristian Guillamón, un dels regidors. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Anna, i moltes gràcies una vegada més per poder estar aquí.
1: Perquè no s'ha escoltat.
3: Ara, ara molt bé, sí, ara sí. Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies una vegada més per poder estar aquí i una salutació als nostres oients.
1: Molt bé, doncs comencem parlant del procés que va determinar que Eva López, l'actual portaveu del partit, aquí a Castelldefels, sigui la cap de llista per les properes eleccions municipals.
3: Correcte. Aquest dilluns, no l'anterior, vam fer finalment l'assemblea del PSC, que va participar més de 40 persones, o sigui, va ser una assemblea multitudinària, i la veritat és que bueno, només va haver-hi una candidata, que va ser la Eva, i realment pues, va obtenir la majoria de tots els vots, la majoria absoluta, o sigui, no va haver cap vot en contra, i la veritat és que això creiem que és un gran pas pel nostre partit, sobretot perquè, clar, nosaltres veníem d'una situació on la nostra consellera d'Educació, tothom pensàvem que podia ser la pròxima candidata, però bueno, al final la política és així, és molt ràpida, els canvis són molt, molt ràpids, i bueno, vam guanyar la Generalitat, el nostre president ja va confiar en l'Esther Niubó com a consellera d'Educació, i clar, va tenir una feina pues, més gran que ser la nostra candidata. No? Llavors hem estat, com bé saps, Anna, hem estat un any i pico pues, que no sabíem ben bé quina era la situació. Finalment això ja ha quedat completament clar, i ara el que tenim és una candidata que des del meu parer com a ciutadà i com a membre del PSC d'aquí de Castelldefels, crec que és una persona que és una persona arrelada a la ciutat, una persona més que ha treballat tota la vida, o sigui, ha tingut negocis aquí a Castelldefels, ha treballat en Castelldefels, a més porta 12 anys com a regidora, per tant coneix l'Ajuntament, coneix totes les associacions, coneix la nostra ciutat i els seus problemes, i és una persona sensible als problemes de la ciutat i de la ciutadania, i per això crec que és el seu moment, que crec que és una persona que pot aportar molt cap a la ciutat de Castelldefels per la seva experiència tant dintre com fora de la política, i de fet amb les diferents carpes i amb les reunions que hem tingut amb els veïns, doncs tothom ho ha vist com una cosa natural, o sigui, ningú s'ha sorprès de dir, ostres, i tu per què? No, al revés, la gent diu, ah, pues, molt bé, pues sí, perquè tu ja portes molt de temps, coneixes la ciutat, o sigui, que ha sigut una cosa natural, una cosa consensuada, una cosa majoritària, i a més el partit en aquest punt també ens va demanar, el partit a nivell nacional es va reunir amb l'executiva local, i el que ens va demanar era que nosaltres mateixos busquéssim un candidat de consens, que ell el partit ho recolzaria. El partit, pues, ja saben que els partits tenen potestat, potestat per decidir, però en aquest cas el partit va ser generós, i el que ens va demanar l'executiva local va ser precisament que el candidat sortís de nosaltres, de Castelldefels. I jo crec que això també ho hem de posar en valor. O sigui, jo crec que el perfil que té l'Eva és un perfil molt adient per poder ser la nostra alcaldessa, i crec que coneix la ciutat, i el partit en aquest cas ho ha vist també amb bons ulls que hagi sortit d'un procés de primàries, per dir-ho d'alguna manera, dintre del partit. Bueno, ara ja comença la campanya, la precampanya, perquè la campanya no comença fins a l'imminent, però bueno, ja tots els partits també en moment va fer la presentació dels seus candidats aquest dissabte, el dia 13. Rita també ha sigut escollida d'Esquerra Republicana. Crec que Nico també ha fet algun acte, per tant, jo crec que ja estem tots els partits enfilats cap a aquesta precampanya, i jo crec que l'Eva podrà portar molt, i a més una persona de consens, una persona amb la que es pot parlar, es pot dialogar, es pot negociar, i jo crec que és la millor candidata que podem tenir des del PSC per ser la nostra alcaldessa, l'alcaldessa de tots.
1: Ara falta acabar de confegir les llistes. Quines seran les següents passes?
3: Clar, ara el que tenim és, hem de fer el comitè de campanya, comitè de campanya per acabar de fer tota l'estructura de la campanya, i dintre d'uns mesos la candidata tindrà que fer la llista, la seva llista electoral, pensant sobretot en la representativitat de la ciutat, en la representativitat, en la paritat de gènere, i jo crec que l'Eva té al cap quina és el seu equip, que al final ella és la persona que liderarà el nostre projecte i ha de fer l'equip que sigui més representatiu, que ella estigui molt còmoda amb aquest equip. Jo crec que ho farà bé, ho farà molt bé, perquè l'Eva és el que et dic, es coneix a molta gent, és molt coneguda i sap negociar i sap arribar a acords, i jo crec que ho farà molt bé.
1: Molt bé, en aquest context, aquests dies està declarant l'expresident Rodríguez Zapatero, com valora aquesta situació a nivell local des del PSC de Castelldefels?
3: Doncs mira, ahir mateix, Anna, vam tenir una carpa informativa aquí al barri de Vistalegre, no? I dintre de l'executiva teníem dubtes, no? Perquè en aquest mateix moment estava el nostre president Zapatero davant del jutge declarant amb tota aquesta informació i tot aquest procediment que han fet. I jo vaig ser una de les persones que dintre de l'executiva vaig dir: no, hem de donar la cara, hem d'estar al carrer i hem d'explicar el que passa. I la gent, hi havia gent que no et deia res, Anna, no parlaven a nivell local, i hi havia altra gent que deia: joder, con el Zapatero, no sé què. Bueno, i al final, quan parles amb ells, la gent també es dona compte, Anna, de que arriba un moment que això és un acoso i derribo al govern de Pedro Sánchez. Acoso i derribo. Primer amb la seva dona, que a més, un sindicat ultra demanant que li retirin el passaport a la dona del president. O sigui, que jo no sé quin risc de fuga té la dona del president d'Espanya, que és algo inaudito. Després el seu germà, que a més hem tingut el judici, i tots els implicats que van contractar o que van donar la plaça pública al seu germà han dit que era el millor projecte, que no va haver-hi cap tipus de il·legalitat, que es va fer tot amb la màxima transparència en complint amb la llei. Pese a que vam estar mesos parlant de que va haver-hi un tracte de favor, per ser un tracte de favor, quan el Pedro Sánchez no era res dintre del Partit Socialista. O sigui, però bueno, no passa res, vale. I al final s'ha demostrat que no era així. Després, Víctor Aldama, parlant del Coldo, parlant de no sé què, i després resulta que també tenen vincles amb el PP, amb el senyor Tellado, converses... Al final, Anna, el que veiem i el que la gent ja comença a percebre és que

Surti, pues la taxación de no sé quiénes joyas, la influencia de Plus Ultra, quan va a haber informes favorables, si ya hi ha hagut un judici on no va haver hi cap tipus de il·legalitat en l'adjudicació d'aquesta ajuda en aquesta aerolínia. I al final la gent, Anna, el que ens transmetia en aquesta carpa, quasi totes les persones que han volgut parlar d'aquest tema, és que hi ha un joc brut per part de la dreta. Un joc brut contra el govern. I ja és un todo vale. O sigui, ja no hi ha cap tipus de moralitat o d'elegància política per no derribar a un govern elegit democràticament i que ha sigut ha arribat a acords amb altres forces polítiques i per això governa. I això és el que li dona ràbia, Anna. Llavors, a més, ahir Zapatero li va entregar al jutge una autorització, que això... Jo no l'havia vist mai i crec que no ho ve mai, però li va donar al jutge una autorització perquè investigués tots els seus fondos i tots els seus calés que tingués, de tota la vida i en l'estranger. O sigui, una carta oberta a tothom, aquest jutge pot anar a qualsevol paraís fiscal i dir-li, escolta, mira, aquest senyor m'ha dit que puc buscar tot el que tingui en el teu paradís fiscal. O sigui, això ho podria fer José María Aznar? No ho tinc clar, Anna. Això ho podia fer el senyor Feijó? Pues jo no ho tinc clar. Llavors, a mi el que me fa patir és que al final s'ataca el Partit Socialista, però qui surt més mal parat és la democràcia, Anna. És la nostra política. És la confiança dels ciutadans i les ciutadanes en els nostres polítics. Perquè, per exemple, ahir me deia un senyor, és que tots els polítics són corruptos. Clar, jo li vaig dir, a veure, senyor, de polítics som a Espanya, o sigui, entre regidors, entre diputats, autonòmics, nacionals, són milers, desenes de milers de persones. Tots no són corruptes. Els nostres cossos de seguretat no són corruptes. Els nostres metges no són corruptes. O sigui, el nostre sistema funcionarial i polític funciona i no hi ha corrupció. Que hi ha casos de corrupció, sí que és cert, pot haver-hi, clar. Al final, les persones, hi ha persones pues, que no són fidels als seus principis. Però, clar, a mi el que em sap molt de greu és que amb aquestes informacions dels medis de comunicació, amb aquesta batalla bruta que està utilitzant el PP i Vox, contra el Partit Socialista, el major problema que tenim és que la democràcia pateix, i pateix molt. I l'únic sistema que tenim per poder viure en comunitat, per poder fer que el nostre país funcioni i avanci, és la política. I la gent pues, cada vegada està pues, més desencantada amb els polítics i la política, i això a mi em preocupa moltíssim. Perquè al final, quan tu no creus en la política, votes a formacions d'extrema dreta, que no van pel bon camí. Anna, i un cas el tenim, el cas més fort que tenim, és el que està passant en Amèrica. Donald Trump en el pitjor moment de popularitat que té. Ens fica en una guerra amb Iran que li ha costat als Estats Units pues crec que 40 bilions de dòlars americans, o sigui, 40.000 milions d'euros, i ara resulta que arriba un acord amb Iran i li ha de donar fons de reconstrucció per 3.000 milions de bilions de dòlars. O sigui, arriba un moment que aquesta gent d'extrema dreta que arriba al poder perquè ho enfanga i desfà la política, al final, quan arriba, en comptes de treballar perquè la ciutadania i perquè el país pugui avançar, treballa per seus propis interessos. Per seus propis interessos. Com, per exemple, Javier Milei. Que fa amb les criptomonedes, fa un anunci, tothom compra i resulta que després sembla que hi ha algun contracte que ell s'hi promocionava la moneda i li donaven la criptomoneda i li donaven calés. Llavors, clar, és un tema que des del Partit Socialista ens preocupa molt. Jo crec que l'exercici de transparència que va fer ahir el José Luis Rodríguez Zapatero ha de donar-li als nostres ciutadans i les nostres ciutadanes les eines i la confiança suficient per veure que no tots a la política són corruptes. I a partir d'aquí, jo el que animo als nostres ciutadans és que no només s'informin per mitjans de dretes i analitzin la informació i confiïn en els polítics que de veritat estem tot el dia treballant

0: per millorar la seva vida i les seves condicions de vida.
1: Doncs tornem a Castelldefels per parlar d'una convocatòria que es va fer a la seu de l'Associació de Veïns i Veïnes de Castelldefels, la qual es volia parlar de diversos projectes de la ciutat.
0: Sí, correcte. Pues mira, vam mantenir una reunió a la FAP i va ser una reunió que van convocar a l'Associació de Veïns, la Federació d'Associació de Veïns d'aquí de Castelldefels, i una mica pues, van parlar de l'estat de la ciutat. Van parlar pues, dels problemes que hi ha a les voreres, dels problemes que hi ha amb l'asfaltat dels carrers, i sobretot el que ens va preocupar, Anna, és que els veïns el que demanaven és més transparència, més col·laboració o més participació dintre de les decisions, no? Clar, això és una cosa que nosaltres del Partit Socialista ja venim reclamant des de fa temps. Perquè, per exemple, tenim el CEM de Can Roca, l'antic CTC, que ara ja li hem d'anomenar CEM Centre, perdona, i resulta que aquest tema han posat una pancarta molt gran que diu amb tu farem d'aquest espai un espai... Bueno, però amb tu què significa? Perquè el procés participatiu encara no l'han posat en marxa, Anna. I resulta que ens enterem l'altre dia en la Junta de Govern que volen derribar la piscina. I no saben per què. A veure, si no has fet encara un procés participatiu, per què derribes la piscina? A lo millor has d'esperar a veure si els ciutadans volen o no volen aquesta piscina. I si no pot ser perquè hi ha un problema tècnic, explica-li als ciutadans i a les ciutadanes, escolta, nosaltres hem comprat el CTC, el SEM Centre, però resulta que la piscina pues, té un problema, el que sigui. Jo no ho sé, Anna, perquè no tinc aquest informe. Però clar, veiem aquesta falta de transparència cap als ciutadans. Per exemple, quan es posen les lletres als barris, hi ha associacions de veïns que ens diuen a nosaltres no ens han dit res d'aquestes lletres, les han posat i punt i final, quan realment el barri té altres problemes. O, per exemple, con el Paseo de las Estrellas, de la fama ese que han posat. No hi ha un comitè amb les associacions de veïns i les associacions que decideixin a qui se li dona l'estrella. Se li dona l'estrella a qui l'equip de govern considera més oportú, Anna, però ho paguem tots. L'alcalde es va fotre tota la campanya amb l'anterior alcaldessa dient que havia posat un cub informatiu del que s'havia fet aquests últims anys a la ciutat per promocionar-se a ella, i resulta que el que fa és pitjor que aquell cub. El que fa és utilitzar recursos de tots els ciutadans per donar-li les estrelles als seus amics o als seus coneguts, o a qui millor li sembli. No, això ha de ser una decisió consensuada amb les associacions, perquè, per exemple, tots són homes. Bueno, perdona, està el Futbol Club Barcelona, que no és un home, que no tinc res en contra dels homes, eh? Per suposar se li ha de donar estrelles als homes, però, home, el que s'hauria de fer és paritat. No tenim dones a Castelldefels que hagin fet coses importants per Castelldefels? Home, jo crec que sí, ja que a la biblioteca tenim una mostra. A partir d'aquí, Anna, veiem també pues, que fan inversions sense aquesta transparència amb els ciutadans i les ciutadanes, amb les associacions de veïns. O posen zones verdes sense parlar amb ells, o no posen zones verdes que li demanen les associacions de veïns perquè diuen que ja no volen posar més zones verdes fins que no passin les eleccions de l'any vinent. Llavors, clar, estem veient una opacitat d'aquest govern en algunes coses, en altres, pues, bueno, arreglen el parc, pues, els parcs que tenim, pues, sí, que sé, però també vam presentar nosaltres una moció que és que els parcs necessitaven una avaluació i una reforma. I a partir d'aquí, Anna, nosaltres no entenem aquesta forma de fer quan ells no van parar de dir que comptarien amb els veïns, que farien una reunió amb totes les entitats i després resulta que no escolten a les entitats. Tancan les propostes de les entitats pues, per un tema tècnic, pues, perquè no hi ha diner, pues, que ara no és el moment. No, home, no. Hauràs d'atendre a les associacions de veïns i als veïns amb les seves demandes. A partir d'aquí creiem que no és corresponent que un govern que diu que no, que és molt haver i que vol escoltar tothom, després no faci els que els veïns els hi demana.
1: Doncs ahir coincidíem la primera de les sessions participatives, justament parlant de participació, a la que els veïns i les veïnes, tant dels barris de Vistalegre com de Can Vinader, podien participar respecte a la segona convocatòria del Pla de Barris que impulsa la Generalitat.
0: Correcte. Doncs pues mira, precisament, Anna, tu ho acabes de dir, la segona convocatòria. Però què va passar la primera? Pues la primera va passar que no va participar l'associació de veïns, que de fet l'associació de veïns estava molt emprenyada amb l'Ajuntament, i com no van participar, els projectes que van presentar pues, va fer que no entressin en la primera ronda de finançació dels barris i viles, perquè ara la Generalitat abans es parlava només de barris, però el nostre president i la nostra consellera van dir no, també de viles, perquè al final el que passava és que tots els fons anaven a la zona més urbana, per dir-ho d'alguna manera, i les petites viles no tenien. De fet, l'altre dia ens explicava el nostre president, el nostre company president Illa, que precisament una de les ajudes, o part de les ajudes, quan arriben a les viles que Catalunya té milers de viles, pues a lo millor arriba 1,5 milions d'euros i amb això arreglen tot l'asfaltat de tota aquesta vila de 3.000, 4.000, 5.000 habitants. Llavors, la millora que tenen aquestes viles és molt important. I dintre de Castelldefels tenim el barri de Vistalegre, amb uns greus problemes. Per exemple, ahir estàvem a la carpa i el que ens deien, per exemple, era que hi havia molta gent gran que no baixava de Vistalegre. No baixava. Perquè, clar, ja són grans i no poden pujar a baixar. Pues nosaltres li vam dir o li vam explicar quina era la nostra proposta, que no te la puc dir ara perquè no, que és un tema programàtic, però, sí. Però li vam donar i la gent deia, ostres, doncs és una bona solució. Es queixaven, per exemple, de l'ascensor que tenim allà al costat de l'Associació de Vistalegre, que funciona una setmana i tres no. I clar, això nosaltres ja ho vam dir, li vam dir al govern, escolta, fem el que faci falta, hem de posar un altre, que hem de reformar completament l'ascensor, estarem amb vosaltres. Però el Vistalegre ha de tenir. I després pues, tenim tot el tema d'urbanisme, tot el tema associatiu, a Can Vinader també hi ha carrers que les voreres, per exemple, són molt estretes i tenen amb les pilones, que això fa que no puguin passar ni un carro. Llavors també és un tema que nosaltres creiem que amb un bon projecte en col·laboració amb les associacions de veïns, pot fer que aquests barris tinguin una millora molt, molt important. I, per tant, creiem que el que ha de fer l'Ajuntament és parlar amb ells i en aquesta segona convocatòria, a veure si tenim una mica més de sort i els projectes que presenten són adients al que demana aquest projecte de millora de pla de barris de la Generalitat i els permet tenir aquesta ajuda i poder transformar aquests barris.
1: Doncs en el context que estem de ja temporada alta de l'estiu, sí. Ja ha preparat l'operatiu de seguretat per que se celebri en normalitat la Revetlla de Sant Joan.
0: Correcte, sí. Revetlla de Sant Joan, Anna, que com sempre, nosaltres del Partit Socialista diem que s'ha de disfrutar, que a nosaltres és una revetlla tradicional i la veritat és que ens agrada molt. També dir que, bueno, que tinguem el màxim respecte i amb els animals de companyia, que també és un tema que els preocupa a molts ciutadans, perquè els gossos i els gatos ho passen molt, molt malament. I a partir d'aquí nosaltres el que demanem és pues bueno, que siguin unes festes en família, unes festes amb cap, amb responsabilitat, i que no hi hagi cap tipus de problemes o d'altercador dintre de la nostra ciutat. Llavors, bueno, sempre recordar que la platja feia uns anys que sí que es permetia fer celebracions amb foc i s'ha de recordar que a Castelldefels això no es pot disfrutar de la platja, però no es poden fer segons quines activitats i això crec que la policia ho publicarà. Si no l'ha publicat, ho publicarà. Crec que ja l'ha publicat, de fet, i bueno, pues que els ciutadans disfrutin al màxim. I parlant de la platja, pues, bueno, ja ha començat la temporada, ja tenim tardeos, ja tenim xiringuitos, que això sempre és la nostra marca característica. Bé, però sí que creiem que la platja li hem de donar una empenta important, Anna. La platja està bé, fins ara teníem la platja que teníem, però cada vegada la sorra amb els temporals pateix més. Les dunes també, ara s'ha posat l'AMB ha posat aquesta passarel·la, aquesta prova pilot, precisament per respectar les dunes, per tenir-lo més controlat i que sigui més accessible la platja, que el govern la va inaugurar, però ha sigut un projecte també de l'AMB. I després tenim el passeig marítim, que nosaltres, Anna, de fet, l'Associació de Veïns d'allí del Baixador, una de les coses que reclama és que allò és una autopista. És una autopista i un pàrquing en superfície. Que no té ombra, que les voreres estan malament, que la calçada està, l'asfalt està també molt malament. I la veritat és que és una cosa que nosaltres ja venim denunciant des de fa temps i creiem que aquest equip de govern ha tingut un problema. ha tingut el problema de que nosaltres el 2023 teníem, anualment teníem uns 300.000 euros per anar renovant l'asfalt, no per fer una gran campanya. Això sí que és cert, que nosaltres dintre del nostre pressupost, quan governàvem, no teníem cada any fer una gran campanya d'asfaltatge. Però sí que teníem aquests 300-400.000 euros per anar renovant a poc l'asfalt. Què ha passat en 2024, 2025 i 2026? Que aquest govern no ha fet res. Estem més per les festes que por los problemas de la ciudad. Y ahora el alcalde se ha dado cuenta que tiene que hacer una campaña extraordinaria de asfaltado. Por ejemplo, aquí en Bisbal Urquinaona el asfaltado porque estaba muy mal. Claro que ha pasado que este año ha llovido mucho, los autobuses pesan mucho porque cada vez son, al ser eléctricos, tienen un tonelaje superior. Entonces, lo que vemos, Ana, es que esta improvisación del gobierno, que no hace nada durante casi 3 años. Por cierto, en un vídeo nos echa la culpa al anterior gobierno, que yo creo que después de 3 años, Ana, ya está bien de echar la culpa a ese anterior gobierno que le dejó una deuda de 16 millones de euros, no de 50 o 60 como él nos ha llevado, y que no subimos los impuestos a los ciudadanos, y de repente dice que el problema de asfaltado es nuestro cuando lleva 2 años él sin hacer absolutamente nada. Y ahora se ha dado cuenta y tiene que invertir 1 millón de euros con una modificación de crédito que ha hecho de inmediato hace unos meses, precisamente para atender ese asfaltado que no ha estado atendiendo durante estos 2 años. Entonces, Ana, creemos que eso es un tema que también debemos de tenerlo en cuenta. Y el paseo marítimo, pues creo que debemos darle una vuelta y hacerlo más accesible, más caminable, que eso es importante, porque las ciudades deben comenzar a ser más ciclables y más caminables, y realmente es un tema que hay que darle una vuelta a nuestro paseo marítimo, porque es un activo que tenemos muy importante, y actualmente hay un trocito, sobre todo lo que va desde la Avenida de los Baños hasta el Fosbury, más o menos, que está ya anticuado y hay que renovarlo, que es lo que piden los vecinos. Y se lo han pedido al gobierno directamente, Ana. Por eso también lo decimos, que no es solo una propuesta nuestra, sino que los vecinos también lo ponen. Y a partir de aquí, pues desearle a todos los ciudadanos que disfruten de la temporada de verano, que la verdad es que nuestra playa es excelente, es una maravilla.
1: Y este fin de semana, para quien quizá no quiera dirigirse a la playa y quiera disfrutar del municipio, de otros barrios, se celebran las tradicionales fiestas de Can Roque, también la fiesta de la música al domingo.
0: Correcto, o sea, este fin de semana ya comenzamos temporada alta de eventos. Tenemos el Viu Dansa, tenemos las fiestas de Can Roca, tenemos exposiciones de fotografía, tenemos lo de la música. Entonces, yo lo que animo a todos los ciudadanos y ciudadanas es que disfruten de nuestras actividades y que disfruten de nuestra ciudad, que la verdad es que es una ciudad viva, con cultura, con una playa excelente, y creo que pueden disfrutar muchísimo nuestros ciudadanos.
1: Muchísimas gracias, Cristian Guillamón, concejal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Fins a un altre moment, que passi una bona setmana, un bon dia i una bona revetlla.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Per suposat. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee. Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima al butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals titulars que centren l'actualitat local. El Pride 2026 de Castelldefels continua escalfant motors amb una nova cita del Cinefòrum LGTBIQ+. Després del tret de sortida d'ahir amb la sessió de curtmetratges Gosadies, la programació prèvia del Pride continua aquesta tarda amb la projecció del documental Gent, de Gianluca Matarrés. La cita és a les 7 de la tarda a la Sala Margarida Xirgo. Continuen els treballs d'asfaltat al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i Carrer 11. Les tasques van començar el passat dilluns 15 de juny i tenen una durada prevista de 6 dies, finalitzant abans de la revetlla de Sant Joan. L'actualitat informativa d'avui és que ja ha finalitzat les obres en el sentit Barcelona, ja s'ha finalitzat l'afectació al trànsit i l'asfaltatge d'aquest tram i avui han començat les feines amb 3 dies laborables de feines en sentit Sitges. En agenda del cap de setmana, una batalla de ball protagonitza les activitats del cap de setmana del Festival Biodança. Aquest dissabte, a partir de les 6, la plaça de l'Església acull la Battle All Styles, una competició de dansa urbana de diferents estils. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres? Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte. I li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills, i veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment, i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a La Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algú per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical, l'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Mm-hmm. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols, que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries... És una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem submesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. I llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, bueno, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovi del México es podria convertir a la gran novel·la italiana de la darrera dècada i, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Skeslis Charles.
1: Exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se a Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Skeslis Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos a una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Mm-hmm. Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què? Singular.
1: Exacte, perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res gratuït ni casual. Mm-hmm. La cosa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent, en que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units i la seva protagonista, l'Elizabeth Thott, és química de formació. I de professió també, però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal i l'Elizabeth Thott el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Mm-hmm. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No.
0: No.
1: Bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
0: Però hi ha un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era, i era americà, m'he recordat.
1: Bueno,
0: no sé.
1: Potser sí, eh?
0: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Herrow, Les hores secretes.
1: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les hores secretes, recuperem, tot i que Les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobert una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic, i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
0: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
1: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. però actualment està recuperada la seva obra i Últimos días en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I com diu Maragall en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Maragall a la novel·la es refereix com a Sinbad. No sé si recordeu Sinbad. Sinbad era les seves aventures allà en de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Sinbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom, no? Pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Maragall relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
0: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
1: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no? Com que et transporta en una altra època.
0: Sí. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcior Comas, L'home que va vendre el món.
1: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem del Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcior Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlava ara, Anna, L'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és una cosa que també tenim molt, molt proper i molt present.
0: I
1: no? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir, o que és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
0: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
1: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns, va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, en l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses conseqüències de la globalització, no? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no? El treball de... Mm.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima al butlletí Castelldefels avui, amb un resum als principals titulars a hores d'ara, Castelldefels. L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat els treballs d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. Aquests treballs, a càrrec de l'AMB a través de l'empresa adjudicatària ProSenyal, està previst que acabin al novembre. A més, l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament executarà durant el mes de juliol l'obra de protecció del talús del parc que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Aquesta tarda, festa de cloenda del curs Fem Esport als Barris a la plaça de l'Església, a 6:15 serà aquesta festa de cloenda d'un programa amb molt d'èxit enguany. A la segona temporada, més de 2.500 persones participants en aquest programa gratuït pioner que fomenta la vida activa i la cohesió social. Destaquen des de l'àrea d'esports que un 93,5% de les persones participants han estat dones. La sala Margarida Xirgu de la biblioteca és l'escenari de l'exposició pictòrica Entre dos aguas, a càrrec de l'alumnat de la professora Ivona Francisca, de la Quarta Paret. La mostra es podrà visitar a partir d'aquest divendres 19 de juny fins a l'11 de juliol, en l'horari habitual de la biblioteca. La inauguració oficial té lloc la tarda d'aquest divendres 19 de juny a les 7. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa, ara ja amb el torn de l'informatiu a la una. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazine de Ràdio Castelldefels

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 18 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. La temporada de teatre tanca amb èxit de públic i una programació molt diversa. La programació del primer semestre del 2026 del Teatre Plaza ha finalitzat amb una molt bona resposta del públic i diversos espectacles amb entrades exaurides. La plaça de l'Església acull aquesta tarda la cloenda del programa d'èxit Fem Esport als Barris. El programa s'ha convertit en una proposta pionera i d'accés universal a la ciutat per fomentar l'activitat física entre la població adulta. El tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat des del 25 de juny. Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari de plena fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. Comencem l'informatiu.

0: La programació del primer semestre del 2026 del Teatre Plaza ha finalitzat amb una molt bona resposta del públic i diversos espectacles amb entrades exaurides. Escoltem el balanç que en fa el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
1: La temporada del teatre d'enguany ha sigut tot un èxit. Abans era impossible parlar-hi d'un sold out o d'unes entrades exaurides a un qualsevol espectacle, i ja l'hem vist com algú ja habitual del Teatre Plaça, i la veritat és que les propostes han sigut molt variades, no? Enguany també hem ficat molta dansa, per posar-te una dada, realment som dels pràcticament pocs o l'únic municipi de gairebé de tota Catalunya que ha posat molta dansa al Teatre Plaça, o sigui que també aquest reconeixement de la Diputació de Barcelona és d'ahir. També passa el Festival Inajena, no? Que ha estat sent tot un èxit d'assistència, tots els espectacles que hem fet, no? La veritat és que hem començat molt fort i que estem treballant en unes propostes molt interessants per tots els gustos, per totes les edats a partir de setembre, i que les entrades segurament les posem ja a la venda a finals de juliol.
0: La temporada ha destacat així per la varietat de propostes amb teatre, música, monòlegs, concerts, cinemes i una aposta destacada per la dansa. Des de l'Ajuntament ja es treballa en la nova temporada que arrencarà al setembre amb propostes adreçades a tots els públics. El programa Fem Esport als Barris s'ha convertit en una proposta pionera i d'accés universal a Castelldefels per fomentar l'activitat física entre la població adulta. Escoltem a la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
2: És un programa pioner i que vam començar l'any passat amb moltes expectatives, però que veritablement les expectatives han superat la realitat final. Estem molt contents i molt contentes de quina ha estat la rebuda, la participació. Ens hem trobat en moltes dones, sobretot, perquè una de les dades que volia compartir és que més del 90% de les participants són dones, que és un programa que està pensat també en clau de gènere per facilitar aquesta conciliació. I la veritat és que ens acomiadem amb moltes ganes de continuar innovant, en continuar creixent cada temporada que ve.
0: Aquesta iniciativa completament gratuïta és la primera de les seves característiques al municipi i que vol oferir a la ciutadania una alternativa per mantenir una vida activa i saludable. En aquesta segona temporada, l'activitat s'ha consolidat amb una alta participació i una presència molt majoritària de dones, un fet que posa de manifest la bona acollida i la necessitat d'aquest tipus de propostes en el nostre entorn. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
2: Quan ens vam començar a plantejar de quina manera podíem promoure, no?, aquest accés universal a la pràctica de l'activitat física i, per tant, incidir sobre la salut de la nostra comunitat, del nostre municipi, de Castelldefels, era un dels objectius, no?, aquesta mirada interseccional, que tant se diu, no?, aquesta mirada transversal per poder arribar a tota la població, però també per facilitar a aquelles persones que tenen més hàndicaps, més inconvenients, per poder conciliar, doncs, per diferents motius, ja sigui raó de sexe, de gènere, d'origen, capacitat econòmica, ja sigui pel que sigui, doncs poder arribar-hi, no? I aleshores aquest és el punt més dolç, de fora banda del volum, que és molt important, aquestes 2.500 participacions a les activitats, el fet de poder haver arribat a aquell públic al que ens dirigíem inicialment. I per nosaltres això doncs és molt, molt positiu.
0: Aquesta tarda se celebra l'acte de cloenda d'aquesta segona temporada a la plaça de l'Església, que servirà per acomiadar-se fins a la tornada de les vacances d'estiu. Les activitats es reprendran el pròxim 1 d'octubre.
2: Aquesta tarda doncs, fem aquesta cloenda a la plaça de l'Església a les 5:30 i esperem que s'hi puguin sumar totes les persones possibles. Repartirem samarretes també a modo de festa del programa per vestir tot a Castelldefels de verd. Valorem l'any que ve potser allargar una miqueta més el programa, que també tenim moltes peticions que el juliol, escolta, encara volem continuar gaudint dels espais. Ja veurem com ho plantegem.
0: El programa s'ha incorporat al programa de prescripció social promogut per l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, una mostra del seu impacte positiu i de la seva rellevància social. A més, aquesta temporada que finalitza s'ha incorporat a una nova proposta dins del programa, el cicle de tallers per dones de més de 45 anys que reconnecta amb el cos d'un mateix. Una iniciativa adreçada a acompanyar les dones en una etapa vital clau com són la perimenopausa i la menopausa. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
2: Aquest cicle de tallers vam sortir arrel d'una jornada que vam fer al voltant del Dia Mundial per la Salut Femenina i vam recollir molta demanda, moltes aportacions per part de les usuàries participants de la falta, la manca d'espais per compartir, per connectar amb dones en la igualtat de la situació, no? En aquest moment vital que la salut doncs, requereix d'altres cures, que et requereix d'un coneixement per poder-ho fer, per poder-te cuidar, per poder-te mantenir, per preparar aquesta nova etapa, no? Perquè és un antes i un després, és una transició també que cadascuna de les dones viu diferent, que hi ha diferents situacions. I, ostres, a partir d'aquí vam començar a pensar, vam contactar amb Míriam de Fitretour, que és una gran aliada, una gran professional, i juntament amb ella vam fer aquest cicle de tallers, que han estat un total d'11, un per mes.
0: Aquests tallers s'han dut a terme entre els mesos de setembre i juliol de temàtiques diverses relacionades amb la salut, el benestar físic i emocional, els canvis hormonals, l'activitat física i també els hàbits saludables. L'acollida ha estat excel·lent amb totes les sessions completant les places disponibles i obtenint una valoració molt positiva per part de les persones que hi han participat. Més de 350 dones s'han beneficiat d'aquesta proposta durant el primer any d'implementació, un èxit que ens encoratja a afrontar la propera temporada amb il·lusió, consolidant el cicle i incorporant novetats i nous continguts, segons assenyalen des de l'àrea d'esports. Una altra novetat important és la posada en marxa al juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut sota el nom Activitat Funcional. Ens ho explica la tècnica d'esports, l'Elena Bermejo.
2: Aquest programa està destinat en una part, no?, a l'edat adulta i tenim també doncs, aquest sector de població, no?, aquests joves, aquestes joves, que també els agrada moure's i que també necessiten alternatives que estiguin ajustades a les seves necessitats. I d'aquí que surt aquesta activitat del Fem Esport Jove, que està més encaminada a activitats funcionals, més crossfiteres, més amb materials tipus kettlebells, sacs, gomes, en un entorn doncs, que ara l'estiu ve molt de gust, no? La platja, l'ambient aquest d'estiuet, i ho farem de la mà del Emory, que és un monitor molt potent que tenim aquí al Fem Can Roca, que s'hi diu molt amb l'activitat i que esperem que tinguem també doncs, una gran rebuda i ojalà se'ns giri feina i puguem incorporar aquesta activitat al programa cara a la temporada vinent.
0: Les activitats estan adreçades a joves de 16 a 25 anys i es faran els dimecres i divendres a la platja, concretament al Passeig Marítim 159, molt a prop de la zona de kitesurf de platja Castelldefels. Les activitats que conformen aquest programa són totalment gratuïtes. És necessària, però, la seva reserva prèvia de la plaça a través de la web d'entrapolis.com. Castelldefels es tornarà a omplir del 25 al 28 de juny d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica, després de l'èxit dels dos anys anteriors. Escoltem a l'Anaí Trèbol, directora artística del Festival de Màgia.
3: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Handro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja dubtat, que ens va costar molt perquè tiré perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà i el Handro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque. Que això és meravellós, jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal, doncs aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. I diumenge 28 de juny, la plaça de les Palmeres acollirà la gala de cloenda del festival.
3: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem tots.
4: Bueno, el Maglari, impressionant.
3: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: I també hi ha programats tallers de màgia que es faran a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Escoltem a l'Anaí Trébol, la directora artística del Festival de Màgia.
3: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació prèvia. És el cas, per exemple, dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places ja està oberta a través de la web d'entrapolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants de la platja acolliran entre dijous 25 i diumenge 28 de juny espectacles de màgia que animaran a les persones assistents. Tot plegat és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració de l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme. L'Ajuntament de Castelldefels torna a organitzar un estiu més el programa A la nit, una altra moguda. El programa arriba a la seva 5a edició amb una variada proposta d'activitats pels joves de la ciutat i que té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci nocturn segur i lliure de violències. Escoltem a la cap d'unitat intermèdia de participació, convivència i nova ciutadania, l'Àngela Rubí.
5: Aquest any, gràcies a una nova subvenció de la Diputació de Barcelona, tenim més activitats que els darrers anys i podem, tenim 5 activitats els divendres i 3 els dissabtes. Podríem parlar d'un 50% més d'activitats que els darrers anys i estem molt contentes perquè al final podem replicar aquelles que han funcionat bé i hem afegit de noves que també demanava el jovent.
0: Aquesta proposta està pensada per oferir als joves un espai d'oci nocturn segur i basat en el respecte, que fomenta alternatives saludables com l'esport i la convivència. Escoltem a la cap d'intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
5: en espais segurs, saludables, lliures de consum, de violències. Aquesta és la finalitat d'aquest programa, no? Poder tenir una alternativa que no passi pel consum d'alcohol o de tòxics i amb els serveis i dispositius necessaris per poder garantir espais segurs, no? I, per tant, contractem vigilants de seguretat privada, el servei de convivència a l'espai públic, en coordinació amb policia, i tot el professorat, monitoratge, els talleristes tenen la formació en els protocols d'assetjament de violències en espais d'oci que tenim a nivell municipal.
0: Hi ha programades tot tipus d'activitats i pel que fa a les activitats esportives es faran en el centre Camp Roca i al poliesportiu de Camp Vinader. Escoltem a l'Àngela Rubí, la cap intermèdia de participació.
5: Doncs hem mantingut les esportives, que són les que més èxit tenen de participació, i el Laser Tag, també. I aquest any tenim les mateixes tonificació, musculació i futbol, el fem Can Roca els divendres. Tenim el Laser Tag, aquest any hem canviat d'espai i l'hem ubicat a la Torre de Can Baix, al Parc de la Muntanyeta. Tenim l'Escape Room al castell, aquesta activitat és la primera vegada que la farem. Vam fer un escape box en els jardins i aquest any anem a provar l'escape room dins del castell, no? Al final és un joc de misteri i de reptes i tenir un castell obert a la ciutadania doncs no podia ser d'una altra manera. I una altra novetat és la dinamització de l'espai Caní a l'Avinguda Ciutat de Màlaga. Al final és un grup, també és un col·lectiu, els joves i les joves tenidors de gossos que fan ús d'espais públics de la ciutat en el seu moment d'oci nocturn amb els seus gossos i gosses i hem dit, doncs anem a provar, no? A veure si funciona. Llavors, els divendres també de 10:15 a 12:30 hi haurà de la mà de Trifolium una dinamització d'aquest espai on doncs, fan educació, ensinistrament i d'altres activitats adreçades a aquest públic de joves amb el seu gos.
0: Moltes de les activitats al programa La nit, una altra moguda s'han definit a partir de les preferències dels mateixos joves que participen activament en la seva elecció. Escoltem la programació de dissabte, ens ho explica l'Àngela Rubí, la cap d'Unitat Intermèdia de Participació.
5: Els dissabtes mantenim el bàsquet, el vòlei, el bàsquet al pavelló de Can Vinader com cada any, el vòlei al pavelló de Can Roca. Posem de nou la Gamer Space, que algun any n'hem tingut i altres no, perquè ja saps que fem el programa amb participació dels joves. Aquest any l'han tornat a demanar i el tornem a oferir a l'Espai Jove a la Masia, dissabtes de 10:30 a 1. I hem recuperat també el cinema, que havíem provat algun any puntual en el centre cívic, però en aquesta ocasió farem 3 sessions a l'espai públic de la plaça de les Palmeres, perquè era la petició dels joves. El 20 de juny, Expediente Warren, també la primera, i el 18 de juliol, la de Jumanji, del 2019. Són pel·lícules que han decidit els joves en grups focals i les han prioritzat i ho han respectat així.
0: A més, els dies 24 i 25 de juliol es faran tornejos de futbol, de bàsquet i de vòlei. Cada torneig durant 8 hores permetrà participar un màxim de 70 persones en equips que han de ser mixtes amb una participació mínima d'un 30% de noies. Escoltem a la cap de la unitat, a l'Àngela Rubí, pel que fa a les inscripcions.
5: Cada dilluns s'obren les entrades a l'Entràpolis per aquell cap de setmana. Cada persona pot agafar una entrada de cada activitat. Un jove pot inscriure's, evidentment, si es solapen en el temps, ho tindrà difícil per després participar. Nosaltres fem una mica el seguiment per veure de que realment agafen una entrada, de que tenen l'edat que demana el programa, que recordem que és de 16 a 29 anys, i cada setmana potser hem de fer alguna devolució d'alguna entrada que no s'ajusten a aquests criteris, però són poquetes. Llavors, cada dilluns obrim per aquest cap de setmana i els joves poden apuntar-se a tantes activitats vulguin.
0: Aquesta nova edició de La nit, una altra moguda va arrencar al maig i s'allargarà durant els mesos de juny i de juliol, segons traslladen des de l'Ajuntament. Un cop finalitzi, es farà una nova valoració conjunta amb els joves per decidir quines activitats es mantenen, es modifiquen o s'incorporen de cara a la pròxima edició. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado és l'escenari de l'exposició pictòrica Entre dos aguas a càrrec de l'alumnat de la professora Ivona Flachinska de la Quarta Paret. La inauguració oficial té lloc aquest divendres 19 de juny a les 7 del vespre. Entre dos aguas és una exposició col·lectiva de pintura que reuneix l'obra de 24 artistes entorn a la idea de trànsit, de trobada i de transformació. Escoltem a la professora.
4: Entre dos aguas quiere decir que es como navegando entre dos cosas, siempre una incertidumbre, una indecisión. Y esto tiene que ver mucho con el proceso creativo. La gente que empieza a pintar para empezar. Tienen que elegir un tema. Después viene elegir la técnica. Y después el proceso mismo es cada 2x3 tomar unas decisiones. Y además, entre dos aguas también puede tener sentido más profundo, que ¿quién de nosotros no estaba en algún momento entre dos aguas?
0: A través de mirades diverses i llenguatges pictòrics personals, les obres conviden l'espectador a habitar aquest espai ambigu on res no és definitiu i tot està en transformació, on conviuen també la memòria i el canvi, allò íntim i allò col·lectiu, la calma i també la tensió. La professora del taller de pintura de la Quarta Paret destaca també la varietat de les tècniques utilitzades.
4: Este año es excepcional, porque este año hay un montón de técnicas, como nunca. La gente se ha lanzado bastante, entonces yo creo que de técnicas hay de todo, desde el dibujo, por pastel seco, acuarela, óleo, acrílico, hay de todo. Es muy buena, de veras muy buena calidad de la obra. Hemos trabajado un montón, muchas ilusiones detrás, y cada uno con un lenguaje pictórico muy diferente, porque somos muy distintos todos. Entonces, claro, no se puede comparar uno con otro, sin embargo, cuando uno observa, hay un diálogo entre las obras. Será muy bonito.
0: Les obres dialoguen entre si, com corrents que es creuen, generen un recorregut visual que convida l'espectador a aturar-se, observar i reconèixer-se en aquest espai suspès entre dues aigües.
4: En el arte es una cosa tan curiosa que nunca hay final. Entonces, que uno que toca una técnica descubre la otra, los temas, hay una infinidad de temas que se puede tocar. Uno que igual se especializa en figura humana y se pasa al paisaje, ve que es tan diferente, que es otra cosa totalmente. Otro que le gusta bodegón. Hay tantas posibilidades que la verdad que para mucho tiempo.
0: L'exposició proposa una reflexió oberta sobre els límits, les fronteres i les múltiples formes de viure els temps de transició. La mostra es pot visitar des del 19 de juny a l'11 de juliol i l'entrada és totalment gratuïta. Les visites es poden fer en horari habitual de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Una butlleta de l'Euromilions validada a Castelldefels guanya més de 85.000 euros. El sorteig d'Euromilions celebrat aquest dimarts 16 de juny ha deixat un premi de segona categoria a Castelldefels. La butlleta, amb 5 encerts i una estrella, ha estat dotada amb 85.884 euros i ha estat validada a través del canal en línia al punt de venda número 12.425, vinculat a l'establiment situat a l'avinguda del Canal Olímpic, al centre comercial de l'Ànec Blau. Segons ha informat la Delegació Comercial de Loteries i Apuestes de l'Estat de Barcelona, en aquest sorteig hi ha hagut un total de 7 butlletes premiades de segona categoria. Una d'elles correspon a Castelldefels, que torna a aparèixer al mapa dels premis dels Euromilions amb una quantitat destacada. El premi no correspon al pot principal, sinó a la segona categoria del sorteig, reservada a les butlletes que encerten els 5 números i una de les dues estrelles. En aquest cas, cada encertant s'endú més de 85.000 euros.

fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 18 de juny, a Castelldefels. La temporada de teatre tanca amb l'èxit de públic i una programació diversa. La plaça de l'Església acull aquesta tarda la cloenda del programa d'èxit Fem esport als barris. El tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat des del 25 de juny. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: Avui parlarem d'un aspecte clau pel dia a dia de qualsevol ciutat. La mobilitat segura en aquest context la policia local i té un paper fonamental, no només vetllant pel compliment de la normativa, sinó també impulsant accions de sensibilització i formació per reduir riscos i millorar la convivència als carrers. Per conèixer millor com es treballa en aquest àmbit del municipi, avui parlem amb el Servei Especialitzat en Mobilitat Segura. Tenim amb nosaltres el Javi i el Juan. Moltes gràcies i benvinguts.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Hola, gràcies i bona tarda. Gràcies.
1: Per començar, per qui no conegui doncs, aquest servei, què és exactament la mobilitat segura?
3: No, mira, la mobilitat segura és un servei que assoleix la policia local des del Servei Català de Trànsit, on la nostra tasca és desenvolupar una mica que la gent conegui, sobretot els nens i nenes, coneguin la problemàtica que tenim avui en dia amb el que es diu la paraula mobilitat segura, que és moure's de forma segura.
1: I quin paper té la policia local en aquest sentit dins el municipi?
2: Doncs mireu, el paper que tenim és una activitat d'educació viària que es desenvolupa tant dins com fora de l'aula. Una proposta orientada a assolir una mobilitat eficaç.
1: I per què diríeu que és tan important doncs, parlar de mobilitat segura avui dia? Quins riscos es volen evitar?
3: Bé, precisament nosaltres a les escoles de primària i secundària avui dia treballem des de competències. I una de les competències és la gestió de l'adaptació a l'entorn, però sobretot els riscos. I fem treballs tant teòrics pràctics com des de riscos. Doncs l'alta sinistralitat que avui en dia, perquè a vegades deixem de banda que els vianants són formen part del trànsit, de la seguretat vial al vianant. I avui en dia, tots, inclús jo i les persones grans, haurem de fer una mica més que els vianants formen part d'aquesta comunitat segura i sobretot respectar semàfors, respectar senyals que a vegades no fem del tot bé des de casa.
2: Jo crec que la nostra finalitat és reduir la taxa d'accidentalitat al màxim possible i generar hàbits de conducta segurs en aquests nens, des de molt petits que ja comencin a aprendre el funcionament i com s'han de comportar al carrer. També, d'altra banda, intenta aconseguir que els nens i nenes participin del trànsit de manera activa, més responsable i, conseqüentment, tinguin menys accidents.
1: Les vostres actuacions, pel que comenteu, comencen no?, des d'una etapa molt primerenca amb els adolescents, amb els nens. Podeu explicar més què feu?
2: Sí, en principi el que fem és escolars d'educació primària. Anem a segon de primària, quart de primària i sisè de primària. Llavors, el que fem tres sessions que fem a l'escola, a segon fem tres sessions, a quart tornem a fer tres sessions també i a sisè tres sessions d'un dia, o sigui, d'una hora cada dia. Llavors, després tenim un dia extra que fem, que és una pràctica que fem amb el quart de primària, que fem una sessió de pràctica que li diem nosaltres, que és utilitzem el bus públic. Anem a la policia en bus públic. Llavors, aquesta pràctica el que fem és anem a buscar els infants a les escoles i fem que aprenguin el comportament i hàbits cívics a l'hora d'agafar el transport públic. Llavors, com a premi, fan de vianants i de passatgers dins del bus i com a premi fem una visita guiada a la nostra policia des de dins.
1: Comentàveu doncs, que teniu diferents tipus d'activitats per tots els cursos escolars. Podeu explicar més d'això, per exemple, quins temes toqueu o com estan enfocades?
3: Mira, nosaltres, aquesta pregunta és molt bona. Treballem per competències. Dins de les competències dels riscos, nosaltres fomentem a segon, sobretot, vianants. A quart de primària ja comencem amb vianants i passatgers. I a sisè de primera, què ens quedaria? Conductors. conductors. Conductors de què? A aquesta edat només poden utilitzar la bicicleta. Llavors, parlem de riscos i a segon, parlem de vianants, amb els nens de segon que són petitons, els hi posem visuals, com les tres persones amb Tarzan, amb situacions de perill, riscos, quan Tarzan va a la ciutat i no coneix aquesta ciutat, que es reflexi una mica de petitons quan van amb els seus pares i mares. Per això dic que és tan important que nosaltres hem de començar per respecte a nosaltres mateixos. A vegades que hi ha un semàfor en vermell, vinga, va, que no passa ningú. Fomentar que ja comencin a agafar bons hàbits. A quart, igual, el que ha dit el company, agafem també el tema, de, a part de vianants, passatges, i el que fem de transport públic, que és el bus, fomentar anar pel carrer de forma segura fins que agafem el bus, en país de dos, i sobretot que no agafin tota la vorera perquè la gent pugui passar, i després, en ordre, que pugin al bus dient bon dia primer conductor o conductora, i fomentar també els seients i sobretot els seients reservats, si ve una persona, deixar-li que seguin. I al final fomentem tant el anar de passatgers i vianants, i com a passatgers sobretot fomentem el civisme, que comencen a entendre el que és el civisme i la bona conducta, la bona relació. I acabem a sisè.
2: Sí, a sisè el que fem, també fem un dia que és una pràctica. Tenim un parc infantil de trànsit aquí a Castelldefels, tenim molta sort, on allà tenim bicicletes, i tot el que hem parlat aquests tres dies de lectius que hem fet amb els nens de sisè, tenen un dia que fan una pràctica al circuit de...

0: circulen dos xanens, 12 més o menys, amb bicicletes nostres, i els que fan d'examinadors els diem, indiquem que vagin amb pas de vianants, que facin el pas de vianants i la bicicleta que hagi de frenar, tot el, i els semàfors també, que comencin a saber el que és circular amb bicicleta.
1: Pel que comenteu, llavors és una combinació de part formativa o part més explicativa a l'aula amb una part pràctica com per acabar d'assolir, no?, i acabar d'entendre com pot passar en el dia a dia.
2: Sí, correcte. Això és el que anem fent amb els de 6è, que fem la pràctica aquesta de conductors de bicicleta. I ja els ensenyem, doncs, això, les normes més importants i els senyals més importants que es poden trobar al carrer, perquè ja comencen a tenir una edat que poden circular pel carrer, no només pels carrils bici, sinó que ja poden anar pels carrers conduint, per el que és un carril de circulació.
0: Sí, de fet, primerament, els ensenyem res 5 minuts de teòrica de les senyals més importants. Després han de col·locar les senyals els mateixos a fer unes senyals verticals que les posen ells al parc, cadascú té una senyal. Després les corregim amb ells i acabem fent la part pràctica, que és el més bonic per ells, que és circular en bicicleta. Però també fent aquesta part perquè coneguin el que ja comencin a saber el que és les senyals, les normes, el que són les senyals horitzontals i verticals, que comencin a conèixer i els fomenten a que comencin a aprendre una mica aquestes senyals, perquè al final són usuaris de bicicletes que al final, a partir dels 12 anys, aquests telefels han d'anar per la carretera, en principi.
1: Doncs una molt bona iniciativa, la veritat, per fer que aquests alumnes o aquests joves o aquests infants també siguin partícips del que passa en mobilitat a la ciutat i també, doncs, perquè siguin ells també aprenguin a ser responsables, no?, de les seves actuacions.
2: Sí, perquè el dia de demà aquestes persones, començant amb les bicicletes, algun dia podran portar un cotxe o podran portar algun altre tipus de vehicle, com ara mateix tenim el dia els patinets elèctrics, que és un tema que el tenim molt, molt calent, i que és on també anem a fer als instituts, és on anem a fer també xerrades amb els alumnes de quart de l'ESO, que ja comencen amb aquesta edat, que solen tenir entre 15 i 16 anys, és on poden ja començar a portar patinets elèctrics. Llavors, anem als instituts i els hi fem unes xerrades, també teòriques, on també fem una miqueta de pràctica amb un programa informàtic d'un Kahoot perquè ells mateixos ens expliquin i veure quins coneixements tenen sobre aquest nou vehicle que està per quedar-se, que és el patinet elèctric.
1: De fet, com comentes, la mobilitat està canviant molt, no?, amb bicicletes, patinets. Com s'està adaptant la mobilitat segura a aquests nous usos?
0: Bé, per això anem precisament als instituts. Des del Servei Català de Trànsit ens ha dit que fomentem molt, perquè ens estàvem enfocant molt a primària, però havíem deixat una mica de banda secundària. Aquest any, fa 2 anys, hem començat a reforçar una mica més el tema dels patinets elèctrics, perquè fa un parell d'anys o tres que comença a haver aquests problemes, perquè és un nou vehicle. Sempre poso l'exemple quan van començar, amb la meva edat, els ciclomotors. Van començar també com els patinets, no calia ni cap carnet, ni assegurança, ni casc. I al final es va regular perquè hi havia accidents. Ara està passant el mateix. I cada vegada hi ha més sinistralitat, i això és que, a veure, sense por, ¿vale?, anem a les xerrades de quart d'ESO, que conegui una mica més les normes i el que és un patinet elèctric, i no és només un ús de dos rodes i dos ferros, sinó que és un vehicle que té moltes avantatges, però si respectem les normes i respectem tot això, complir la velocitat i sapiguer les senyals més importants i té una mica de nocions del que és moure's de forma segura.
1: Ara que parlaves d'aquesta situació actual, quines són les infraccions o conductes de risc més habituals que detecteu?
0: Amb patinets elèctrics, bueno...
2: Les més normals que ens trobem al carrer poden ser anar per les voreres, no respectar els senyals, també l'excés de velocitat. Moltes vegades també ens trobem que hi ha un excés de velocitat, per això en tenim aparells per controlar la velocitat. I també, bueno, el més normal és això. Zones peatonals també, on han de baixar-se el patinet i fer de vianants, o els passos de vianants també, en comptes de baixar-se

0: patinet, passen muntats als patinets i provoquen aquests accidents que per això ens està passant que cada cop ara els hospitals cada cop estan més plens d'accidents amb patinets.
1: Vull aprofitar perquè al final el que intentem fomentar és precisament això, el que sàpiguen que té riscos. Nosaltres parlem de riscos. Com són els riscos? Si tu vas de forma segura, el risc d'accident és petit. Si vas de forma perillosa, el risc d'accident és gran. Sembla fàcil, no? Doncs això és el que hem d'agafar a poc, que sàpiguen que anar de forma segura equival a no plenar hospitals, no només per a ells, sinó poder fer mal a alguna persona. I inclús estan entrant gent a l'Institut Goodman, no sé si coneixeu l'Hospital Goodman, l'Hospital de Neurorehabilitació, cada vegada estan entrant més persones atropellades o usuaris de patins elèctrics. I quan hi ha accidents poden ser inclús problemes de traumatisme cronoencefàlics o de mèdula. I ja estem parlant d'alguna cosa molt seriosa.
2: Perquè, de fet, també realment en aquest tipus d'accidents de patinet al darrere hi ha persones, no?, que potser de vegades és una cosa que obviem, no?, qui condueix un cotxe doncs és una persona, o qui condueix un patinet o el vianant també, doncs no sé, vosaltres com en el vostre dia a dia quins consells donaríeu doncs per millorar aquesta mobilitat i fer-la més segura?
0: Bueno, en principi, el que deia el company, el tema del patinet elèctric, el que nosaltres anomenem el UVMP, ¿vale?, que el coneixem així com UVMP, sí que és veritat que al principi es comprava, es regalava com si fos una joguina, després ja s'ha vist que és un vehicle, que ha passat a ser un vehicle, que el tenim aquí, que ha vingut per quedar-se, i llavors, què ens trobem pel carrer? Ens trobem doncs, que l'agafen sobretot adolescents, persones que no coneixen les normes de circulació, no s'han tret un carnet de conduir per fer ús d'aquest vehicle i llavors no les respecten, no saben que no es poden portar amb els cascos, no saben que no es pot agafar el mòbil amb el patinet, també es trobem moltes vegades dues persones al damunt del patinet, aquest patinet no està preparat per portar dues persones, ja ho diu, és personal, és d'una persona només. Llavors, són moltes coses que ens trobem al carrer i llavors per això fem aquesta campanya també que es diu Game Over, que és de l'hospital que ha sí. comentat el company, de l'hospital de Goodman, on fem també les xerrades a quart de l'ESO i acompanyem a un monitor que ve d'aquest hospital. L'acompanyem nosaltres, fem una petita presentació i ell mateix s'encarrega de donar la xerrada perquè sàpiguen el que s'està trobant als hospitals ara mateix.
2: O sigui, el que feu bàsicament apropar doncs, aquesta situació també a les escoles perquè realment falta molta conscienciació pel que dieu.
1: Sí, per això precisament parlava el meu company Javi que a part de les xerrades de patinets elèctrics intentem primerament fer la xerrada de patinet elèctric, que és normativa, ús i que conegui el patí elèctric en si, que és UVP, és vehicle de mobilitat personal, aprofito, que és una persona, dues rodes i un motor elèctric. ¿Vale? Però després, les conseqüències de no conduir o conduir de forma temerària, de forma perillosa aquest vehicle. Per això, amb Goodman, Institut Goodman, ve un monitor de l'Institut Goodman amb nosaltres, coordinats amb nosaltres a tots els instituts de Castelldefels, aquest any i l'any passat han participat tots, ve un monitor, els acompanyem, acompanyem aquest monitor i parla de les conseqüències intentem sobretot la part emocional, busquem la part emocional, posem un vídeo, ell explica la seva experiència de lo que li ha passat, una persona que ha quedat en cadira de rodes, pot ser paraplègica o tetraplègica, persona molt reduïda, parla de la seva experiència, posem un vídeo de trànsit de quatre persones més que han patit accidents, bicicleta, s'han adormit al cotxe, etc. Un nen, una persona jove que va agafar un ciclomotor sense casc i en 5 minuts va tenir un accident i va quedar paraplègic. Busquem l'emoció, realment busquem l'emoció. És un vídeo fort, és la campanya Game Over és dura, és forta, però busquem l'emoció als nens adolescents.
2: Quines altres campanyes teniu o sigui, feu durant l'any o com ho enfoqueu?
0: Bueno, també fem campanyes. El que volem també és que els nens es vegin com propers a la ciutadania, ¿vale? Que no es tinguin el típic que es tinguin por, que veuen la policia, que si se t'emportarà la policia. Això no volem. Nosaltres ens apropem molt als infants perquè sàpiguen que estem per ajudar a tothom que estigui al carrer. Qualsevol problema que pugui tenir al carrer, un policia està per ajudar-los. I a part d'aquestes campanyes, doncs, després també fem curses amb bicicletes per fomentar una mica el transport del tema de la bicicleta, ¿vale? Que no contamina i tal. També programem sortides de policia també. Es fa també un dia a l'any aquí a la plaça de l'Església, diferents cossos policials, i estem aquí on venen tots els nens de Castelldefels i venen i pugen als vehicles policials i els expliquem una miqueta quina és la nostra feina i bueno, una mica tot això.
1: Al final és una mica que es tregui l'estereotip de policia, ¿vale? Que ens vegin propers. Aquí aprofitem per dir que, a part de mobilitat segura, aprofitem per apropar els nens, que no saps el que per mi, per Javi, el que és que vingui un nen al carrer, que et conegui, que doni una abraçada i que sàpiga que estem a prop. Vale, vull aprofitar, que sempre dic als nens, qualsevol problema que tinguin poden comptar amb nosaltres, que som propers, que ens tenen a la policia local, a tots nosaltres, per ajudar, que estem per ajudar i no per posar multes, com molta culpa d'estereotips aquesta la tenim nosaltres, la gent gran, perquè els nens neixen amb això, amb que el policia té multa. No, estem per ajudar. Sí que és una... Posem l'exemple als nens petits que multem, com que s'han de complir les normes i a vosaltres us posen un càstig, el professor us posa un càstig als pares i mares, i nosaltres el càstig és posar aquesta sanció perquè no has fet les coses algo correctament, que ho vegin com algo natural i normal, però fomentem que estem a prop d'ells.
2: I per acabar, quin missatge donaríeu a la ciutadania per contribuir entre tots a una mobilitat més segura?
0: Bueno, en principi, volem que descobreixin les emocions que serveixen d'autoprotecció i de la seva utilitat per evitar assolir conductes amb risc. Treballar sobre els factors personals de risc presents a cada etapa evolutiva i potenciar aquestes conductes d'autoprotecció i evitar aquests riscos que tenim al carrer.
1: Al final, sobretot els nens petits, ¿vale? Amb el risc, vegin que jo, com vaig de vianant, he de mirar, aturar-me, que el cotxe s'aturi i que jo pugui passar. Això ho han de ben petitons, però clar, no només amb nosaltres. Els responsables, pares i mares, també han de seguir això ho han de portar a efecte sempre. Pas de vianants, semàfor en vermell, tot això, perquè molts accidents que hi ha a Castelldefels avui en dia, passen molts i deixen de pas, no són greus, però hi ha molts accidents que estan passant als passos de vianants i hi ha molts accidents que es poden evitar. No vull parlar de qui té la culpa, qui no, en pas de vianants, però sí que es poden evitar. Al final, els vianants també som part de la mobilitat segura.
2: Doncs moltes gràcies. No sé si tu, Javi, vols dir alguna cosa més per acabar.
0: No, en principi no. Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i bueno, esperem que hagi servit una miqueta més per conèixer la nostra feina, que de vegades pensem en el policia, però no se sap que també tenim una altra feina que està darrere, que ell és aquí al darrere, que som el company el Juan i jo, que estem treballant a les escoles intentant fer que aquests nens aprenguin una miqueta més i aquests nens arribaran a ser els adults que ens trobarem al carrer amb aquests vehicles o caminant i amb aquests perills que es poden trobar.
1: Jo també vull donar les gràcies per part de la policia, per part nostra, que coneix una mica més la nostra tasca, que va ser, com diem, el treball invisible de la policia, el que no es veu, es veu el patrulla, però no es veu el que fem, el que hi ha darrere, i intentem posar el nostre granet de sorra perquè els nens, nenes, adolescents, intentin conèixer una mica més el que és anar de forma segura pel carrer i que ens tinguin a prop, que és, al final som, intentem, el que som, intentem ser amics seus.
2: Doncs amb aquest missatge acabem l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Recordem que tenim el servei especialitzat a mobilitat segura, el Javi i el Juan.
1: Moltíssimes gràcies. Adeu. I adeu i bona tarda.
0: Moltes gràcies.
3: fons.
4: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
5: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
6: El 98.0 de la freqüència modulada.
5: Ràdio Castelldefels.
7: Chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-ch

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

From the way.

street. And out of the car, I saw the dollar tree.

I just tried to find my car again.

0: Uno de los secretos del universo era que nuestros instintos a veces eran más fuertes que nuestra mente.
1: Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Qui ha llegit aquesta cita fantàstica és la Carla, bon dia.
2: Hola.
1: Encara no ens diguis de quin llibre és?
2: No, és tot haureu, secret.
1: Exacte, haureu d'esperar una miqueta més. Al seu costat també l'acompanya la Mireia, bon dia.
3: Bon dia, quina frase, o sigui, oh, m'has vist la patata.
2: Has vist la inspiració que viene de vez en cuando.
1: I una servidora, la Misha, també us saluda des de Ràdio Castelldefels. Avui portem un programa molt xulo. I començarem amb una secció especial de recomanacions, perquè ja que precisament el 28 de juny serà el Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+, ui! No ho podeu veure, però la Mireia porta aquí una bandereta.
2: Exacte, vine arriba sempre.
1: Exacte.
3: Sempre, sempre.
1: Doncs hem volgut dedicar, de fet, ho estàvem parlant fa uns programes, us en recordeu, que vam dir, ostres, estaria molt xulo dedicar un programa o una secció a parlar de la representació LGBTIQ+, a la literatura.
2: Sí, si nos escuchasteis, si escucháis pues, nuestros programas, os acordaréis.
1: Exacte, doncs ha arribat el dia, és el mes de l'orgull, per tant, comencem amb les recomanacions especials d'aquí al Club dels Experts. Doncs, Carla, vols començar o vols ser l'última? Vols allargar la intriga o vols treure'ns ja de dubtes?
2: Jo sempre l'allargo. Jo sempre l'allargo hasta l'últim moment.
1: Si voleu descobrir, no?, de quin llibre és la cita que ens ha llegit la Carla, ens haurà d'esperar una miqueta més. Doncs, Mireia, fes els honors. Quin llibre ens recomanes?
3: Doncs, mireu, avui porto un llibre que la Misha se l'ha llegit, que és Atmosfera, de Taylor Jenkins Reid.
2: Que bonito!
3: La mateixa autora dels Set marits d'Evelyn Hugo, sí que els qui els ha agradat segurament també en gaudiran. I l'he portat per dos motius. Un d'ells és, òbviament, perquè hi ha representació LGTBIQ+, com havíem quedat, i per altra banda perquè, clar, fa poques setmanes i mesos va ser el llançament de la nau Artemis. Mm-hmm. I si us va flipar tant com a mi tota aquesta qüestió de l'astronomia, la ciència, clar, aquesta història ens transporta als anys 80, el programa de la creació del programa del transbordador espacial. I la Joan Godwin, que és la protagonista, és una professora de física que aconsegueix entrar al programa espacial de la NASA. Clar, era una època on eren les primeres astronautes dones en un entorn, anava a dir una paraulota, però molt
2: masculino,
3: plegat de testosterona, sí. Molt exigent, molt competitiu, i ella, per una banda, té aquesta part del viatge professional i l'ambició per fer carrera com a astronauta, i també un viatge intern i especial i personal, que és descobrir la seva identitat i sentiments que canviaran la seva vida. Clar, és que és un llibre que, més enllà de l'aventura espacial, que és molt divertida, molt entretinguda i de debò que és absolutament apta per profans, és una història sobre l'amor en la seva... O sigui, no sabeu com vaig arribar a plorar, la Misha ho sap, o sigui, està absolutament desconsolada al final, però és un llibre esperançador, positiu, i m'agrada perquè moltes vegades aquestes històries LGTBIQ+, almenys les més clàssiques eren molt tristes.
2: Sí, sempre acabaven mal.
3: I aquesta no acaba malament. No us vull fer spoilers, però...
2: Bueno.
3: És bonica. I crec que és una gran història. A més, enganxa bastant. És a dir, també és una bona lectura d'estiu i súper recomanada. I la portada és preciosa.
2: És preciosa. Me lo voy a guardar. Me lo tengo que leer 100% porque encima la autora de Los siete maridos de Evelyn Hugo, que es uno de mis top 3 libros favoritos. Bueno, lo he puesto muy alto igual, pero es... És meravelloso, és increïble.
1: És que m'hauria encantat que veiéssiu la cara de la Carla quan la Mireia estava
2: dient... És molt bonito.
1: És que és de la mateixa autora dels Set marits, sí, de l'Evelyn Hugo. Sí. És que jo crec que t'agradarà. He de dir, jo personalment he de dir que prefereixo els Set marits de l'Evelyn Hugo, potser també perquè me'l vaig llegir abans, i trobo que és un llibre que té molta més intriga i molts més girs de guió.
2: Hombre, és que, Misha, Los siete maridos de l'Evelyn Hugo, en plan, como si tú vas a leerte un libro esperando que sea mejor que esa obra... Jo crec que vas acabar mal, da igual.
1: Que, de fet, també és un llibre que podríem recomanar a la secció d'avui perquè també té representació.
2: Exacto, y muy heavy.
1: Mm-hmm. Per tant, bé, tant els set marits de l'Evelyn Hugo com l'atmosfera, jo l'atmosfera també em va agradar.
3: Sí.
1: He de dir que em va faltar una mica més de conflicte i de tensió.
3: Però de mala llet, no?, que em vas dir.
1: No, en general, que hi hagués una mica més de tensió, de conflicte. Val. Però subscric 100% el que ha dit la Mireia. És un llibre molt emotiu, sí, molt bonic, molt esperançador, està ple de cites precioses i també, vull dir, molt, molt, molt recomanable. Per tant, l'has de llegir. L'has de llegir, Carla.
2: Me lo voy a apuntar ahora mismo en el mòbil para leérmelo.
3: Sí, de fet, no, no sé, ho he ensenyat, però aquí tenia totes marcades les cites que anava...
2: Ai, m'encanta!
3: En aquesta ocasió no tenia els pòstits que habitualment poso, però sí, sí, ploradeta.
1: M'encanta. Doncs jo us vull recomanar una novel·la juvenil que de fet crec que també hem mencionat alguna vegada aquí al Club dels Experts i és una nova col·lecció de Christian Oliver que es diu Unix.
2: Ai, sí, que m'encanta, que me l'he leído, Misha.
1: Sí, la primera part és 2x1 i després justament ara acaba de treure segona part en Christian
2: Anda,
1: Oliver.
2: Anda, mira, no
1: sí,
2: ho sabia.
1: Sí, vull dir que si voleu continuar amb la història sabeu que ja està disponible. I jo la primera, la veritat és que em va semblar una història també molt entranyable, sí, ideal per alumnes de primer de l'ESO, una cosa així. I bàsicament va de dos germans bessons que s'enamoren del mateix noi.
2: Ja tiene que tener mala leche la cosa.
1: És casualitat, eh?
2: O sea, como que no hay personas en el mundo como que para que te enamores del mismo de tu hermano.
1: Sí. I un d'ells es farà passar pel seu germà bessó.
2: Oh, eso es muy heavy. Misha, sí, mira, mientras yo lo leía, mira que para niños, o sea, para personas mucho más pequeñas que yo. Mm-hmm. Bueno, a ver, mucho más, que tengo 20 años, ¿vale? No me voy a echar más. Pero es que yo estaba flipando y yo digo, ¿pero en qué universo sería yo capaz de pasarme por mi hermana? No, no, no, no, fatal.
3: Sí, sí,
2: increíble.
1: Vull dir que hi ha molt de drama, hi ha molts girs.
2: En el segon... Ah, no, t'has leït el segon?
1: El segon no.
2: Vale.
1: Però en el primer vale, estava ple,
2: sí,
1: de
2: sí,
1: girs.
2: Sí, sí, sí,
1: a més, al
2: sí,
1: final
2: sí,
1: també acabava bastant obert, prometia més drama encara.
2: Literal, literal, o sigui, fatal.
1: Però també és un llibre que, igual que deia la Mireia, que ens parla de l'amor en totes les seves formes, jo crec que aquest del Christian Oliver també ho fa, perquè ens parla de la família, de, no, de la pèrdua, de l'amor entre germans, de com pot ser complicat, no, de
2: sí,
1: vegades, de la importància de l'amistat, de l'autoestima... Vull dir que tracta molts temes i és molt àgil de llegir i té molta intriga. Per tant, jo crec que
2: I
1: és...
2: I dibujitos o m'estic
1: sí,
2: colando? Vale,
1: sí,
2: vale,
1: de Akimaro.
2: Il·lustracions, perdó.
1: Sí, il·lustracions. Il·lustracions, així una miqueta estil,
2: sí,
1: estil manga.
2: Està molt guai.
1: Molt xules.
2: Sí, sí, sí, està molt guai, eh?
3: Sí, és que jo crec que he vist les portades perquè el segueixo amb ell i es veu superatractiu, o sigui, visualment és molt bonic.
2: Sí.
1: I m'agrada molt d'aquest llibre i per això també l'he recomanat en quant a que és una molt bona mostra de representació dins la literatura i sobretot la literatura juvenil perquè no és un llibre que... És un llibre romàntic però no gira al voltant de la sexualitat dels
2: exacto,
1: protagonistes.
2: Exacto, gràcies. O sea, s'ha abierto un melón que lo vamos a acabar d'abrir en las...
1: Bueno, endavant, endavant, sí, si vols obrir-lo ja.
3: M'encanta, Carla, perquè jo ja he pensat el mateix. El
2: literal,
3: tema de, el personatge gay o lesbiana o X, que la seva trama només no sigui la seva sexualitat o el seu romans o el que sigui, no? És a dir, jo sóc fontaner i tal.

0: complicado no es amor. Y ya está.
1: Me he puesto un poco filosófica.
2: Qué poeta.
0: Es que entre la cita de hoy y bueno. Bueno,
2: si estás rollo así, es que en aquel libro plurarás de una manera, yo te cago.
0: Yo soy muy sentida, ¿eh?
2: Sí, sí, doncs.
0: Atmósfera me lo tengo apuntado ya.
2: Sí, sí, sí. Doncs ara sí, digue'ns quin és el llibre del vale. qual ens has llegit la cita.
0: Vale, viene de otro libro juvenil, es muy guay. Tiene dos o tres, no me acuerdo, qué mal. Pero bueno, yo me leí el primero, que voy a nombrar el primero, ¿vale? Ajá. Aristóteles y Dante ¡Calla! ¡Misha, tío! Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamín Alire Sainz.
2: ¿Et pots creure que estabas leyendo la cita y pensaba, ¿será d'Aristòtil i Dante?
0: Pues sí, es que la Misha...
2: Y efectivamente, primera y segunda parte, que es Aristóteles y Dante escapbussen a las aguas del món.
0: Me lo quería pedir para Reyes.
2: ¿No te las leí al segon?
0: No.
2: ¿Et pots creure que em va agradar més el segon que el primer?
0: Sí.
2: Sí.
0: O sea, que tocará leer, tocará comprar también.
2: Sí.
0: Clar, depèn, no puedo más.
2: Depèn de la Bíblia, no, la Bíblia també.
0: Ah, és verdad. És verdad.
2: Fes la recomanació i després t'explico de la segona part.
0: Digues, no, nada, pues que Ari es un chico como bastante introvertido, enfadado con el mundo y se encuentra con Dante, que es todo lo contrario, es un sábelo todo y es bastante transparente. Y cuando se conocen, pues sus vidas cambian por completo mientras exploran la amistad, la familia y su propia identidad de los años 80, como en Atmósfera.
1: Mira, me encanta porque ahora que estás explicando, estaba pensando que en cierta manera, también pensaba en Heated Rivalry, moltes parelles són com el dia i la nit, no? O sigui, fan molt el yin
0: sí,
1: i el yang,
0: exacte.
1: Que es complementen molt bé. I sí. Això és una dinàmica que es repeteix molt, però positivament, perquè, sí. Clar, sempre mostra la part d'escolta, una persona completament diferent a mi em pot ensenyar a treure de mi coses bones i viceversa, jo li puc ensenyar a l'altre coses boniques.
0: O sea, a mi este combo opuesto me encanta, però sí que seria com algo super fuera de lo normal que crear una història tan bona con alguien. O sea, con dos personas que sean bastante iguales. Mm. O sea, ¿os habéis parado a pensar en lo guay que sería leerlo?
1: Claro.
0: Mm-hmm. Porque es como siempre estamos como encontrando como claro, historias opuestas, pero...
1: Narrativamente, te ves chicha, yeah. Que hi hagi, y a la vida real, una persona 100% diferent a tu, o sigui, completament, és complicat que no t'acabis llançant els plats al cap. Però...
0: Yeah.
1: O sigui...
0: Yeah. Bueno, i la segona part, Misha?
2: La segona part, he de dir que és molt més, diguéssim, té molt més sucre, és molt més cotó fluix, però a mi em m'agrada. A mi em m'agrada que hi hagi... Que tot sigui bonic, també hi ha drama, perquè no?
0: Sí. tenen
2: famílies complicades i sí. Tenen coses, no? Han de prendre moltes decisions, però vaig trobar que estava ple de no, això, moments molt entranyables, molt emotius, em va fer plorar... Vaig
0: el botó d'azúcar.
2: Sí, però...
0: la cara
2: sí,
0: de la Misha.
2: Sí. Sí, però si necessiteu un llibre, això, no? per reconciliar-vos amb el món i per, no? per creure en l'amor i tot, doncs és un llibre preciós.
0: Vale,
2: i...
0: pues
2: me l'apunto també. Sí, sí, molt, molt bonic, molt bonic, de veritat. Per tant, si et va agradar el primer...
0: A mi el primer m'agrada molt, sí.
2: Doncs a mi el segon em va agradar inclús més, així que molt recomanable. Uns llibres molt premiats, també, als
0: sí.
2: Estats Units i a tot arreu.
0: Sí, són molt guai.
2: Super recomanables. Molt bé, doncs fins aquí les recomanacions i abans de donar pas a la cançó, un dels debats que també volia introduir avui era si creieu que estem avançant en quant a representació a la literatura i també a la literatura juvenil. Què en penseu? N'esteu veient cada vegada més o encara queda un camí per recórrer?
1: Per la meva part, jo el que anava a afegir era que en general sí, que almenys literatura general n'hi ha molta més representació, però el meu gran pro és que trobo a faltar representació de l'aspecte sexual o d'aquestes orientacions
0: sí.
1: Més una mica invisibilitzades o que no són tan cridaneres. I és una cosa que jo estic posant fil a l'agulla, però sí que és... bé, potser perquè les pròpies persones no han explicat tant les seves vivències i em sembla molt interessant perquè també dona la casualitat, o bé, també hi ha unes qüestions neurològiques que moltes persones, jo que sé, neurodivergents, doncs entren dintre d'aquestes espectres, no? És a dir, pot ser també una lesbiana, que sigui autista i que sigui tal, no? I em fa pensar, per exemple, en llibres que comencen a tenir aquest tipus de representacions, no? Com el Hated Rivalry, que hi ha un personatge que és autista i és gay, o el Demà, demà i demà, també hi havia una protagonista que... és, jo també diria que era autista o era una de les teories i podria ser també neurodivergent i

0: i bisexual, i bé, el tema és que en aquest aspecte sí que crec que es podria fer una mica més, però en general sí. Estem millorant, millorant.
1: A ver, yo creo que hemos mejorado, pero que queda mucho camino por recorrer y pido perdón de antemano si no me explico bien.
2: A ver.
1: Vale. Pero siento más o menos lo mismo que dice Mireia. O sea, siento como que... A ver cómo explico esto. Porque mis palabras en mi cabeza es muy vasto, ¿sabes? Porque yo sé lo que quiero decir y no me culpo. Pero para que se entienda bien. O sea, siento que han cogido como... dos vertientes sexuales o tres máximo y las explotan. Yeah. En plan, las visibilizan un montón. Mm-hmm. En plan, no paras de ver, por ejemplo, cuando se empezó a visibilizar un montón ser homosexual, en plan gay o ser lesbiana, todo el contenido era gays, lesbiana, wow, y los bisexuales, bisexuales, ¿sabes? Pero siento como que hay olas donde se visibiliza como... en explotación un montón, pero que es que falta muchísima visibilización por parte de un montón de variantes sexuales y de personalidades.
0: Sí, sí, entenc el que vols dir, que no és que ningú faci a mala fe, però clar, s'aprofita que hi ha un boom social, no? Sí. Com per exemple, també passa amb el Me Too, no? O amb altres problemàtiques que no és que sigui a maldat, però clar, si ara hi ha un boom de reivindicacions d'orientacions sexuals, que està genial que es faci. Jo crec que el que tu et passa és una cosa que jo comentava amb un bon amic que és gay i que, clar, es queixava que la seva empresa feia pinkwashing, no? Mm-hmm. I que pel dia de l'orgull, doncs, passant tot ple de banderetes...
1: Buah, és que no vamos a hablar del mes de l'orgullo perquè estoy cabreadísima. O sea, tú como empresa me parece genial que tú en el mes de l'orgullo saques tu bandera y saques lo que tú quieras y hagas los logos de tu marca con los colores de la bandera y todo lo que tú quieras, pero el resto del año, ¿qué? O sea, ¿el resto del año qué? Es puro marketing. O sea, sí. La mayoría de esas empresas ni siquiera se sienten ni apoyan al colectivo y solamente lo hacen por marketing porque como seas capaz de no hacerlo, bueno, te abuchean socialmente y en las redes sociales. Entonces lo hacen por compromiso, estoy segura, porque es que, o sea, vale, no lo hagas absolutamente todos los días del año, pero solamente ese mes, escúchame, huele muy feo, huele muy mal.
0: Es nota poc honest, o sigui, a diferència, per exemple, nosaltres avui estem fent un capítol especial de literatura, tal, però moltes vegades hem incorporat o hem parlat de llibres que casualment tenen personatges gais, lesbianes, o el que sigui, perquè ens han agradat, perquè tenen una trama que tocava pel dia que parlàvem, doncs perquè ens sembla que és lo normal, no? Que s'ha de normalitzar i punt, no? És a dir, clar, l'altre, com que es comercialitza o es fa per mira quina façana de moderns que som, i això és el que grinyola una mica al final.
1: Sí, huele muy mal, todo es... Son campañas, está súper forzado, porque si no, no te digo yo que no lo hagas todos los días del año, pero es que hay muchos meses en el año, es que hay 12 y escoges uno. Para que, o sea, es el que pasa... todos ahí.
2: Tots els dies mundials internacionals, no? Sí. Sembla que només importi aquell dia i després tota la resta de l'any, què, no?
0: Clar, és com el dia internacional de la croqueta, que aquell dia jo intento menjar croquetes, però també menjo el resta de l'any. Perdoneu per la falca absurda, havíem de posar una mica d'humor.
1: Sí, perquè iba a lanzar una un poco más seria y entonces ya nos íbamos.
2: Doncs que totes les reivindicacions siguin com les croquetes, com diu la Mireia. Mengem-ne tot l'any, clar
0: tot
2: que
0: l'any.
2: Sí.
0: I de tots els
1: jo
0: sabors.
1: Jo sigo ese, jo lo sigo, jo como casi todo. No,
0: i de tots els sabors, amb gluten, sense gluten.
2: Exacte, les croquetes són lliures com l'amor. O sigui, hi ha croquetes de tot.
1: Croquetes per tothom.
2: Sí o no?
1: Que sí, però que esto es fatal. O sea, que sí, però que esto es fatal.
2: En fi. Sí, estem molt boges, però estem molt d'acord amb tot. Estic molt d'acord amb tot el que heu dit. I només volia fer l'apunt de que ara que estàveu parlant de... llibres on apareguin també altres més representacions diverses, també volíem fer menció dels llibres de l'Alice Ousman, que jo crec que també és un d'aquests exemples que no haurien de ser la minoria, no? Com dius, té el llibre, per exemple, de Loveless, que parla la protagonista és asexual, i també volia fer esment de que el sisè volum de Heartstopper està al caure, o sigui...
1: Jo amo tota la visualització de Heartstopper, i te lo juro, i tot el que han mobilitzat, però és que, o sea...
2: En fin, entonces...
1: Debería de ser más corto. O sea, lo están alargando demasiado. Yo no puedo más con tanta florecita de otoño y todo así. O sea, no puedo más.
2: Deixem-ho aquí, que si no sí que ens cancelen.
1: Vale.
2: Sí, millor deixem-ho aquí. En fi, recordeu-me els títols que hem recomanat perquè la gent a casa se'ls pugui apuntar ben apuntats. Jo he parlat d'Únix 2x1 de Christian Oliver, que publica Rosa dels Vents, una novel·la juvenil, com hem dit, a partir de 13 anys, que ja té segona part. Carla, quin has recomanat? Recorda'ns-ho.
1: Jo, Aristóteles y Dante, que descubre... Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Alire Sáenz.
2: Que, per cert, no ho he dit, però sabies que hi ha una pel·lícula indie?
1: ¿Cómo?
2: Del llibre.
1: ¿Qué dices?
2: Sí, sí. Si busques Aristóteles y Dante tráiler...
1: ¿Pero en qué? ¿En qué plataforma
2: està? És que ho vaig estar mirant fa uns anys i es veu que era una pel·lícula indie que van gravar i crec que no van arribar... La van presentar a algun concurs de cinema, però crec que no estava disponible a cap plataforma. Com a mínim, quan jo ho vaig buscar fa uns anys, no semblava que l'haguessin d'estrenar ni a cinemes, ni que...
1: Ni estén...
2: Sí. Però igual? No sé, busca-ho, a veure si està disponible, perquè el trailer feia molt bona pinta, la veritat.
1: Igual en YouTube o en alguna pàgina web...
2: És una pena, perquè aquestes pel·lícules també haurien d'estar
1: disponibles.
2: Com me
1: meten algun virus, te llamaré a ti i me lo solucionaràs tu, te lo digo.
2: Doncs això, i parlant d'adaptacions, també m'he oblidat de dir que crec que Atmosfera van anunciar que tindria adaptació també.
1: Ui! Em moro.
2: Sí, crec que sèries van dir.
1: No ho sabies, t'acabes d'enterar?
0: Sí, m'acabo d'enterar en
2: directe, en rigorós directe. A veure, que no m'ho estigui inventant, vaig a buscar-ho.
1: Eso duele mucho a mi,
0: sí, perquè
1: jugaria, o sea...
0: jugaria amb el
2: jo
0: meu cor.
2: Jo recordo haver vist
1: l'anunci. Perquè me lo quiero leer antes.
0: Home, és que penso que és una peli, o sigui, és un llibre molt adaptable visualment. Mm-hmm. Pot ser molt guai si agafen la tirada aquesta de... jo que sé, de Projecte Hail Mary, de tot el tema espacial i tal, pot ser una adaptació molt guai.
2: Sí, correcte, mira, no m'ho estic inventant, vaig veure que sí...
1: A la Bella li està dando algo.
2: Es convertiria en una adaptació... no, pel·lícula. Serà una pel·lícula, sí.
1: Per al cine o alguna plataforma directa?
2: A veure, la... No sé res més. Crec que no hi ha més informació. Vale. Crec que encara no. Simplement van dir que estava com signat per fer, vale? I sí, diu que Anna Boden i Ryan Fleck han d'adaptar Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, d'acord, amb Laika Studios, però crec que ara mateix no sabem res més.
1: En plan ni any, no.
2: Vale. Però si no recordo malament ara.
1: Bueno, ja veuràs.
2: Si no, busqueu, això sempre heu de comprovar que el que diem és cert. Crec que vaig veure la notícia de que l'adaptació dels Set Marits de l'Evelyn Hugo, que també està com en els limbs eterns, crec que allò que havien... Primer l'havia dirigit una persona, després una altra... Doncs crec que vaig veure que anunciaven una nova persona que faria l'adaptació. És això, que la dirigiria l'Anna Kendrick.
1: Anda, pues muy bien, ¿no?
2: Sí, vull dir que sembla que les coses estan avançant.
1: No, pues que avancen un poquito más rápido, ¿no? Estoy o sea, aquí. Yo estoy esperando a que sea septiembre. ¿Era sí. septiembre o noviembre para la adaptación de los Juegos del Hambre?
2: No, finals d'any. No, estava comprovant aquí... estava comprovant que només no m'ho estava inventant. Sí, res, que va ser la setmana passada. Arriba com la tercera directora que assumeix el projecte, perquè des de que es va anunciar el 2022, això que et deia, que han anat canviant d'una a l'altra. Així que creuem els dits a veure si tenim dues adaptacions a la pantalla de llibres de Taylor Jenkins Reid.
0: Podríem de les tres al cine a veure-les. De la maneta.
2: Ei, jo m'apunto, quedada, 100%. Molt bé, doncs ara sí, ho hem de deixar aquí i ens acomiadem amb una cançó que també ens parla d'amor. Us deixem amb T'escriuria un llibre, és que m'encanta el títol, ja ho veureu, de Ignasi Barris, i us desitgem que passeu un molt bon mes de l'orgull LGBTIQ+, i com diu la Carla, que el celebrem aquest mes i tots els mesos de l'any. Fins a la propera.
0: Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist que fan vaga els autobusos?
2: Què dius? No ho sabia.
1: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
2: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
0: A Punt de Sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels i per internet.
5: Producido y presentado por Diego González.
4: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Ben tornats, amigues i amics, al vostre programa Amics de les Havaneres, a la vostra emissora preferida, Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb una havanera molt, molt nova. Torna'm al mar, pescador. Ens la canta el grup Mar Endins. És un conte, un tendre conte, que ens explica que a la matinada, quan un pescador recull la xarxa, només hi troba un petit peix, que en la seva sorpresa li parla i li diu: «Torna'm al mar, pescador. Pensa en el meu dolor, doncs tinc cura de germans encara més petits». El pescador va dirigir la mirada al fons de la seva ànima, l'agafa amb les seves mans i el tira al mar. I mentre el peix estava tremolant a les seves mans i li diu: «Si un dia tens un problema, a dins el mar, jo et trobaré i et salvaré». Torna'm al mar, pescador, mar endins.

No vull dir adeu, és la propera manera. La lletra és de Josep Lluís Ortega Monasterio i la música de Josep Lluís Ortega. Ens interpreta el grup Cavall Bernat. Ortega Monasterio ens va dient adeu. Adeu al calor de la gent. Adeu a les cantades amb el cor ple de sentiments. Després de cantar a moltes contrades, ha pujat al mar al firmament. Ell, amb la guitarra i quatre tonades, ha sentit arreu acolliment, però l'adeu s'està apropant. Malgrat tot, ell no vol dir adeu, però malauradament ens va dir adeu l'any 2004. D'Ortega Monasterio ens han quedat les seves tonades que dia rere dia tothom va cantant i recordant. José Luis, ets amb nosaltres, els amics de les habaneres. No vull dir adeu. Cavall Bernat.

Vinga, amics, anem tots a la taverna. Allí hi ha bon vi, bon menjar i un aroma de cremat ens hi acompanya. Escoltarem allí cantar cançons de mar. Anem a la taverna i escoltarem els cantaires que sense cap pressa ni programa hi seran fins la matinada. A la taverna hi ha un ambient desinhibit i eclèctic. El tema es diu així, La taverna, i ens la canten els amics, però bo.

Ha arribat el vell de Rams, i amb ell una vanera amb el ritme d'un vals jota. És un vals molt ràpid. La lletra i la música són de Josep Casas i Auger. Ell no es farà el distret com fan molts homes, i costi el que costi, li comprarà el ram a la seva formosa Maria, cantant-li totes les seves excel·lències i demanant-li també que es casi amb ell, tot i esperant la resposta amb un somriure sorneguer als seus ulls. A tots els pobles, al fer la festa major, era típic fer el ball de rams, on els homes compraven un ram de flors o, a cops, un nino per oferir-lo a la mossa a qui demanaven el ball. Ens interpreta el grup Mar Brava, Vell de Rams.

Antònia Vilàs va ser una gran poetessa i cantant d'havaneres. Va morir l'any 2013 i ella va composar aquesta preciosa havanera que es diu El mar i la pàtria. En ella lloa la mar, els pescadors, les barques, els mariners, a la Costa Brava, on per capricis de la natura, les roques, modelades per el pas dels anys, i els pins, torturats per la tramuntana, en fan el més bell paratge. És un cant a la seva pàtria, Catalunya. Ens la canta el grup Mar Endins, que, si no estic mal informat, penso que va ser el primer grup en fer un concert d'havaneres al Palau de la Música. Escoltem amb Mar Endins, El mar i la pàtria.

Val, val. Molt bé, molt bé, molt bé. D'acord. Accepto. M'esteu demanant molts de vosaltres escoltar de tant en tant la cançó, la vanera, més estimada per tots els catalans, el meu avi. Però abans, deixeu-me explicar unes coses d'aquesta cançó. La va composar el mestre Ortega Monasterio, el 1968. Fa referència als temps de guerra entre Espanya i els Estats Units per la possessió de la illa de Cuba. La lletra de la cançó és molt precisa. Parla del meu avi. Diu que tots els mariners eren de Calella i la història ens diu que tot això era veritat. Parla d'un barco, anomenat el Català. Això no és veritat. El barco es deia Montserrat. El va voler anomenar el Català per solidaritat amb la gent de l'Empordà, que tenien unes fortes arrels catalanistes i no estaven d'acord amb el règim polític imperant en aquells anys. Parla també la lletra dels valors familiars i d'identitat del poble català. Amb aquest tema, avui acomiado el programa. Com escoltareu, el públic participa d'una forma molt activa, cantant tota la cançó. Els grups cantaires són Peix Fregit, Bergantí, Porbó i Sílvia Pérez Cruz. Amics, em comiado de vosaltres fins la setmana vinent a la mateixa hora. Espero comptar amb la vostra escolta. Una forta abraçada del vostre amic en les habaneres, que us desitja molta, molta salut. El meu avi.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org. Ràdio Castelldefels.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online, on vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 18 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. La temporada de teatre tanca amb èxit de públic i una programació molt diversa. La programació del primer semestre del 2026 del Teatre Plaza ha finalitzat amb una molt bona resposta del públic i diversos espectacles amb entrades exhaurides. La plaça de l'Església acull aquesta tarda la cloenda del programa d'èxit Fem Esport als Barris. El programa s'ha convertit en una proposta pionera i d'accés universal a la ciutat per fomentar l'activitat física entre la població adulta. El tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat des del 25 de juny. Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari de plena fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. Comencem l'informatiu.

0: La programació del primer semestre del 2026 del Teatre Plaza ha finalitzat amb una molt bona resposta del públic i diversos espectacles amb entrades exhaurides. Escoltem el balanç que en fa el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
1: La temporada del teatre d'enguany ha sigut tot un èxit. Abans era impossible parlar-hi d'un sold out o d'unes entrades exhaurides a un qualsevol espectacle, i ja l'hem vist com algú ja habitual del Teatre Plaça, i la veritat és que les propostes han sigut molt variades, no? Enguany també hem ficat molta dansa, per posar-te una dada, realment som del pràcticament el pocs o l'únic municipi de gairebé de tota Catalunya que ha programat molta dansa al Teatre Plaça, o sigui que també aquest reconeixement de la Diputació de Barcelona és d'ahir. També passa el Festival Inajena, no? Que ha estat sent tot un èxit d'assistència, tots els espectacles que hem fet, no? La veritat és que hem començat molt fort i que estem treballant en unes propostes molt interessants per tots els gustos, per totes les edats, a partir de setembre, i que les entrades segurament les posem ja a la venda a finals de juliol.
0: La temporada ha destacat així per la varietat de propostes amb teatre, música, monòlegs, concerts, cinemes i una aposta destacada per la dansa. Des de l'Ajuntament ja es treballa en la nova temporada, que arrencarà al setembre, amb propostes adreçades a tots els públics. El programa Fem Esport als Barris s'ha convertit en una proposta pionera i d'accés universal a Castelldefels per fomentar l'activitat física entre la població adulta. Escoltem a la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
2: És un programa pioner i que vam començar l'any passat amb moltes expectatives, però que veritablement les expectatives han superat la realitat final. Estem molt contents i molt contentes de quina ha estat la rebuda, la participació. Ens hem trobat en moltes dones, sobretot, perquè una de les dades que volia compartir és que més del 90% de les participants són dones, que és un programa que està pensat també en clau de gènere per facilitar aquesta conciliació. I la veritat és que ens acomiadem amb moltes ganes de continuar innovant, en continuar creixent cada la temporada que ve.
0: Aquesta iniciativa completament gratuïta és la primera de les seves característiques al municipi i que vol oferir a la ciutadania una alternativa per mantenir una vida activa i saludable. En aquesta segona temporada, l'activitat s'ha consolidat amb una alta participació i una presència molt majoritària de dones, un fet que posa de manifest la bona acollida i la necessitat d'aquest tipus de propostes en el nostre entorn. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
2: Quan ens vam començar a plantejar de quina manera podíem promoure, no?, aquest accés universal a la pràctica de l'activitat física i, per tant, incidir sobre la salut de la nostra comunitat, del nostre municipi, de Castelldefels, era un dels objectius, no?, aquesta mirada interseccional, que tant se diu, no?, aquesta mirada transversal per poder arribar a tota la població, però també per facilitar a aquelles persones que tenen més hàndicaps, més inconvenients, per poder conciliar, doncs, per diferents motius, ja sigui raó de sexe, de gènere, d'origen, capacitat econòmica, ja sigui pel que sigui, doncs poder arribar-hi, no? I aleshores aquest és el punt més dolç de fora banda del volum, que és molt important, aquestes 2.500 participacions en les activitats, el fet de poder haver arribat a aquell públic al que ens dirigíem inicialment. I per nosaltres això doncs és molt, molt positiu.
0: Aquesta tarda se celebra l'acte de cloenda d'aquesta segona temporada a la plaça de l'Església, que servirà per acomiadar-se fins a la tornada de les vacances d'estiu. Les activitats es reprendran el pròxim 1 d'octubre.
2: Aquesta tarda doncs, fem aquesta cloenda a la plaça de l'Església a les 5:30 i esperem que s'hi puguin sumar totes les persones possibles. Repartirem samarretes també a modo de festa del programa per vestir tot a Castelldefels de verd. Valorem l'any que ve potser allargar una miqueta més el programa, que també tenim moltes peticions d'aquell juliol, escolta, encara volem continuar gaudint dels espais, ja veurem com ho plantegem.
0: El programa s'ha incorporat al programa de prescripció social promogut per l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, una mostra del seu impacte positiu i de la seva rellevància social. A més, aquesta temporada que finalitza s'ha incorporat a una nova proposta dins del programa, el cicle de tallers per dones de més de 45 anys que reconnecta amb el cos d'un mateix. Una iniciativa adreçada a acompanyar les dones en una etapa vital clau com són la perimenopausa i la menopausa. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
2: Aquest cicle de tallers vam sortir arrel d'una jornada que vam fer al voltant del Dia Mundial per la Salut Femenina i vam recollir molta demanda, moltes aportacions per part de les usuàries participants de la falta, la manca d'espais per compartir, per connectar amb dones en la igualtat de la situació, no? En aquest moment vital que la salut doncs, requereix d'altres cures, que et requereix d'un coneixement per poder-ho fer, per poder-te cuidar, per poder-te mantenir, per preparar aquesta nova etapa, no? Perquè és un antes i un després, és una transició també que cadascuna de les dones viu diferent, que hi ha diferents situacions. I, ostres, a partir d'aquí vam començar a pensar, vam contactar amb Míriam de Fitretour, que és una gran aliada, una gran professional, i juntament amb ella vam fer aquest cicle de tallers, que han estat un total d'11, un per mes.
0: Aquests tallers s'han dut a terme entre els mesos de setembre i juliol de temàtiques diverses relacionades amb la salut, el benestar físic i emocional, els canvis hormonals, l'activitat física i també els hàbits saludables. L'acollida ha estat excel·lent amb totes les sessions completant les places disponibles i obtenint una valoració molt positiva per part de les persones que hi han participat. Més de 350 dones s'han beneficiat d'aquesta proposta durant el primer any d'implementació, un èxit que ens encoratja a afrontar la propera temporada amb il·lusió, consolidant el cicle i incorporant novetats i nous continguts, segons assenyalen des de l'àrea d'esports. Una altra novetat important és la posada en marxa al juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut sota el nom Activitat Funcional. Ens ho explica la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
2: Aquest programa està destinat en una part, no?, a l'edat adulta i tenim també doncs, aquest sector de població, no?, aquests joves, aquestes joves, que també els agrada moure's i que també necessiten alternatives que estiguin ajustades a les seves necessitats. I d'aquí que surt aquesta activitat del Fem Esport Jove, que està més encaminada a activitats funcionals, més crossfiteres, més amb materials tipus kettlebells, sacs, gomes, en un entorn doncs, que ara l'estiu ve molt de gust, no? La platja, l'ambient aquest d'estiuet, i ho farem de la mà de l'Emory, que és un monitor molt potent que tenim aquí al Fem Can Roca, que s'hi diu molt amb l'activitat i que esperem que tinguem també doncs, una gran rebuda i ojalà se'ns giri feina i puguem incorporar aquesta activitat al programa cara a la temporada vinent.
0: Les activitats estan adreçades a joves de 16 a 25 anys i es faran els dimecres i divendres a la platja, concretament al Passeig Marítim 159,

0: Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja dubtat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque. Ah. Això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar l'emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer viral i tal? Pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
1: Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. I diumenge 28 de juny, la plaça de les Palmeres acollirà la gala de cloenda del festival.
0: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem tots.
2: Bueno, el Maglari, impressionant.
0: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
1: I també hi ha programats tallers de màgia que es faran a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Escoltem a l'Anaí Trébol, la directora artística del Festival de Màgia.
0: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
1: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació prèvia. És el cas, per exemple, dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places ja està oberta a través de la web d'entrapolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants de la platja acolliran entre dijous 25 i diumenge 28 de juny espectacles de màgia que animaran a les persones assistents. Tot plegat és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració de l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme. L'Ajuntament de Castelldefels torna a organitzar un estiu més al programa A la nit, una altra moguda. El programa arriba a la seva 5a edició amb una variada proposta d'activitats pels joves de la ciutat i que té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci nocturn segur i lliure de violències. Escoltem a la cap d'unitat intermèdia de participació, convivència i nova ciutadania, l'Àngela Rubí.
3: Aquest any, gràcies a una nova subvenció de la Diputació de Barcelona, tenim més activitats que els darrers anys i podem, tenim 5 activitats els divendres i 3 els dissabtes. Podríem parlar d'un 50% més d'activitats que els darrers anys i estem molt contentes perquè al final podem replicar aquelles que han funcionat bé i hem d'afegir de noves que també demanava el jovent.
1: Aquesta proposta està pensada per oferir als joves un espai d'oci nocturn segur i basat en el respecte que fomenta alternatives

0: Saludables com l'esport i la convivència. Escoltem a la cap d'Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
1: En espais segurs, saludables, lliures de consum, de violències. Aquesta és la finalitat d'aquest programa, no? Poder tenir una alternativa que no passi pel consum d'alcohol o de tòxics i amb els serveis i dispositius necessaris per poder garantir espais segurs, no? I, per tant, contractem vigilants de seguretat privada, el servei de convivència a l'espai públic, en coordinació amb policia, i tot el professorat, monitoratge, els talleristes tenen la formació en els protocols d'assetjament de violències en espais d'oci que tenim a nivell municipal.
0: Hi ha programades tot tipus d'activitats i pel que fa a les activitats esportives es faran en el centre Camp Roca i al poliesportiu de Camp Vinader. Escoltem a l'Àngela Rubí, la cap intermèdia de participació.
1: Doncs hem mantingut les esportives, que són les que més èxit tenen de participació, i el LaserTag també. I aquest any tenim les mateixes tonificació, musculació i futbol, el fem Can Roca els divendres. Tenim el LaserTag, aquest any hem canviat l'espai i l'hem ubicat a la Torre de Can Baix, al Parc de la Muntanyeta. Tenim l'Escape Room al castell, aquesta activitat és la primera vegada que la farem. Vam fer un escape box en els jardins i aquest any anem a provar l'escape room dins del castell, no? Al final és un joc de misteri i de reptes i tenir un castell obert a la ciutadania doncs no podia ser d'una altra manera. I una altra novetat és la dinamització de l'espai caní a l'Avinguda Ciutat de Màlaga. Al final és un grup també, és un col·lectiu, els joves i les joves tenidors de gossos que fan ús d'espais públics de la ciutat en el seu moment d'oci nocturn amb els seus gossos i gosses i hem dit, doncs anem a provar, no? A veure si funciona. Llavors, els divendres també de 10:15 a 12:30 hi haurà de la mà de Trifolium una dinamització d'aquest espai on doncs, fan educació, ensinistrament i d'altres activitats adreçades a aquest públic de joves amb el seu gos.
0: Moltes de les activitats del programa La nit, una altra moguda s'han definit a partir de les preferències dels mateixos joves que participen activament en la seva elecció. Escoltem la programació de dissabte, ens ho explica l'Àngela Rubí, la cap d'Unitat Intermèdia de Participació.
1: Els dissabtes mantenim el bàsquet, el vòlei, el bàsquet al pavelló de Can Vinader com cada any, el vòlei al pavelló de Can Roca. Posem de nou la Gamer Space, que algun any n'hem tingut i altres no, perquè ja saps que fem el programa amb participació dels joves. Aquest any l'han tornat a demanar i el tornem a oferir a l'Espai Jove a la Masia, dissabtes de 10:30 a 1. I hem recuperat també el cinema, que havíem provat algun any puntual en el centre cívic, però en aquesta ocasió farem 3 sessions a l'espai públic de la plaça de les Palmeres, perquè era la petició dels joves. El 20 de juny, Expediente Warren, també la primera, i el 18 de juliol, la de Jumanji, del 2019. Són pel·lícules que han decidit els joves en grups focals i les han prioritzat i ho han respectat així.
0: A més, els dies 24 i 25 de juliol es faran tornejos de futbol, de bàsquet i de vòlei. Cada torneig durant 8 hores permetrà participar un màxim de 70 persones en equips que han de ser mixtes amb una participació mínima d'un 30% de noies. Escoltem a la cap de la unitat, a l'Àngela Rubí, pel que fa a les inscripcions.
1: Cada dilluns s'obren les entrades a l'Entràpolis per aquell cap de setmana. Cada persona pot agafar una entrada de cada activitat. Un jove pot inscriure's, evidentment, si es solapen en el temps, ho tindrà difícil per després participar. Nosaltres fem una mica el seguiment per veure de que realment agafen una entrada, de que tenen l'edat que demana el programa, que recordem que és de 16 a 29 anys, i cada setmana potser hem de fer alguna devolució d'alguna entrada que no s'ajusten a aquests criteris, però són poquetes. Llavors, cada dilluns obrim per aquest cap de setmana i els joves poden apuntar-se a tantes activitats vulguin.
0: Aquesta nova edició de La nit, una altra moguda va arrencar al maig i s'allargarà durant els mesos de juny i de juliol, segons traslladen des de l'Ajuntament. Un cop finalitzi, es farà una nova valoració conjunta amb els joves per decidir quines activitats es mantenen, es modifiquen o s'incorporen de cara a la pròxima edició. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado és l'escenari de l'exposició pictòrica Entre dos aguas a càrrec de l'alumnat de la professora Ivona Flachinska de la Quarta Paret. La inauguració oficial té lloc aquest divendres 19 de juny a les 7 del vespre. Entre dos aguas és una exposició col·lectiva de pintura que reuneix l'obra de 24 artistes entorn a la idea de trànsit, de trobada i de transformació. Escoltem a la professora.
2: Entre dos aguas quiere decir que es como navegando entre dos cosas, siempre una incertidumbre, una indecisión. Y esto tiene que ver mucho con el proceso creativo. La gente que empieza a pintar, para empezar, tienen que elegir un tema. Después viene elegir la técnica. Y después, el proceso mismo es cada dos por tres tomar unas decisiones. Y además, entre dos aguas también puede tener sentido más profundo, que ¿quién de nosotros no estaba en algún momento entre dos aguas?
0: A través de mirades diverses i llenguatges pictòrics personals, les obres conviden l'espectador a habitar aquest espai ambigu on res no és definitiu i tot està en transformació, on conviuen també la memòria i el canvi, allò íntim i allò col·lectiu, la calma i també la tensió. La professora del taller de pintura de la Quarta Paret destaca també la varietat de les tècniques utilitzades.
2: Este año es excepcional porque este año hay un montón de técnicas, como nunca. La gente se ha lanzado bastante, entonces yo creo que de técnicas hay de todo, desde el dibujo, por pastel seco, acuarela, óleo, acrílico, hay de todo. Es muy buena, de veras muy buena calidad de la obra. Hemos trabajado un montón, muchas ilusiones detrás. Y cada uno con un lenguaje pictórico muy diferente, porque somos muy distintos todos. Entonces, claro, no se puede comparar uno con otro. Sin embargo, cuando uno observa, hay un diálogo entre las obras. Será muy bonito.
0: Les obres dialoguen entre si i com corrents que es creuen generen un recorregut visual que convida l'espectador a aturar-se, observar i reconèixer-se en aquest espai suspès entre dues aigües.
2: En el arte es una cosa tan curiosa que nunca hay final. Entonces, que uno que toca una técnica descubre la otra, los temas, hay una infinidad de temas que se puede tocar. Uno que igual se especializa en figura humana y se pasa al paisaje ve que es tan diferente, que es otra cosa totalmente. Otro que le gusta bodegón o... Mira, hay tantas posibilidades que la verdad que para mucho tiempo.
0: L'exposició proposa una reflexió oberta sobre els límits, les fronteres i les múltiples formes de viure els temps de transició. La mostra es pot visitar des del 19 de juny a l'11 de juliol i l'entrada és totalment gratuïta. Les visites es poden fer en horari habitual de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Una butlleta de l'Euromilions validada a Castelldefels guanya més de 85.000 euros. El sorteig d'Euromilions celebrat aquest dimarts 16 de juny ha deixat un premi de segona categoria a Castelldefels. La butlleta amb 5 encerts i una estrella ha estat dotada amb 85.884 euros i ha estat validada a través del canal en línia al punt de venda número 12.425, vinculat a l'establiment situat a l'avinguda del Canal Olímpic, al centre comercial de l'Ànec Blau. Segons ha informat la Delegació Comercial de Loteries i Apuestes de l'Estat de Barcelona, en aquest sorteig hi ha hagut un total de 7 butlletes premiades de segona categoria. Una d'elles correspon a Castelldefels, que torna a aparèixer al mapa dels premis dels Euromilions amb una quantitat destacada. El premi no correspon al pot principal, sinó a la segona categoria del sorteig, reservada a les butlletes que encerten els 5 números i una de les dues estrelles. En aquest cas, cada encertant s'endú més de 85.000 euros.

fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 18 de juny, a Castelldefels. La temporada de teatre tanca amb l'èxit de públic i una programació diversa. La plaça de l'Església acull aquesta tarda la cloenda del programa d'èxit Fem Esport als Barris. El tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat des del 25 de juny. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us he informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
7: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La flama del Canigó torna a ser protagonista de la revetlla de Sant Joan a Castelldefels. L'acte començarà a les 8 del vespre amb l'arribada de la flama a la plaça de l'Església, on serà rebuda pels Diables de l'Agrupació de Cultura Popular. Des d'allà s'iniciarà una cercavila pels carrers de la ciutat encapçalada pels tabalers de Castelldefels fins al Parc de la Muntanyeta, on tindrà lloc la tradicional encesa de la foguera, la lectura del manifest, l'espectacular correfoc i el repartiment de coca i cava. Ha ampliat el termini d'inscripció del Mercat del Mar 2026. Fins al 28 de juny, els comerços de la ciutat que hi vulguin formar part es poden inscriure a través de la seu electrònica de la web municipal. El mercat coincideix amb les festes del mar i se celebrarà del 10 al 12 de juliol al Passeig Marítim. I en agenda d'aquest cap de setmana, l'Escola Municipal de Dansa celebra el seu festival de fi de curs. Dissabte i diumenge, alumnat i professorat del centre posaran en escena al Teatre Plaza una mostra de tota la formació que han treballat al llarg d'aquest curs 2025-2026. Comptarà amb 79 actuacions en sessions de matí i tarda el dissabte i només de matí el diumenge. Fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat. a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Buenos días, Castelldefels. Buen día, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. En primer lloc, sabrem els continguts de Musicalia, el programa que dirigeix Diego i que arriba com cada dijous a les 10 de la nit. Abans, en directe, comandant per el capità Manolo Crespo, el magazín de Porrop, L'Urrit ha muerto. Avui, torn per al Partit dels Socialistes de Catalunya, l'espai Castelldefels Coffins visitarà el regidor Cristian Guillamón. I la Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, ens ha fet una selecció de les novetats literàries que han arribat a aquest equipament el darrer trimestre. La Mòbil tornarà a posar-nos en contacte amb un comerç local, un comerç de proximitat. La Míriam Martínez, directora de l'Escola Municipal de Dansa, ens acostarà als eixos fonamentals, als principals, en què consistirà el festival de fi de curs de l'Escola Municipal de Dansa enguany. I la regidora de Participació Ciutadana, Mariana Ortega, ens farà saber les accions que s'estan duent a terme des de l'àrea de Participació Ciutadana, des de la seva. Comencem. Welcome.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Castelldefels Coffee.
1: Pues efectivament, i com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest espai, ja ens acompanya Cristian Guillamón, un dels regidors. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Anna, i moltes gràcies una vegada més per poder estar aquí.
1: Espero que no s'ha escoltat. Ara,
3: molt bé,
1: sí,
3: ara sí. Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies una vegada més per poder estar aquí i una salutació als nostres oients.
1: Molt bé, doncs comencem parlant del procés que va determinar que Eva López, l'actual portaveu del partit aquí a Castelldefels, sigui la cap de llista per les properes eleccions municipals.
3: Correcte. Aquest dilluns, no l'anterior, vam fer finalment l'assemblea del PSC, que va participar més de 40 persones, o sigui, va ser una assemblea multitudinària, i la veritat és que bueno, només va haver-hi una candidata, que va ser la Eva, i realment pues, va obtenir la majoria de tots els vots, la majoria absoluta, o sigui, no va haver cap vot en contra, i la veritat és que això creiem que és un gran pas pel nostre partit, sobretot perquè, clar, nosaltres veníem d'una situació on la nostra consellera d'Educació, tothom pensàvem que podia ser la pròxima candidata, però bueno, al final la política és així, és molt ràpida, els canvis són molt, molt ràpids, i bueno, vam guanyar la Generalitat, el nostre president ja va confiar en l'Esther Niubó com a consellera d'Educació, i clar, va tenir una feina pues, més gran que ser la nostra candidata. No? Llavors hem estat, com bé saps, Anna, hem estat un any i pico pues, que no sabíem ben bé quina era la situació. Finalment això ja ha quedat completament clar i ara el que tenim és una candidata que des del meu pare com a ciutadà i com a membre del PSC d'aquí de Castelldefels, crec que és una persona que és una persona arrelada a la ciutat, una persona més que ha treballat tota la vida, o sigui, ha tingut negocis aquí a Castelldefels, ha treballat en Castelldefels, a més porta 12 anys com a regidora, per tant coneix l'Ajuntament, coneix totes les associacions, coneix la nostra ciutat i els seus problemes, i és una persona sensible als problemes de la ciutat i de la ciutadania, i per això crec que és el seu moment, que crec que és una persona que pot aportar molt cap a la ciutat de Castelldefels per la seva experiència tant dintre com fora de la política. I, de fet, amb les diferents carpes i amb les reunions que hem tingut amb els veïns, doncs tothom ho ha vist com una cosa natural. O sigui, ningú s'ha sorprès de dir, ostres, i tu per què? No, al revés. La gent diu, ah, pues, molt bé, pues sí, perquè tu ja portes molt de temps, coneixes la ciutat. O sigui, que ha sigut una cosa natural, una cosa consensuada, una cosa majoritària. I a més, el partit en aquest punt també ens va demanar, el partit a nivell nacional es va reunir amb l'executiva local, i el que ens va demanar era que nosaltres mateixos busquéssim un candidat de consens, que ell el partit ho recolzaria. El partit, doncs, ja sabem que els partits tenen potestat, potestat per decidir, però en aquest cas el partit va ser generós i el que ens va demanar l'executiva local va ser precisament que el candidat sortís de nosaltres, de Castelldefels. I jo crec que això també ho hem de posar en valor. O sigui, jo crec que el perfil que té l'Eva és un perfil molt adient per poder ser la nostra alcaldessa, i crec que coneix la ciutat, i el partit en aquest cas ho ha vist també amb bons ulls que hagi sortit d'un procés de primàries, per dir-ho d'alguna manera, dintre del partit. Bueno, ara ja comença la campanya, la precampanya, perquè la campanya no comença fins a l'imminent, però bueno, ja tots els partits també en moment va fer la presentació dels seus candidats aquest dissabte, el dia 13. Rita també ha sigut escollida d'Esquerra Republicana. Crec que Nico també ha fet algun acte, per tant, jo crec que ja estem tots els partits enfilats cap a aquesta precampanya, i jo crec que l'Eva podrà portar molt, i a més una persona de consens, una persona amb la que es pot parlar, es pot dialogar, es pot negociar, i jo crec que és la millor candidata que podem tenir des del PSC per ser la nostra alcaldessa, l'alcaldessa de tots.
1: Ara falta acabar de confegir les llistes. Quines seran les següents passes?
3: Clar, ara el que tenim és, hem de fer el comitè de campanya, comitè de campanya per acabar de fer tota l'estructura de la campanya, i dintre d'uns mesos la candidata tindrà que fer la llista, la seva llista electoral, pensant sobretot en la representativitat de la ciutat, en la representativitat, en la paritat de gènere, i jo crec que l'Eva té al cap pues, quin és el seu equip, que al final ella és la persona que liderarà el nostre projecte i ha de fer l'equip que sigui més representatiu, que ella estigui molt còmoda amb aquest equip. Jo crec que ho farà bé, ho farà molt bé, perquè l'Eva és el que et dic, es coneix a molta gent, és molt coneguda i sap negociar i sap arribar a acords, i jo crec que ho farà molt bé.
1: Molt bé, en aquest context, aquests dies està declarant l'expresident Rodríguez Zapatero. Mm-hmm. Com valora, doncs, aquesta situació a nivell local des del PSC de Castelldefels?
3: Doncs mira, ahir mateix, Anna, vam tenir una carpa informativa aquí al barri de Vistalegre, no? I dintre de l'executiva teníem dubtes, no? Perquè en aquest mateix moment estava el nostre president Zapatero davant del jutge declarant, pues, amb tota aquesta informació i tot aquest procediment que han fet. I jo vaig ser una de les persones que dintre de l'executiva vaig dir: no, hem de donar la cara, hem d'estar al carrer i hem d'explicar el que passa. I la gent, hi havia gent que no et deia res, Anna, no parlaven a nivell local, i hi havia altra gent que deia: joder, con el Zapatero, no sé què. Bueno, i al final, quan parles amb ells, la gent també es dona compte, Anna, de que arriba un moment que esto es un acoso y derribo al govern de Pedro Sánchez. Acoso y derribo. Primer amb la seva dona, que a més, un sindicat ultra demanant que le retirin el passaport a la dona del president. O sigui, que jo no sé quin risc de fuga té la dona del president d'Espanya, que és algo inaudito. Després el seu germà, que a més hem tingut el judici, i tots els implicats que van contractar o que van donar la plaça pública al seu germà han dit que era el millor projecte, que no va haver-hi cap tipus de il·legalitat, que es va fer tot amb la màxima transparència en complint amb la llei, pese a que vam estar mesos parlant de que va haver-hi un tracte de favor, per ser un tracte de favor, quan el Pedro Sánchez no era res dintre del Partit Socialista. O sigui, però bueno, no passa res, vale. I al final s'ha demostrat que no era així. Després, Víctor Aldama, parlant del Coldo, parlant de no sé què, i després resulta que també tenen vincles amb el PP, amb el senyor Tellado, converses... Al final, Anna, el que veiem i el que la gent ja comença a percebre és que la dreta, l'extrema dreta i la dreta extrema que tenim en aquest país, PP i Vox, estan embarrant i embrutant tant la política nacional, en comptes de treballar pel país, estan embrutant la política per intentar arribar al govern. Volen guanyar amb els jutges el que no van guanyar, el que no van poder guanyar amb les eleccions. Llavors, han agafat el president Zapatero, que, per cert, és molta coincidència que la informació que ha sortit sigui després de que s'hagi reunit el PP i Vox amb l'ambaixador dels Estats Units d'Amèrica a Madrid. Però, bueno, són coses, són coincidències, Anna. Però, clar, sí que és cert que el que sorprèn és que surti pues, la taxació de no sé quines joies, la influència de Plus Ultra, quan va haver-hi informes favorables, i ja hi ha hagut un judici on no va haver-hi cap tipus d'il·legalitat en l'adjudicació d'aquesta ajuda en aquesta aerolínia. I al final la gent, Anna, el que ens transmetia en aquesta carpa, quasi totes les persones que han volgut parlar d'aquest tema, és que hi ha un joc brut per part de la dreta. Un joc brut contra el govern. I ja és un todo vale. O sigui, ja no hi ha cap tipus de moralitat o d'elegància política per no derribar a un govern elegit democràticament i que ha arribat a acords amb altres forces polítiques i per això governa. I això és el que li dona ràbia, Anna. Llavors, a més, ahir Zapatero li va entregar al jutge una autorització, que això... Jo no l'havia vist mai i crec que no ho ve mai, però li va donar al jutge una autorització perquè investigués tots els seus fondos i tots els seus calés que tingués, de tota la vida i en l'estranger. O sigui, una carta oberta a tothom, aquest jutge pot anar a qualsevol paraís fiscal i dir-li: escolta, mira, aquest senyor m'ha dit que puc buscar tot el que tingui en el teu paradís fiscal. O sigui, això ho podria fer José María Aznar? No ho tinc clar, Anna. Això ho podia fer el senyor Feijó? Pues jo no ho tinc clar. Llavors, a mi el que me fa patir és que al final s'ataca el Partit Socialista, però qui surt més mal parat és la democràcia, Anna. És la nostra política. És la confiança dels ciutadans i les ciutadanes en els nostres polítics. Perquè, per exemple, ahir me deia un senyor, és que tots els polítics són corruptos. Clar, jo li vaig dir, a veure, senyor, de polítics som a Espanya, o sigui, entre regidors, entre diputats, autonòmics, nacionals, són milers, desenes de milers de persones. Tots no són corruptes. Els nostres cossos de seguretat no són corruptes. Els nostres metges no són corruptes. O sigui, el nostre sistema funcionarial i polític funciona i no hi ha corrupció. Que hi ha casos de corrupció, sí que és cert, pot haver-hi, clar. Al final, les persones, hi ha persones pues, que no són fidels als seus principis. Però, clar, a mi el que em sap molt de greu és que amb aquestes informacions dels medis de comunicació, amb aquesta batalla bruta que està utilitzant el PP i Vox contra el Partit Socialista, el major problema que tenim és que la democràcia pateix, i pateix molt. I l'únic sistema que tenim per poder viure en comunitat, per poder fer que el nostre país funcioni i avanci, és la política. I la gent pues, cada vegada està pues, més desencantada amb els polítics en la política, i això a mi em preocupa moltíssim, perquè al final, quan tu no creus en la política, votes a formacions d'extrema dreta que no van pel bon camí. I un cas el tenim, el cas més fort que tenim és el que està passant en Amèrica. Donald Trump en el pitjor moment de popularitat que té. Ens fica en una guerra amb Iran que li ha costat als Estats Units pues crec que 40 bilions de dòlars americans, o sigui, 40.000 milions d'euros, i ara resulta que arriba un acord amb Iran i li ha de donar fons de reconstrucció per 3.000 milions de bilions de dòlars. O sigui, arriba un moment que aquesta gent d'extrema dreta que arriba al poder perquè ho enfanga i desfà la política, al final, quan arriba, en comptes de treballar perquè la ciutadania i perquè el país pugui avançar, treballa per seus propis interessos. Per seus propis interessos. Com, per exemple, Javier Milei. Que fa amb les criptomonedes, fa un anunci, tothom compra i resulta que després sembla que hi ha algun contracte que ell s'hi promocionava la moneda, li donaven la criptomoneda i li donaven calés. Llavors, clar, Anna, és un tema que des del Partit Socialista ens preocupa molt. Jo crec que l'exercici de transparència que va fer ahir

0: que l'associació de veïns, la Federació d'Associació de Veïns d'aquí de Castelldefels, i una mica pues, van parlar de l'estat de la ciutat. Van parlar pues, dels problemes que hi ha a les voreres, dels problemes que hi ha amb l'asfaltat dels carrers, i sobretot el que ens va preocupar, Anna, és que els veïns el que demanaven és més transparència, més col·laboració o més participació dintre de les decisions. No? Clar, això és una cosa que nosaltres del Partit Socialista ja venim reclamant des de fa temps. Perquè, per exemple, tenim el CEM de Can Roca, l'antic CTC, que ara ja li hem d'anomenar CEM Centre, perdona, i resulta que aquest tema han posat una pancarta molt gran que diu amb tu farem d'aquest espai un espai... Bueno, però amb tu què significa? Perquè el procés participatiu encara no l'han posat en marxa, Anna. I resulta que ens enterem l'altre dia en la Junta de Govern que volen derribar la piscina. I no saben per què. A veure, si no has fet encara un procés participatiu, per què derribes la piscina? A lo millor has d'esperar a veure si els ciutadans volen o no volen aquesta piscina. I si no pot ser perquè hi ha un problema tècnic, explica-li als ciutadans i a les ciutadanes, escolta, nosaltres hem comprat el CTC, el SEM Centre, però resulta que la piscina pues, té un problema, el que sigui. No, jo no ho sé, Anna, perquè no tinc aquest informe. Però clar, veiem aquesta falta de transparència cap als ciutadans. Per exemple, quan es posen les lletres als barris, hi ha associacions de veïns que ens diuen a nosaltres no ens han dit res d'aquestes lletres, les han posat i punt i final, quan realment el barri té altres problemes. O, per exemple, con el Paseo de las Estrellas, de la fama esa que han posat. No hi ha un comitè amb les associacions de veïns i les associacions que decideixin a qui se li dona l'estrella. Se li dona l'estrella a qui l'equip de govern considera més oportú, Anna. Però ho paguem tots. L'alcalde es va fotre tota la campanya amb l'anterior alcaldessa dient que havia posat un cub informatiu del que s'havia fet aquests últims anys a la ciutat per promocionar-se a ella, i resulta que el que fa és pitjor que aquell cub. El que fa és utilitzar recursos de tots els ciutadans per donar-li les estrelles als seus amics o als seus coneguts, o a qui millor li sembli. No? Això ha de ser una decisió consensuada amb les associacions, perquè, per exemple, tots són homes. Bueno, perdona, està el Futbol Club Barcelona, que no és un home, que no tinc res en contra dels homes, per suposar se li ha de donar estrelles als homes, però, home, el que s'hauria de fer és paritat. No tenim dones a Castelldefels que hagin fet coses importants per Castelldefels? Home, jo crec que sí, ja que a la biblioteca tenim una mostra. A partir d'aquí, Anna, veiem també pues, que fan inversions sense aquesta transparència amb els ciutadans i les ciutadanes, amb les associacions de veïns, o posen zones verdes sense parlar amb ells, o no posen zones verdes que li demanen les associacions de veïns perquè diuen que ja no volen posar més zones verdes fins que no passin les eleccions de l'any vinent. Llavors, clar, estem veient una opacitat d'aquest govern en algunes coses, en altres, però, bueno, arreglen el parc, doncs, els parcs que tenim, doncs, que sé, però també vam presentar nosaltres una moció que és que els parcs necessitaven una avaluació i una reforma. I a partir d'aquí, Anna, nosaltres no entenem aquesta forma de fer quan ells no van parar de dir que comptaríem amb els veïns, que farien una reunió amb totes les entitats i després resulta que no escolten a les entitats. Tancan les propostes de les entitats pues, per un tema tècnic, pues, que no hi ha diner, pues, que ara no és el moment. No, home, no. Hauràs d'atendre a les associacions de veïns i als veïns amb les seves demandes. A partir d'aquí creiem que no és corresponent que un govern que diu que no, que és molt haver i que vol escoltar tothom, després no faci els que els veïns els hi demana.
1: Doncs ahir coincidíem la primera de les sessions participatives, justament parlant de participació, a la que els veïns i les veïnes, tant dels barris de Vistalegre com de Can Vinader, podien participar respecte a la segona convocatòria del Pla de Barris que impulsa la Generalitat.
0: Correcte. Doncs pues mira, precisament, Anna, tu ho acabes de dir, la segona convocatòria. Però què va passar la primera? Pues la primera va passar que no va participar l'associació de veïns, que de fet l'associació de veïns estava molt emprenyada amb l'Ajuntament, i com no van participar, els projectes que van presentar pues, va fer que no entressin en la primera ronda de finançació dels barris i viles, perquè ara la Generalitat abans es parlava només de barris, però el nostre president i la nostra consellera van dir No, també de viles, perquè al

0: Al final, lo que pasaba es que todos los fondos anaban a la zona más urbana, por decirlo de alguna manera, y las petitas vilas no tenían. De hecho, el otro día nos explicaba el nuestro presidente, el nuestro compañero presidentilla, que precisamente una de las ayudas o parte de las ayudas cuando arriban a las vilas, que Cataluña tiene miles de vilas, pues a lo mejor arriba 1,5 millones de euros y a això arreglan todo el asfaltado de toda aquesta vila de 3.000, 4.000, 5.000 habitantes. Llavors, la millora que tenen aquestes viles és molt important. I dintre de Castelldefels tenim el barri de Vistalegre, amb uns greus problemes. Per exemple, ahir estàvem a la carpa i el que ens deien, per exemple, era que hi havia molta gent gran que no baixava de Vistalegre. No baixava. Perquè, clar, ja són grans i no poden pujar a baixar. Pues nosaltres li vam dir o li vam explicar quina era la nostra proposta, que no te la puc dir ara perquè no, que és un tema programàtic, però, sí. Però li van donar i la gent deia, ostres, doncs és una bona solució. Es queixaven, per exemple, de l'ascensor que tenim allà al costat de l'Associació de Vistalegre, que funciona una setmana i tres no. I clar, això nosaltres ja ho vam dir, li vam dir al govern, escolta, fem el que faci falta, hem de posar un altre, que hem de reformar completament l'ascensor, estarem amb vosaltres. Però el Vistalegre ha de tenir. I després pues, tenim tot el tema d'urbanisme, tot el tema associatiu, a Can Vinader també hi ha carrers que les voreres, per exemple, són molt estretes i tenen més pilones, que això fa que no puguin passar ni un carro. Llavors també és un tema que nosaltres creiem que amb un bon projecte, en col·laboració amb les associacions de veïns, pot fer que aquests barris tinguin una millora molt, molt important. I, per tant, creiem que el que ha de fer l'Ajuntament és parlar amb ells i en aquesta segona convocatòria, a veure si tenim una mica més de sort, i els projectes que presenten són adients al que demana aquest projecte de millora de pla de barris de la Generalitat i els permet tenir aquesta ajuda i poder transformar aquests barris.
1: Doncs en el context que estem de ja temporada alta de l'estiu, sí. Ja ha preparat l'operatiu de seguretat per que se celebri en normalitat la Revetlla de Sant Joan.
0: Correcte, sí. Revetlla de Sant Joan, Anna, que com sempre, nosaltres del Partit Socialista diem que s'ha de disfrutar, que a nosaltres és una revetlla tradicional i la veritat és que ens agrada molt. També dir que tinguem el màxim respecte i amb els animals de companyia, que també és un tema que els preocupa a molts ciutadans, perquè els gossos i els gatos s'ho passen molt, molt malament. I a partir d'aquí nosaltres el que demanem és que siguin unes festes en família, unes festes amb cap, amb responsabilitat, i que no hi hagi cap tipus de problemes o d'altercado dintre de la nostra ciutat. Llavors, sempre recordar que la platja feia uns anys que sí que es permetia fer celebracions amb foc, i s'ha de recordar que a Castelldefels això no es pot disfrutar de la platja, però no es poden fer segons quines activitats i això crec que la policia ho publicarà. Si no l'ha publicat, ho publicarà. Crec que ja l'ha publicat, de fet, i pues que els ciutadans disfrutin al màxim. I parlant de la platja, ja ha començat la temporada, ja tenen tardeos, ja tenim xiringuitos, que això sempre és la nostra marca característica. Bé, però sí que creiem que la platja li hem de donar una empenta important, Anna. La platja està bé, fins ara teníem la platja que teníem, però cada vegada la sorra amb els temporals pateix més. Les dunes també, ara s'ha posat l'AMB ha posat aquesta passarel·la, aquesta prova pilot, precisament per respectar les dunes, per tenir-lo més controlat, que sigui més accessible la platja, que el govern la va inaugurar, però ha sigut un projecte també de l'AMB. I després tenim el passeig marítim, que nosaltres, Anna, de fet, l'Associació de Veïns d'allí del Baixador, una de les coses que reclama és que allò és una autopista. És una autopista i un pàrquing en superfície, que no té ombra, que les voreres estan malament, que la calçada està, l'asfalt està també molt malament. I la veritat és que és una cosa que nosaltres ja venim denunciant des de fa temps i creiem que aquest equip de govern ha tingut un problema. Ha tingut el problema de que nosaltres el 2023 teníem anualment uns 300.000 euros per anar renovant l'asfalt, no per fer una gran campanya. Anna, això sí que és cert, que nosaltres dintre del nostre pressupost, quan governàvem, no teníem cada any fer una gran campanya d'asfaltatge, però sí que teníem aquests 300-400.000 euros per anar renovant a poc a poc l'asfalt. Què ha passat en 2024, 2025 i 2026? Que aquest govern no ha fet res. Estem més per les festes que por los problemas de la ciudad. Y ahora el alcalde se ha dado cuenta que tiene que hacer una campaña extraordinaria de asfaltado. Por ejemplo, aquí en Bisbal Urquinaona le asfaltaron porque estaba muy mal. Claro que ha pasado que este año ha llovido mucho, los autobuses pesan mucho porque cada vez son, al ser eléctricos, tienen un tonelaje superior. Entonces, lo que vemos, Ana, es que esta improvisación del gobierno, que no hace nada durante casi 3 años. Por cierto, en un vídeo nos echa la culpa al anterior gobierno, que yo creo que después de 3 años, Ana, ya está bien de echar la culpa a ese anterior gobierno que le dejó una deuda de 16 millones de euros, no de 50 o 60 como él nos ha llevado, y que no subimos los impuestos a los ciudadanos, y de repente dice que el problema de asfaltado es nuestro cuando lleva 2 años él sin hacer absolutamente nada. Y ahora se ha dado cuenta y tiene que invertir 1 millón de euros con una modificación de crédito que ha hecho de inmediato hace unos meses, precisamente para atender ese asfaltado que no ha estado atendiendo durante estos 2 años. Entonces, Ana, creemos que eso es un tema que también debemos de tenerlo en cuenta. Y el paseo marítimo, pues creo que debemos darle una vuelta y hacerlo más accesible, más caminable, que eso es importante, porque las ciudades deben comenzar a ser más ciclables y más caminables, y realmente es un tema que hay que darle una vuelta a nuestro paseo marítimo, porque es un activo que tenemos muy importante, y actualmente hay un trocito, sobre todo lo que va desde la Avenida de los Baños hasta el Fosbury, más o menos, que está ya anticuado y hay que renovarlo, que es lo que piden los vecinos. Y se lo han pedido al gobierno directamente, Ana. Por eso también lo decimos, que no es solo una propuesta nuestra, sino que los vecinos también lo ponen. Y a partir de aquí, pues desearle a todos los ciudadanos que disfruten de la temporada de verano, que la verdad es que nuestra playa es excelente, es una maravilla.
1: Y este fin de semana, para quien quizá no quiera dirigirse a la playa y quiera disfrutar del municipio, de otros barrios, se celebran las tradicionales fiestas de Can Roque, también la fiesta de la música al domingo.
0: Correcto, o sea, este fin de semana ya comenzamos temporada alta de eventos. Tenemos el Viu Dansa, tenemos las fiestas de Can Roca, tenemos exposiciones de fotografía, tenemos lo de la música. Entonces, yo lo que animo a todos los ciudadanos y ciudadanas es que disfruten de nuestras actividades y que disfruten de nuestra ciudad, que la verdad es que es una ciudad viva, con cultura, con una playa excelente, y creo que pueden disfrutar muchísimo nuestros ciudadanos.
1: Muchísimas gracias, Cristian Guillamón, concejal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Fins a un altre moment, que passi una bona setmana, un bon dia i una bona revella.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Per suposat. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee. Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima al butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals titulars que centren l'actualitat local. El Pride 2026 de Castelldefels continua escalfant motors amb una nova cita del Cinefòrum LGTBIQ+. Després del tret de sortida d'ahir amb la sessió de curtmetratges Gosadies, la programació prèvia del Pride continua aquesta tarda amb la projecció del documental Gen, de Gianluca Matarrés. La cita és a les 7 de la tarda a la Sala Margarida Xirgo. Continuen els treballs d'asfaltat al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i Carrer 11. Les tasques van començar el passat dilluns, 15 de juny, i tenen una durada prevista de 6 dies, finalitzant abans de la revetlla de Sant Joan. L'actualitat informativa d'avui és que ja ha finalitzat les obres en el sentit Barcelona, ja s'ha finalitzat l'afectació al trànsit i l'asfaltatge d'aquest tram, i avui han començat les feines amb 3 dies laborables de feines en sentit Sitges. En agenda del cap de setmana, una batalla de ball protagonitza les activitats del cap de setmana del Festival Biodança. Aquest dissabte, a partir de les 6, la plaça de l'Església acull la Battle All Styles, una competició de dansa urbana de diferents estils. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres. Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte i li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills, i veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment, i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, la Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, la Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit. I resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món. I el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla, uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries... És una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem sotmesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. Llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària, i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, bueno, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovi del México es podria convertir en la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Kesslis Charles.
1: Exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se al Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesslis Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos a una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil o en un bibliobús, que diríem, no? Mm. Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què? Singular.
1: Perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res és gratuït ni casual. Mm-hmm. La causa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà armaris unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent, que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units i la seva protagonista, l'Elizabeth Thot, és química de formació. I de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal i Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Uh-huh. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No.
0: No.
1: Bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
0: Però hi havia un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era americà, m'he recordat.
1: Bueno,
0: no sé.
1: Potser sí, eh?
0: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Mijarro, les hores secretes.
1: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb les hores secretes, recuperem, tot i que les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobert una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic, i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
0: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
1: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últims dies en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I, com diu Maragall en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Maragall a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures allà en de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom, no?, pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no?, que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Maragall relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
0: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
1: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no?, com que et transporta en una altra època.
0: Sí. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcio Comas, L'home que va vendre el món.
1: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem del Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcio Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlàvem ara, Anna, L'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és algo que també tenim molt, molt proper i molt present. No? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir, o que és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
0: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
1: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, en l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització. No? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
0: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Iolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
1: Això. Aquestes i molt més.
0: I moltes més.
1: I molt més.
0: Moltíssimes gràcies, Iolanda Zamora.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Bon dia.
1: Igualment. Adéu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima al butlletí Castelldefels avui, amb un resum als principals titulars a hores d'ara, Castelldefels. L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat els treballs d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. Aquests treballs, a càrrec de l'AMB a través de l'empresa adjudicatària ProSenyal, està previst que acabin al novembre. A més, l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament executarà durant el mes de juliol l'obra de protecció del talús del parc que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Aquesta tarda, festa de cloenda del curs Fem Esport als Barris a la plaça de l'Església, a 6:15 serà aquesta festa de cloenda d'un programa amb molt d'èxit enguany. A la segona temporada, més de 2.500 persones participants en aquest programa gratuït pioner que fomenta la vida activa i la cohesió social. Destaquen des de l'àrea d'esports que un 93,5% de les persones participants han estat dones. La sala Margarida Xirgu de la biblioteca és l'escenari de l'exposició pictòrica Entre dos aigües, a càrrec de l'alumnat de la professora Ivona Francisca, de la Quarta Paret. La mostra es podrà visitar a partir d'aquest divendres 19 de juny fins a l'11 de juliol, en l'horari habitual de la biblioteca. La inauguració oficial té lloc la tarda d'aquest divendres 19 de juny a les 7. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa, ara ja amb el torn de l'informatiu a la una. Fins ara.
0: Castelldefels avui.